0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Alfred.
1: La meva ànima volia enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Oh, fuck.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa. Au, vinga, home, au, fora.
1: Estem rodant. Més. Stop, fora cotxe, pula. Molt bé. Venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: den Finn.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu. I una temperatura elevada, de fet, avui com ahir o més. Arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Ramon Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una 20ena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots

0: Convençut el comitè d'empresa que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
1: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
0: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
2: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
0: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare, quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions

0: Més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista de acabar la Lliga amb un triomf a casa.
1: Sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
2: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial.
3: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
5: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
4: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
6: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte.

0: 8. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B23 des de Molins de Rei i a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP7 amb poca intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament on començaran la tramitació que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
0: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
0: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes, de fet una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
0: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I per tant, doncs, és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de

0: el sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon en tot cas bé a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els Comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
0: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant, i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia, i la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
2: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumud Flotilla.
3: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
4: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Tres quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
5: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
7: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
8: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
9: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
7: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
10: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
11: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca, i predominen els bacteris patòcers, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
10: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
12: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà a la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra la Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
14: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit una tònica que serà sempre així segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
15: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim, nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
14: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
16: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
17: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Sis Cuellats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat el Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
7: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel 40, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
8: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona, l'autovia A2, sí que presentaria uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: I el temps, la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
9: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja, i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè, i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8:05 del matí. Hem vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus. Perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Després d'Esquerra Republicana, els comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
11: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
10: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
12: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
10: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
6: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
7: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona res. I veure al carrer, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat. Si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
6: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
13: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
6: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
14: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
15: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
6: avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
16: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
17: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un

0: diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. Ens ho amplia en David Navarro.
2: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. Seguirà l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
3: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
2: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani, una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors delicat a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
4: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Caragol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
5: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però, bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
4: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
6: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
4: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Uleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos. Hi han parlat els companys de TV Mataró i ens ho explica l'Oriol Debat.
7: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
8: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia. Anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
7: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
9: Visca el femení, visca el Barça!
1: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, l'Edu Expositor, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
10: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
1: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nilsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial. I el Franking Balomano Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa Irún. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artaleku. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
11: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final en la lluita per les posicions europees.
12: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
13: És un rival directe i a Artaleku, doncs, amb l'equipàs que és, com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs un partit molt bonic de jugar també, perquè és un clàssic, diguem, dels d'abans i bueno, molt, amb moltes ganes de jugar aquest partit.
11: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar 2 punts per assegurar la tercera posició i d'aquesta manera garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Helena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia als premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una, no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit al Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets, i per tant el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí, aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. I cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I el per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla, el tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de, no és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamita a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista, que més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Propostes en xarxa.
4: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Las catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian and Grogu.

0: Pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
1: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
1: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
3: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
1: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
0: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
4: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte, en comptes de 8 com estava previst inicialment. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una vintena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció, i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
5: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
6: Sí, demà no venen amb aquesta

0: feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un, diguéssim, un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
2: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
3: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
2: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
5: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
4: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
6: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol, Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
7: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però, bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
6: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
8: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
6: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
1: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
9: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt el temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de la PIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
10: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia, que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
9: I els il·lustradors catalans, us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
10: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, a respecte als drets d'autor, i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
9: I en aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
10: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè, de totes maneres, el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que, en realitat, volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fan eines que ens poden ajudar a respectar els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
9: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat. Així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes, perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.
1: Música. Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
11: Bon dia.
1: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
11: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Oleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
12: Oslo ja està preparada per acollir demà la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Oleval Stadium, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses. Per tant, el Barça, que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic. Saben que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent, i que els hi posarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les blaugrana fins ara, i el que volen, el que els hi queda, és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
11: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol. Cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès, que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros, ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
13: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
11: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de 2 dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
14: Ahora mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
11: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
1: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
11: I tant.
1: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi bé.
11: Bon cap de setmana,
1: Cristina, gràcies. És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
15: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
16: I si aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
2: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
15: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
17: Depèn.
15: Ai, Martín, fes el favor.
18: Adelante. Vayan tomando asiento.
17: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
19: Envenenada.
2: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
19: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
20: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
21: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
1: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Berà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà a l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva York de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
2: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i això a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat, és divendres 22 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Queda un any per les eleccions municipals i ahir a l'espai del reportatge vam sortir al carrer per saber quin coneixement té la ciutadania del Prat dels seus representants. Avui volem parlar-ho a la nostra tertúlia. Què en saben de la política local, els nostres tertulians? Com veuen el Prat respecte a la resta de ciutats del nostre entorn? Què creuen també que hi falta? De seguida ho comentem. A més, com cada divendres, la música en serà la protagonista. Us explicarem el triple concert d'aquesta nit a la capsa amb els grups Galgo Diamante, Junio y mi amigo Mac. També tindrem les nostres seccions habituals amb els plans a tocar i acabarem, com sempre, amb el Xamosa i Galana. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció Marquinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Bon dia, Luis.
1: Què tal, bon dia? Doncs avui comencem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'AMB, perquè ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes i després d'un hivern marcat pels temporals marítims que han fet, doncs han afectat especialment pel que fa a la regressió de litoral. De fet, l'AMB ha presentat també un estudi en aquest sentit on doncs destaca, per exemple, la pèrdua de sorra, especialment al litoral nord, on s'han perdut 180.000 metres cúbics en l'última dècada, és un 34% de la superfície de la platja, i en aquest context el vicepresident de l'AMB, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i també al govern espanyol un pla d'estabilització del litoral.
2: No, estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral. En aquest sentit necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
1: Entre les principals novetats d'aquest estiu, per cert, hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i de socorrisme, la renovació de les passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació també de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat. També ha presentat aquesta setmana la nova temporada, dona part, de fet, el tret de sortida a la temporada de bany aquest mateix cap de setmana. Al marge d'això, avui també parlem de mosquits, perquè el panorama a la ciutat està canviant en els darrers anys. Enguany, el nombre d'actuacions del servei de control del Baix Llobregat ha estat de rècord des del passat mes de febrer, de fet, i ara mateix estem en un procés de canvi, després d'un hivern plujós i sec on doncs ha aparegut molt l'Aedes aegypti, que és aquest mosquit de les maresmes que anys enrere no es veia tant i que aquest any, doncs déu-n'hi-do, i també la mida força espectacular que tenia i les picades que deixava, doncs ara mateix aquest mosquit podríem dir que està de retirada, perquè ara ja que comença la temporada més de caloreta, no?, i d'estiu, doncs arriba ja el successor, per dir-ho d'una manera, que és l'altre doncs mosquit que tenim aquí també ara mateix. Ho explica Carles Aranda, director de Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
3: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments, perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
1: Doncs aquest Aedes aegypti, que com dèiem, va ara mateix de retirada, i ara l'Aedes caspius, és el que pren el relleu i que doncs ens farà guitza amb aquestes temporades estivals que s'esperen aquest cap de setmana. Sí. I un cap de setmana en el qual, doncs, déu-n'hi-do, perquè també doncs tenim força activitat. D'una banda, el maig cooperatiu que arriba a la recta final doncs demà dissabte a la plaça Ramon Roger i Badia, on es farà la plaça que es convertirà en la plaça de la cooperativa, la festa final del cooperativisme, durant tot el matí fins al migdia, amb dinar popular i encara moltes més activitats, i això serà un dels epicentres. L'altre serà al Fondo d'en Peixó, on hi haurà el 60è aniversari del CAU, del Conxita Busquets, agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets, que farà demà aquest aniversari des de 9:45 del matí i fins ben entrada la nit al parc del Fondo d'en Peixó. I també recordem que diumenge se celebra als Espais Naturals del Delta el Dia Mundial de la Biodiversitat, també amb un matí farcit d'activitats des de les 10:45 del matí en aquest doncs espai. Tot això, com sempre, i com cada divendres, amb l'Infopodcast Pot a l'Ava a partir de la 1:30.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva per veure què tenim aquest cap de setmana. Jonathan Marín, què tal?
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs molt bé, ja de divendres i amb un cap de setmana on el Prat doncs, té aquesta primera prova de foc per intentar pujar a tercera ref, ja l'últim bitllet que podríem dir que queda i que recordem que s'aconsegueix amb aquest play-off. El primer obstacle, doncs, el Sant Mauro, demà a les 7 de la tarda, primer partit, els David Vilajona que van cap a la comarca d'Anoia, a Santa Margarida de Montbui, per intentar, doncs, almenys, ni que sigui, doncs, portar-se un bon resultat. Evidentment, tanca l'eliminatòria, crec que és molt difícil, però un bon resultat per a la tornada aquí al Sagnier i intentar certificar, doncs, el pas a la final, que ja sabeu que el rival sortirà de l'altra eliminatòria, que començarà una mica abans, a les 4 de la tarda, el primer partit d'anada, el podreu veure per la xarxa, que és entre la Pobla i el Rubí. O sigui que, bueno, veurem què tal se li dona al Prat, un Prat que, doncs, ja sabem, arriba en una situació, doncs, delicada pel que fa doncs, la ratxa de resultats, 5 derrotes consecutives, anímicament l'equip sembla tocat, però bueno, el míster esperava que l'equip fes un reset i que tot i acabar la lliga malament, doncs l'equip fes foc nou i en el playoff doncs, puguem veure un Prat una cara diferent a la que hem vist en aquest tram final de lliga. Hem de dir que els precedents contra el Sant Mauro, almenys pel que fa doncs, aquesta temporada, han estat bons. Recordem, una victòria fora de casa i un empat al Sagnier. Si es donés aquests resultats, evidentment el Prat el tindríem a la final, però segurament no s'assemblaran als partits que hem pogut veure en aquesta lliga, no s'assemblaran res a les del Peyó, perquè el Sant Mauro, a més, és que arriba doncs, totalment diferent al Prat, amb una ratxa de resultats molt bona, molts partits sense perdre, i segurament doncs, a nivell d'autoestima molt més alta, però bueno, veurem. Són 90 minuts allà, veurem què tal se li dona al Prat. Jo crec que si el Prat aconsegueix un bon resultat, a la tornada podria solventar la papereta. Si no s'emporta un bon resultat d'allà, ho veig complicat.
0: Per tant, és un partit decisiu.
1: Per mi sí, per mi sí. Crec que el Prat necessitarà almenys, ni que sigui, empatar. Si empata, jo li veig moltes possibilitats, però si s'emporta una derrota de 0-2, personalment, opinió meva, com m'he vist a l'equip,
0: difícil.
1: Els Ibit no ho veig clar que puguin revertir la situació. Per tant, doncs, bueno, a confiar que el sortin d'allà amb un bon marcador.
0: Quins horaris tenim i com ho seguirem?
1: Doncs pel que fa al programa avui, l'horari de sempre, i pel que fa al partit de demà, el partit és a les 7 de la tarda, com dèiem, a les 4 és el que jugarà la Pobla i el Rubí, es verà per la xarxa, i a les 7 doncs, serà el del Prat contra el Sant Mauro, nosaltres sempre mitja horeta abans, per tant, des de 6:45 ja connectem amb el camp, i és el partit que podreu seguir, perquè només nosaltres ho donem, o sigui que si el voleu seguir, us toca 91.6 FM.
0: Clar que sí, doncs Jonathan, moltes gràcies, estarem ben pendents.
1: A vosaltres, adeu.
0: Adeu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Vinga, doncs, molta gent pendent de les temperatures, de la previsió meteorològica de cara a aquest cap de setmana. Recordem, en festa també el dilluns aquí al Prat. I anem a veure què ens explica el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, molta calma al llarg d'aquest divendres i amb molt poques nuvolades. Sí que se n'han format algunes cap a l'Ebre i de tant en tant al llarg d'aquesta tarda n'arribaran d'altres per la Costa Brava. Núvols baixos o boires, atenció, molt arrapades al mar. També alguna nuvolada de tarda al Pirineu, si de cas amb alguna gotellada ben dispersa a l'Alt Ripollès o cap al Cadí, i una temperatura elevada. De fet, moltes comarques aquesta tarda passaran dels 30 graus de màxima, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la mobilitat i, per tant, recordem que el Servei de Rodalies de Catalunya funciona amb afectacions i també encara amb aquestes limitacions. Avui també una altra informació de la R2 Sud de Rodalies, la modificació de l'oferta entre Garraf i Vilanova i la Geltrú, amb circulació de 2 trens per hora i per sentit entre Sant Vicenç de Calders i el Garraf. Anem a veure com estan les carreteres, les vies d'entrada principal pel que fa al trànsit, i com sempre tota la informació ens aporta el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs de moment continuem la jornada d'avui divendres amb força normalitat i fluïdesa en general arreu de la xarxa viària catalana. Fa una estona, però, hem de destacar que tenim una incidència activa, un accident a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord, que ja reobre el carril tallat però deixa els vehicles al voral, provocant fins a 1,5 quilòmetres de retencions. Si parlem des de l'entrada del Llobregat, ara mateix es circula amb completa normalitat, molta fluïdesa a totes les seves vies principals, com la B23 o la A2, tanmateix també les vies costaneres com la C31 i C32 circulant també amb normalitat en els dos sentits de la marxa. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé, i passem de les carreteres a la torre de control amb Javi Martínez.

0: Bon dia des de la Torre de Control. Setmana aquesta de contrastos al Prat. Els periodistes, quan trobem alguna cosa amb contrastos, som com els meteoròlegs a Catalunya, que s'emocionen quan al mes de maig neva i trona als Pirineus mentre la gent comença a anar a la platja a Torredembarra. El que deia de contrastos, que fa un parell de dies a la plaça de Joan García Nieto, que ningú l'anomena així, però que per entendre'ns és l'esplanada de terra al costat de la capsa, es va celebrar la Fira de l'Ocupació. Una acció organitzada des del Centre de Promoció Econòmica i dedicada a orientar la gent, sobretot la gent més jove, sobre sortides laborals en el nostre entorn de la ciutat i de la comarca. Es donaven consells per fer front a una entrevista de feina. No sé si un d'ells era, però si no, ja us ho dic jo. Aviam, no us presenteu a l'entrevista de feina amb els pares. I si m'escolteu els pares, sisplau, no us presenteu amb el vostre fill o filla davant del cap de recursos humans en una empresa. El que sí que es va fer a la fira, jo ho he vist això, no ho dic perquè sí, us deia que el que sí que es va fer a la fira va ser un taller de, obro cometes, estil, color i maquillatge per a entrevistes de feina. I també un de fotografies professionals per al currículum. Clar, jo mirant el jovent d'avui dia, confesso que ja no em refio del sentit comú i veig necessaris certs consells com no hi vagis amb una cadena gruixuda d'or per fora de la samarreta, no surtis a la foto del currículum amb ulleres de sol i una birra a la mà, doncs consells d'aquest estil. Però vaja, que entre això i la secta de gent motivada que volta per LinkedIn, confesso que no sé què és millor o pitjor. I ara vaig als contrastos que us deia al començament. Perquè mentre celebràvem la Fira de l'Ocupació, en les darreres setmanes teníem coneixement que Nissan es vol mig carregar, o carregar del tot, segons el cas, els tres centres de treball que té en el nostre entorn, dos a la Zona Franca i un el que tenim aquí al Prat, al costat del riu. I també una altra important empresa del metall de la Zona Franca, Serra Soldadura, va pel mateix camí i podria deixar amb el cul en l'aire unes 500 famílies que no són poques. Més contrastos aquesta setmana. En aquests dies veig que l'Ajuntament ha rescatat una mica del fons del calaix la campanya contra l'ampliació de l'aeroport. La tornem a veure amb cert espai destacat aquesta campanya a la web municipal, i aquests dies també hem vist vídeos a Instagram amb nens i nenes del Consell dels Infants llançant missatges a favor de protegir la natura i en contra de l'ampliació, etc. Això compta, compta. I sempre ho he dit, que les campanyes amb canalla les carrega el diable, i sempre em grinyola el fet de veure nens fent declaracions espontànies a favor d'una causa. No sé, en certa manera em venen al cap aquelles imatges en blanc i negre de Carmencita, ¿qué le dirías a los niños españoles? Però vaja, que els comuns aquí comencen a marcar discurs un altre cop contra l'aeroport, just quan queda un any per a les eleccions i quan saben que els seus socis del PSC local ja no estan tan en contra de l'ampliació, més aviat a favor, segons les últimes dades. I mentre tot això passa, els comuns del Parlament català van i rubriquen el pacte de pressupostos que ja havien signat dies abans el PSC i Esquerra. M'agrada l'olor de contrastos pel matí. I amb aquesta flaire i la del cafè que encara fumeja a la meva cuina, m'acomiado de tots vostès. Bon cap de setmana!
1: Gràcies, Javi, com sempre, i anem a explicar-vos algunes coses que ha comentat també el Javi Martínez d'actualitat que heu de saber de la premsa diària, avui de la mà de la Neus Bou-Mimó. Què tal, Neus?
2: Bon dia.
1: Benvinguda. Bon dia. Per on comencem?
2: Comencem pel periòdico, amb aquest acord entre el PP i el PSOE, que pacten, bueno, per habitatge, acorden el repartiment dels fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivienda protegida, rehabilitació i ajudes de lloguer. I continuem també amb aquesta posada a punt de la Sagrada Família i la fotografia destacada que és per aquest tema, amb aquesta obertura de la Sala Creuer, situada a la torre principal de la Sagrada Família, i bueno, tota la posada a punt, diguéssim, per la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà al juny.
1: Molt bé. Lara, els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. Parla de la vaga de docents. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de la plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté encara la convocatòria de vagues. Altres temes que tot seguit comentarem a la tertúlia és doncs, que l'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes de Zapatero i, com tu deies, aquest pacte entre govern i comuns que han acordat, en aquest cas destaca 2.500 milions per habitatge i per tant se suma aquest pacte que ja vam comentar amb Esquerra Republicana per poder tirar endavant uns pressupostos a aquestes alçades de l'any, que no és gaire habitual, però que és doncs, quan s'han acabat de concretar. Què més?
2: Continuem, bueno, ja acabem amb La Vanguardia, també aquest cas de corrupció amb el bloqueig per part del jutge, diguéssim, dels comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles, amb una retenció de 490.000 euros, la quantitat de la suposada comissió pel rescat de Plus Ultra, a mesura habitual en aquesta mena de causes. Continuem també amb aquesta fotografia destacada, que també parla de la visita del Papa a la Sagrada Família, i després ja per últim aquest concert que oferirà Barcelona de Bad Bunny aquest cap de setmana, que bueno, hi haurà doncs molta afluència i ja s'esperen doncs una gran cita per part del cantant.
1: Molt bé, doncs anem a explicar-vos també què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Planeta Prat.

0: Vinga, us expliquem què hem preparat aquest divendres. Neus.
1: Bon dia. Comencem ara a 2:15 amb la tertúlia de divendres, com sempre. Avui tenim el Paco Jodar, l'Helena Prades i el Manel Bou. Parlarem de la imputació de la trama del cas Plus Ultra, de Zapatero. A veure què n'opinen, també els pressupostos, que també n'hem parlat ara entre el govern, Esquerra i Comuns, i també del reportatge de la Neus, que també l'hem comentat,
0: sí.
1: No? I bueno, veurem quins...
0: Va sortir ahir al carrer.
1: Correcte, i veurem una mica què n'opinen, no? Quina és la visió dels nostres tertulians, si també estan al dia, si també segueixen doncs, una mica el que hi ha aquí al Prat, amb els polítics, totes les propostes, i si estan al dia.
0: Molt bé.
1: Segurament molt més que la gent que
2: no
1: s'ha trobat.
2: No sabem.
0: Clar, normalment sorpresa. La gent que ve aquí de tertúlia ja és gent prou informada i per tant alguna cosa més segur que sí que en saben. Però
1: tenim esperança
0: amb ells. Que es cou per Prat.
1: Sí.
0: Què més?
1: Continuem a les 10 amb el Divins Divendres, amb el Lluís Aguado. Parlarem de la festa del cau d'aquest cap de setmana i segurament també ens porti alguna recepta i algunes cosetes
0: clar
1: més.
0: Sí.
1: Amb el Lluís
0: sempre
1: sorpresa. Continuarem a les 10:30 amb el concert de la capsa aquest cap de setmana de Galgo Diamante, a Junio i Mi Amigo Mac. Tindrem el Guillem Bonet, que ens explicarà una miqueta com anirà. I bueno, ja els escoltarem. A les 11, Àlex Chico, un reportatge de cultura dels nostres companys d'informatius. A les 11:30, el Plans a tocar amb mi. Parlarem...
0: De Bad Bunny parlaràs o no?
1: Parlarem de Bad Bunny.
0: Tothom parla d'això,
1: sí.
0: Avui.
1: Que jo crec que també el Lluís portarà Bad Bunny, perquè coneixent-lo sempre s'avança el que jo porto i em trencarà l'exclusiva.
0: Coincideu molt,
1: Sempre, sempre. Clar, és que al final estem els dos el divendres i ens ja estem mirant de cara al cap de setmana.
0: I sou les dues persones més connectades amb l'actualitat musical.
1: Bueno, després Talizan també, però
0: és
1: encara...
0: Sí, sí.
1: Així que, bueno, de moment, doncs sí, estem aquí, intentem estar connectats.
0: Molt bé.
1: I bueno, també parlarem d'altres coses, que no només música, parlarem d'exposicions, també com aquest cap de setmana té un dia extra.
0: Clar, podem fer més coses.
1: Podem fer més coses i per tant, doncs, bueno, tenim més plans.
0: Perfecte.
1: Continuarem a les 12 amb Entrenant la creativitat i a les 12:30 per acabar el dia i la setmana amb el Xamós i Galana amb la Unión.
0: Molt bé, doncs José Reus Añón, que posarà aquesta cirereta del pastís i agafarem 3 dies de descans que tothom està esperant amb moltes ganes.
1: Molt
0: però
1: gràcies.
0: Encara ens queda tot un matí increïble per poder-vos acompanyar. Neus, gràcies
1: a
0: i t'esperem en una estona.
1: Vinga,

0: I anem a conèixer la proposta del Cinema Capri.
1: Los botones no se tocan. Necesito información.
2: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
1: Estoy buscando un hack.
2: Está cerrado, gracias.
1: Gangsters. Criminales de guerra.
3: Larga vida al imperio.
1: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
4: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
0: The Mandalorian and Grogu és l'aposta d'aquest cap de setmana i, de fet, en exclusiva el Capri es va estrenar ahir a les 8 del vespre en una única sessió, però encara teniu dies per poder-la gaudir. De fet, avui mateix en una altra sessió a les 8 del vespre i tant dissabte com diumenge, com també dilluns perquè és festiu al Prat, tindreu dues oportunitats, dues sessions diferents, a les 5 de la tarda i a les 8 de al vespre. Com sempre, us recomanem que consulteu la pàgina web del Capri, www.cinecaprielprat.com, per consultar els horaris i també per veure quines pel·lícules vindran els caps de setmana vinents. Nosaltres ens aturem un moment i tornem amb la tertúlia. Fins ara!

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 34 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Paco Jodar. Què tal, Paco?
1: Benvingut. Què tal? Molt bon dia.
0: Aquí com estàs?
1: Siempre, esperando que siempre que venir aquí, porque la verdad es un placer estar con vosotros.
0: Que bé, així ens agrada, mira, ens posa contents. Helena Prades, què tal?
2: Molt bé, com va? Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies també. I Manel Bou, benvingut.
3: Bueno, pues lo mateix, moltes gràcies i per haver-me convidat i tenir uns bons companys de tertúlia.
0: Sí. Doncs comencem perquè ja teca aquesta setmana informativament. La veritat que ha estat una d'aquelles setmanes que ara ens hem avorrit. Primer començarem parlant de José Luis Rodríguez Zapatero i aquesta imputació al voltant de la companyia Plus Ultra. Hem conegut també, doncs,

0: papel la presunción de inocencia siempre hasta que no se haga un juicio. Ahora, yo que he leído este auto del juez, te queda, si, como decía Rufián, si esto es verdad, esto es una mierda. Total. Claro. Bueno, pues ahí está. Es una figura. Está pagándolo el Partido Socialista, está pagando esto, ¿eh?
1: Sí,
0: lo
1: claro.
0: Está pagando, y lo está pagando caro. Y solamente tenemos que mirar las elecciones, porque todo lo que huele a sanchismo, el Partido Socialista lo está pagando. Y entonces,
1: es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero ha donat molt de suport un cop ja Pedro Sánchez va sortir com a candidat primer a president, i a partir d'aquí és una figura molt, molt lligada.
0: Sí, no? Además, la figura moral dentro del Partido Socialista siempre ha sido un guía.
1: Sí.
0: Y entonces, pues bueno, pues estas cosas lo van a pagar, y posiblemente incluso, yo me atrevería a decir más, que en próximas elecciones se va a seguir pagando, esta factura la van a seguir pagando el Partido Socialista. Creo que se tendría que hacer un replanteamiento, y hay que ser socialista antes que sanchista, para mi forma de ver.
1: Manel.
2: A ver, yo también segueixo como el Paco, voy a seguir. Però jo la primera pregunta que em faig, és dir, trec d'entrar en detalls de lo que és el procés, perquè per això estan els jutges i els advocats i tal. És dir, a mi m'agradaria que m'expliquessin d'entrada què és delicte i què no és delicte. Que m'ho expliquin. Per què? Perquè jo tinc entès que quan un càrrec d'aquestes característiques deixa el seu càrrec, ha d'estar 2 anys sense poder exercir, perquè, clar, s'entén que ha de passar una temporada de depuració. A partir dels 2 anys ja és un ciutadà normal, per tant pot fer assessoria, gestió, el que es vulgui. Vale? Aleshores, algú m'ha d'explicar la diferència que hi ha entre el que ha estat fent el Sánchez, no entro en els temes ètics, eh?
1: Clar, aquí és l'altre debat.
2: El tema,
1: jo
2: no estaria d'acord amb moltes,
1: no?
2: coses, i per el tema ètic és una altra cosa.
1: Jo ara parlo del tema,
2: jo parlo del tema jurídic, no
1: ja.
2: Parlo del tema ètic.
1: Sí, sí.
2: El tema ètic jo tinc la meva opinió i diguem-ne, no estic massa d'acord amb aquestes històries, però bueno, aleshores m'haurien d'explicar quina és la diferència entre el que ha fet el Zapatero i el que ha fet l'Aznar, el que ha fet el Felipe González i altres expresidents d'aquí i de fora d'aquí, el Sarkozy, tota la gent de...
3: El que han fet i el que fan.
2: I el que fan, exactament. És dir, uns estan en nòmina, cobren i tal, per fer, perquè, clar, evidentment el Felipe González no l'han fet assessor de gas natural perquè en sabia de gas. És dir, això és enganyar-nos. És dir, quan algú contracta una persona d'aquestes característiques, contracta la seva gent, els seus contactes i la seva influència.
1: Totalment.
2: Vale? Totalment. Per tant, què ha fet diferent el Zapatero a el que han fet els altres? Que algú m'ho expliqui. Aleshores, quan m'ho expliquin, doncs diré, bueno, doncs sí o no. O és que han d'imputar a tots? Però clar, és el mateix que el cas de l'exfiscal. Filtracions, quantes hi ha als jutjats? I quants han anat al judici? Cap, només ha anat a l'exfiscal. I tal com està la justícia, tal com està, que no és neutral, doncs jo el que tinc és que el que fa la majoria de gent, que ja dic que no dic ni que estigui bé ni malament, per uns és delicte i van a por ellos, i altres campen a sus anxes. És dir, per uns la UCO ho fa en un quart d'hora i pel company de la Ayuso no tenen cap moment per acabar de fer l'informe. Així de clar.
1: Helena, tu penses que més enllà del delicte s'ha de mirar l'exemplaritat que haurien de tenir els expresidents en certes coses? Aquesta part ètica la podem deixar enrere?
3: Jo penso que és molt important la part ètica. Jo penso que tenen uns sous que no tenim ningú, que tenen unes oportunitats brutals per fer moltes coses i que no caldria, segurament, ficar-se en aquests temes. Però també és veritat el que diu el Manel, parlem d'en Zapatero, però és que podem parlar de tots, del González, de l'Aznar, que està tot el dia... té un currículum que no hi cap. Vull dir-te que amb aquest tema, si investiguem, investiguem tots. Jo, com que els meus companys han parlat molt bé de tot el tema Zapatero, a mi el que m'agradaria una mica posar l'èmfasi seria, no sé, com amb l'afartament i l'atipament de la societat.
1: Clar.
3: Que ens crea una desafecció tan gran que el món està prou malament i amb problemes molt greus que això no ens fa cap bé. Llavors jo, ni si estàs a l'oposició, ni si estàs al govern, ni si estàs... No sé, és com... Abans la política... Per

0: Que buscava defensar l'interès general, la sanitat, l'educació, la vivenda, els sous dignes, les pensions, la dependència, vale? I ara dius, el govern està sense pressupostos des de no se sap quan, està sense majoria, l'oposició sense interès per la millora del país. L'altre dia vaig sentir, vaig llegir aquí al periòdico una columna de l'Ernesto de Kaiser que deia que les tècniques que s'estan fent ara era com intentar caure els governs, però no com abans, que es deia pues, faig una bona oposició, faig una moció de censura, faig... No, ara deixen anar, vinga, d'informes de la UCO, de la no sé què, de la no sé quants, i ves i investiga, potser durant anys, que és veritat, que és mentida, que és no sé què, i tot això crema, crea desafecció, als joves ja no els interessa res, als grans estem esgotats, vull dir, llavors a mi em preocupa sobretot, ja no sé si és culpable, si no, crec que la justícia ha de fer la seva feina i ja ho anirem veient, però sí que realment crec que és un xoc per les persones que encara estem lluitant des de que teníem 10 anys o 15 o el que sigui.
1: Clar, què fem amb aquesta desafecció política? Perquè ho han anomenat altres presidents que han tingut altres casos, que alguns han sortit, altres han fet processos de, que no com a investigats, però clar, al final si mires els governs i dius, ostres, és que tots han tingut casos.
2: No estoy muy de acuerdo contigo, Manel. ¿Qué hace diferente a Zapatero? ¿Qué hace diferente a Zapatero de Felipe González o de Aznar o de los 50.000 puertas giratorias? Yo te lo voy a explicar en dos segundos. Crear sociedades pantalla para cobrar un dinero estatal y además aprovecharse de su presencia con el escribá mismo o con cualquiera para que se le anulen la deuda que tenía el Plus Ultra, que lo tenía con la Seguridad Social. Eso es lo que lo hace diferente, es lo que hablaba ella. ¿Cuál es la diferencia precisamente? Tú estás cobrando un sueldo que, y me parece muy bien, todo lo que tú no puedas hacer es cobrar 500.000 euros que ya están dentro de un contrato y que ese dinero vaya a parar a la sociedad de tus hijas. Por análisis relevante, hace ese contrato y va a la sociedad de tus hijas, que son 500.000 euros, no, pero, que es el 1% de lo que se, del ECE. Y eso está demostrado ya, no, porque está demostrado por los ingresos y la salida de ese dinero.
3: No, sería otra discusión. Lo que he intentado explicar o decir o preguntar es que es delito, que antes me expliquen lo que es delito y lo que no es delito, porque vamos a ver, una cosa es fraude fiscal, que ese dinero sea opaco, pero si yo hablo personalmente, yo he tenido un cargo público, uh-huh, he pasado 15 años, vale, yo perfecto. Tengo, vale, muy bien, yo tengo hago gestión, digo, una asesoría, ¿vale? Entonces, hay gente que vendrá a mí porque entenderá, hombre, este tiene influencia, este puede, los trámites pueden ser más rápidos, tiene a lo mejor más información. Entonces, esto, según la ley, está permitido. Yo creo que no debería estar permitido, pero la ley lo permite.
2: Yo también pienso que no debería estar.
3: ¿Vale? Entonces, yo digo, ¿qué ha hecho diferente este hombre? Porque este hombre, muy bien, él ha cobrado un dinero que él ha declarado y que lo ha ingresado en la cuenta de sus hijas. Bueno, y se lo ha declarado, lo ha ingresado. ¿Y lo ha ingresado por qué? Por hacer lo que hacen los otros.
1: Claro, aquí es veure si aquella indemnització a Plus Ultra
3: ¿Qué?
1: Venia
3: no, pues igual.
1: Influenciada, no, per aquesta recomanació.
3: Podria venir influenciada o no influenciada. Però aleshores, oiga, el rei, ¿por qué le pagaban comisiones en Arabia? Porque obtenía el tren para las empresas españolas. ¿Quién le pagaba? Le pagaban los árabes. ¿A través de quién? Del dinero de los empresarios españoles, que eso no lo han dicho nunca. Porque ¿quién paga? El que se beneficia. ¿Quién se beneficiaba? Las empresas españolas. Le daban el dinero a los árabes y a través de los árabes le pagaban al rey y defraudaba. Eso es delito.
2: Ya, por supuesto.
3: Pero si él, lo que le pagan de comisión, lo declara y dice, mire, yo he cobrado por esta gestión, porque soy amigo del rey de Arabia, de no sé dónde, de Qatar o donde sea, yo he cobrado esta comisión. Y yo, mire, la ingreso en mi cuenta corriente, que además va a nombre mío y de mi señora. Entonces, eso es delito. Ya.
1: Clar, més enllà del delicte
3: clar,
1: està...
3: Clar, el tema
1: si...
3: ètic o no?
1: El tema
3: delicte no és delicte.
0: El tema ètic és imprescindible.
1: I, també que tenen,
0: i és el que realment fa mal a la gent, crec jo.
1: I per tant,
3: si fa mal a alguna gent.
1: No sé si necessiten aquests diners.
0: Bueno, sí, totalment d'acord. Fa mal a alguna gent perquè...
3: Estem d'acord amb això.
1: El moment com estem.
3: A veure, el tema ètic jo no entro. Si jo estic en contra de tot això, èticament, del Zapatero, de l'Aznar, del Montoro, de tots els que em diguis, de tots, absolutament de tots, però jo per això he dit legalment sí. Què és delicte i què no. Si, és de, si no és delicte, no és delicte per ningú. I si és delicte, és delicte per tothom. Per tant, que comencin ja. Ja poden empezar a fer una
0: larga llista. Però, Manel, estem en, llavors amb aquesta situació que parlàvem abans, de que sembla ser que hi ha una llei de lobbies, o com es digui, que ningú vol tocar, que ningú vol mirar, que està sí. quasi escrita, però que ningú, ni d'un cantó ni de l'altre. L'oposició tampoc no es posa a dir, no, anem a mirar-nos això i anem a veure per què, perquè són els que juguen també més a aquestes qüestions. Vull dir, llavors què diu? Bueno, tenemos un plan de estrategia, no? Diuen una estratègia global. Tenemos una estratègia global, i l'estratègia global és agafar el Senat i començar a fer passar gent per allà, i vinga a posar merda, i vinga a posar merda, i res més. O sigui, això no és una estratègia. Això és dir, anem a carregant-se el que sigui, com sigui, perquè portem no sé quants anys intentant carregant-lo i no podem. I tenim una...
3: Des del dia que
0: va fer la moció de censura. Vull dir, no podem amb la ràbia que tenim a dins. Però aquestes persones no els interessa gent al país, ni la nacional, ni la prioritat nacional. No els interessa res. Els interessa ells mateixos, les seves butxaques, les seves famílies, i la resta, res. Perquè, bueno, qui investiga Vox? Que, on està el problema aquest? Sí, és sí, que, sí, sí. Clar, és que... No, però, que quedem quatre que pensem així. La resta, o els joves, estan atontats amb els... no tots, cuidado, però majoritàriament atontats amb els d'això de les noves tecnologies, i les altres persones, cadascú va a la seva. O sigui, s'ha perdut la generositat, s'ha perdut la solidaritat, s'ha perdut el... no ho sé.
1: Mira, enmig de tot és això, molt trist, el problema és la desafecció
3: política,
1: no?
3: Sí, desafecció.
2: I jo pregunto, i entonces, ¿y qué hacemos? No, yo, porque no vale, entonces, ¿y tú más?
3: No, no, yo no estoy diciendo tú más. Yo no estoy diciendo eso, Paco. Yo nada más digo es, a mí que me expliquen del minuto uno que alguien me diga lo que es delito y lo que no es delito.
2: Sí,
3: punto. Pero... ya está, a partir. Porque yo he escuchado a algún jurista que dice, en el auto, en el redactado del auto, en es, ahí no hay ningún delito.
2: Seguramente.
3: Ahí no hay ningún delito.
2: Eso bueno, tendrá que decir la justicia.
3: La justicia, bueno, sí, la justicia.
2: Pero lo que sí es cierto es que existe un intento con 39 sociedades pantalladas, de las cuales no funcionan 20, para manejar un dinero que ha sido un dinero público y que ha ido a parar a unas determinadas cuentas.
0: Sí, pero
2: por
0: también es verdad.
2: Una, por, perdón,
0: sí,
2: por
0: no,
2: emitir.
0: No, perdona tú.
2: Solo no, o sea, solamente por emitir. Algo que se llama un informe empaquetado. ¿De qué? ¿De qué me informas? ¿De qué me estás informando?
3: Pero esto lo hacen todos.
2: Ya, seguramente lo hacen todos, pero...
3: pero eso que, digo que sabéis lo que es
2: que
3: delito.
2: No me sirve, que no me sirve, Manuel.
3: Hombre, vale, de acuerdo. A mí no me sirve, pero no me sirve... O sea, no, a mí claro que no me sirve, pero no me sirve para todos. Es decir, a mí lo que no me sirve es que unos lo puedan hacer y otros no lo pueden hacer. Si es delito, son todos delinquen. Y si no es delito, no delinque nadie. Y otra cosa es que esté bien o esté mal. Vale, yo tengo mis sospechas de eso, ya está, yo qué es que te diga, y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Yo nada más digo que alguien que digan qué es el delito y qué no es delito, porque ayer escuché a una persona que entiende y dice, no, oiga, esta persona a partir de los años puede hacer lo que quiera,
2: sí,
3: como
2: no,
3: cualquier particular, otra cosa es que esté bien hecho o esté mal hecho. Una cosa es que esté bien hecho o mal hecho éticamente.
2: Y que éticamente le pegue una patada a todo.
3: Pero bueno, pero lo puede hacer, pero lo puede hacer.
1: També va una figura, no, que venia a certa exemplaritat.
3: Amb això estem d'acord.
1: Cosa que potser altres figures...
0: Per això crec que fa més mal.
1: Ja han perdut l'exemplaritat pel camí, llavors.
3: Vale, això és veritat, això és veritat. Això, jo no, és que, una cosa, no m'interpreteu malament.
1: No.
3: Jo no intento defensar...
0: T'entenem.
1: Hi ha molts punts de vista aquí, per això és interessant portar-ho a debat.
3: Que és indefensable, però és indefensable de tots.
0: De totes maneres, jo he sentit aquest matí un professor de dret, bueno, doctor de dret de Barcelona, i comentava que amb l'auto aquest ja posen a Zapatero com a cap d'organització criminal, i diu que això és una gran errada per part del jutge, perquè no hi ha cap cosa que es vegi que sigui cap d'organització. Llavors això ja comença a posar-te el cor a la boca de dir, a veure com el jutjaran, perquè si ja amb el primer d'indicis surt com a cap d'organització criminal, això fa por. I l'altra cosa que a mi em fa molta por, i no sé, em sembla que estic començant a patir una depressió, és veure sortir a l'Aldama dient, veis, ja està saliendo totes les proves que jo tengo i acabamos d'empezar. Jo veure un tipus d'aquest estil amb tot el que sí se sap que ha fet sortint a dir això, a mi se'm cau tot a terra.
1: Paco, per tu encara pues,
2: hombre,
1: et genera dubtes,
2: no? Jo et dic una cosa,
1: no?
2: Me voy a hacer, si voy a escribir a lo que acaba de decir Ábalos, si Zapatero cae, se cae todo. algo sabrá. Uh-huh. El viaje de la Decli, algo tiene que saber el Ábalos.
1: Doncs seguirem aquest cas de prop perquè ha estat una bomba informativa, com dèiem. Tornem una mica més cap aquí a la política catalana perquè aquesta setmana hem seguit l'acord per pressupostos. És veritat que estem en unes alçades de l'any que normalment no és habitual estar parlant de pressupostos. El millor seria que estiguessin aprovats des de l'1 de gener, però doncs ahir es va arribar aquest acord també amb Comuns i en principis de la setmana amb Esquerra Republicana. És veritat que aquí a Catalunya ara tenim molts sectors en protesta que reclamen doncs, millors ingressos, més diners i que ja fa un temps que també tenim certa inestabilitat política amb aquests governs en minoria. No sé si teniu esperança que aquests pressupostos millorin la situació a Catalunya.
2: Incluso lo ha aplaudido hasta el Sánchez el Llull, o sea que tiene que ser, bueno.
3: O no, si los aplaude él, a lo mejor no, o bueno para él, no,
2: Lo ha aplaudido.
3: Depende para quién.
2: Yo claro. pienso que tenemos que tener presupuestos, no solamente a nivel aquí, sino incluso a nivel estatal, porque son necesarios para el funcionamiento del país. A partir de ahí, pues bueno, el dinero, pues ya veremos a ver de qué manera puede revertir en todo lo que han dicho, que está por ver, que está por ver, porque... Pero bueno, ahí está, tenemos presupuestos y yo agradezco el esfuerzo que hayan hecho tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista con ella y los comunes.
1: ¿Tú pensabas que arribarían a un acuerdo estas tres fuerzas?
2: Yo con los comunes no lo tenía tan claro que llegaran al acuerdo porque parece ser que hay demasiados flecos todavía sin cerrar. Pero bueno, si han mirado y han firmado, será por algo.
1: ¿No? Elena, no sé si tu tenies esperances que s'arribessin a uns pressupostos a aquestes alçades d'any o ja ho deixaves.
0: Bueno, les esperances cada vegada costen més de tenir. Crec que és una bona notícia que hi hagi pressupostos perquè el país pugui tirar una mica millor, perquè si no tots ens agafem a no estan aprovats els pressupostos, no podem tirar endavant, clar. Hem d'anar amb el que teníem i clar, el món va canviant, va molt ràpid i llavors això és una bona notícia. Si estic d'acord o no, ni sóc politòloga, ni sóc economista, no ho puc entendre. Sí que crec que en el món que cada vegada som com una mica, no sé com dir-ho, no sé si és menys cultes o menys interessats per la política o així, clar, surten tots a parlar, no?, de, bueno, jo he lograt això, jo, això per una banda, i per l'altra banda és la línia orbital ferroviària, el canvi de governança del Consorci de la Zona Franca, l'augment de pressupostos de l'Agència Tributària, tot això crec que té un perquè i segurament és molt important, però el del dia a dia és... Els meus fills no es poden independitzar, l'educació està de vaga fa no sé quan, vas als hospitals i les llistes d'espera són interminables, ja no vull parlar de la gent gran ni de les residències, perquè llavors sí que em posaria a plorar aquí mateix. Doncs els pressupostos. Avui la Jessica Albiat deia, bueno, si nosaltres coses que hem fet a 3 anys les hem de fer en 4, doncs les farem perquè pugui l'educació... No sé, el que vull dir amb això és que aprovem els pressupostos després de fa molt de temps, és molt important i crec que és una molt bona notícia, però després els titulars són tan clar. Grans i tan fora del moment que fa tant de temps que no podem treballar perquè no tenim pressupostos, perquè estem tot el dia que si aquest govern sí, que si l'altre no, que no sé si arriba prou a la ciutadania.
1: Tu el tema de les prioritats, del que s'ha parlat que eren els esculls entre les negociacions, no ho acabes de veure com una prioritat.
0: La línia orbital ferroviària, ja sé que la havia demanat Comuns ja fa molt de temps, ara s'ha posat la medalla Esquerra, jo tot això de les medalles em fa bastanta pena de veure'ls posar-se-les, però això ja és una altra qüestió, però llavors penso... I la persona que agafa Rodalies dia i que porta aquests follons, jo veig aquí l'estació del Prat, els autobusos, la gent corrents d'un cantó a l'altre, tot això penso, què li expliques ara de la línia orbital ferroviària? Si encara no poden anar a Sant Vicenç, vull dir-te, no sé, crec que hem de baixar-nos una mica a lo que és la societat en aquest moment.
1: Manel.
3: No, jo estic d'acord amb ells també. Jo crec que sempre que s'arriben a acords és una bona notícia, crec, perquè últimament, o fa molt de temps, sembla que arribar a acords per part d'algú sigui baixar-se els pantalons. És dir,
0: és feblesa, signe de feblesa.
3: D'aleshores, és dir, escolta, hi ha un pressupost, un ha de ser conscient que un té una majoria i tu tens els vots que tens, i en funció dels vots que tens tu has d'intentar incorporar el màxim de lo que tu creus que és important, i l'altre ha de fer el mateix, però sempre ser conscient que tu no pots, és dir, si tu tens dos i l'altre en té deu, doncs tu has de demanar per dos, no per deu, perquè és que aleshores la gent vota els deu, no vota els dos. Doncs tu incorpora allò, i aleshores hauràs d'incorporar allò que més s'apropi a lo millor a lo que diuen els deu. Tampoc no pots demanar tot. Vale? Això és la negociació.
1: Sí.
3: Vale? Punto. Pots obtenir. Després de la negociació, és normal, Helena, encara que no ens agradi, que cadascú intenti visualitzar que és important, perquè davant del seu electorat i dels que els puguin votar, dir, veus, nosaltres som importants. Per tant, i després, en el que tu deies clar, després hi ha un tema d'acords que signifiquen grans infraestructures. Aquestes grans infraestructures, si mires el temps en què es faran, són molts anys, però clar, això es fa i s'ha de fer. A vegades la gent no veu les coses ara.
0: És dir, sí, entenc el que dius, eh?
3: Veu el problema quan el té. És dir, sí. Jo recordo, i sempre ho recordo aquí a la ràdio, i vull recordar, i vull reivindicar, Iniciativa l'any 90 i pico va reivindicar que era prioritari Rodalies abans del tren d'alta velocitat. Es va instaurar a la premsa i als mitjans i als poders fàctics de dir que l'AVE era la modernitat. Aleshores, els ecologistes eren uns retrògrados, estaven
0: totalment,
3: en contra de la modernitat.
0: Totalment.
3: Es va fer a l'AVE. S'han fet molts AVEs. I ara es demostra que molt bé l'AVE, però és que l'important és Rodalies, que es mou no sé quants milions de persones al dia. Val? Ara ningú diu res d'això. Tothom calla. Però clar, això es va dir l'any 90 i pico. Si allò s'hagués fet cas l'any 90 i pico, avui segurament, jo no sé, tindríem problemes, segur, però no tindríem els problemes que tenim.
0: Totalment.
3: Aleshores, amb això que tu dius, a què li interessa això de fer el tema d'aquesta nova traçat viari? Bueno, això ha d'interessar, perquè jo sempre dic una cosa, l'alcalde, el polític, ha de pensar dos minuts abans que la resta de la gent. Perquè per fer el que la gent demana, qualsevol som bé. Tu em demanes això, però molt bé, doncs ja està. No, el que és polític i el que és líder ha d'anar un temps per davant de la resta. Ha d'anar per davant de la resta per poder anar fent les coses i millorar-les, tots.
0: El que dius, tens tota la raó, i crec que s'ha de tenir una vista de l'INCE, o com es digui, per intentar que sigui així. Però potser... no m'he explicat bé, i a lo millor el que no es fa és que aquests polítics ho expliquin bé.
3: Això és una altra
0: cosa. Perquè, jo torno a dir, el que està patint Rodalies cada dia i amb els últims mesos que porta, no li expliquis la línia aquesta orbital, perquè és que no li interessa.
3: Sí, però no,
0: vull
3: aquestes
0: dir,
3: coses
0: perquè...
3: no són alternatives.
0: Sí,
3: és dir,
0: però que tu pots explicar,
3: mira,
0: s'ha de fer aquesta línia perquè això millorarà, això,
1: clar,
0: això, això,
1: perquè
0: a llarg termini,
1: descongestionarà,
0: no sé què, però
1: no,
0: tu
1: així,
0: no expliques res, tu expliques la línia orbital, que sortirà de Mataró, anirà clar, clar, clar, clar, clar, i a l'altra, que està cada dia aquí, corrents a agafar autobusos i tot això, no t'escolta ja, no li pots posar. Tu és que vens amb una mentalitat de persona que ha estat al govern i que ha estat, i jo no hi he estat mai al govern, però hi he estat a les AMPAs de les escoles, i sempre he dit, hauria de ser obligatori que tots els pares passessin per l'AMPA, perquè fins que no estàs a dins treballant i veient el que són els plans de centre i veient els consells escolars i tot això, no te n'adones de que de vegades és molt fàcil, no de vegades, sempre,
3: sí,
0: és molt fàcil estar portes en fora criticant, no sé què, no sé quants, i no treballant. Llavors tu entens que el polític no només ha de fer una feina, sinó que ha de fer mirar de futur, ha de fer altres coses, però no es pot oblidar. O sigui, no estan en un pedestal aquí dalt, han de baixar les escales i han d'arribar al poble i explicar-li que a part d'aquesta línia orbital, resulta que amb Rodalies estarem fent o estarem vigilant o controlant que es faci A, B, C, perquè és la necessitat d'un personal estressadíssim.
3: Però fer això no s'implica que es deixi
2: de
3: fer-ho altre.
0: No, exacte. No, però
2: és un projecte futurista, la línia orbital, jo veia 40 anys metida en cajón de cajón a cajón.
0: Sí, totalment.
2: Però que duda cabe que estamos hablando de 3 millones más o menos de desplazamientos, lo que esta línea orbital evitaría. O sea, bueno, evitaría, quiero decir,
3: descongestionaría
1: y de coche.
2: Sí. Entonces, bueno, es un proyecto quizá ahora mismo a largo plazo, hasta el año 40 o algo así, y una inversión de 5.000 millones de euros, me parece, que además lo,
3: pero bueno, pero esto no es si hacemos esto no hacemos lo otro. Vamos haciendo rodalies y anem fent
1: lo altre. Però jo tinc l'Helena que diu que ara mateix hi ha uns problemes que són molt clars i molt evidents, no, a Catalunya, i en els acords de pressupostos entre aquestes tres forces polítiques no han estat els titulars. Han estat els titulars, doncs, com bé diu,
0: la Franca,
1: Zona Franca, l'Agència Tributària i la Línia Orbital. No s'ha parlat tant de l'augment de pressupostos pels metges, pels sindicats de mestres, que estan demanant avui també encara en reunió, i per Rodalies o l'habitatge, que sí que és un dels temes que Comuns també ha demanat. Però clar,
0: sí, Comuns és el que més ha estat.
3: Sí, perquè, clar, perquè a veure una cosa, és dir, jo crec que hi ha coses... És dir, és que tot és molt contradictori. És dir, els pressupostos no és una vareta màgica que ha resoldat tots els problemes.
1: No,
3: els pressupostos és com si a tu et diuen, mira, aquest mes tens per gastar-te 1.000 euros.
1: Clar.
3: I llavors tu has de decidir en què et gastaràs els 1.000 euros, que fins ara no tenies.
1: Clar.
3: Vale? I això no vol dir que ha resoldat tots els teus problemes, no te'ls resoldrà. Vale? Aleshores, aquest és el tema, que s'ha de fer prioritzar i fer prioritats. Ja està.
1: Hem d'acabar, però us volia preguntar per aquest reportatge que vam fer ahir sobre el coneixement dels polítics locals. Manel, tu has estat polític local, no sé si a tu t'aturaven pel carrer, si et feien demandes, si senties que sí que et coneixia la gent, i com veus ara certa desconnexió també per part de la gent del Prat amb la política local.
3: Si parlo ja a nivell personal, a veure, jo quan sortia de casa, a més anava caminant, que no era allà, jo de casa a l'Ajuntament em paraven 40 vegades. Uh-huh. És més, ara, després de 26 anys fora de l'Ajuntament, encara hi ha gent que em ve a buscar perquè té un problema, i aleshores, què és? Tendria que hacer de zapatero.
2: Sí.
3: Me vienen a buscar perquè tu no estàs a l'Ajuntament, però tens influència a l'Ajuntament.
0: Si no ho fas és perquè no vols.
3: Aleshores, jo què podria fer? Mira, per fer aquesta gestió seran 50 euros, una cosa moderada, no cobraré el local zapatero, però 50 euros, vale?
2: Tens un informe.
3: Vale, però aleshores, això... No, a mi, a veure, tornant a la pregunta, la veritat és que em coneixia gent i em coneix gent alerta. De la meva època i diguin algun més jove que em coneixia. De la gent d'ara no sabe nada de mi vida. Bueno, suposo, suposo.
1: Helena, no sé si a tu et sorprèn aquest desconeixement que hem copsat una mica a un any de les eleccions municipals.
0: Pues la veritat és que tristament no em sorprèn. O sigui, jo crec que si parlem del Manel i molta gent que ha estat amb el Manel, és una fornada de polítics totalment diferent a l'actualitat, també segurament perquè el món és diferent al que era abans, això està claríssim, però fos el Manel o fos qualsevol dels que hi havia en aquell moment, eren gent de carrer i era gent coneguda i era gent que, no sé, jo me'n recordo del Gómez Barriga, que anava a les escoles a donar la cara i allà se la partien cada vegada que venia, però venia una i una altra vegada, vull dir, tothom sabia qui estava en un lloc, qui estava en un altre. Ara és molt difícil que sàpiga, jo mateixa m'ho miro de tant en tant al web municipal perquè ja no sé qui mana què ni res. El món és diferent, sí, però també haig de dir que jo crec que ell ha sigut polític, jo he sigut tècnica de l'Ajuntament, i la gent que treballàvem abans a l'Ajuntament, a part de que crèiem que érem quasi bé com una família, crèiem que érem servidors públics, ho teníem integradíssim i crèiem que la ciutat i el ciutadà estava per davant de tot. La gent que treballa ara, que segurament ens donen mil voltes a nosaltres a nivell tècnic universitari, etc, etc, això no ho tenen a dins. Vale? Perquè és un altre moment i és una altra vida i tot això, no vull carregar res contra ells, però això també fa en que coneguis o no coneguis. Els polítics són joves, està molt bé, viuen en un altre món, però els treballadors municipals també són uns altres. Clar. I llavors crec que el conjunt fa aquesta, bueno, tornaríem a la desafecció o al no importar o alguna cosa així.
1: Paco, tu que has estat també a entitats culturals, sempre has tingut també aquest tacte, però no sé si en els teus fills veus que hi ha coneixement, si en el teu entorn d'amics...
2: Yo creo que efectivamente hay un equipo joven y un equipo muy bueno trabajando. Yo le he hecho a faltar la calle, porque los políticos que yo conocí en mis tiempos, yo me encontraba... ¿Por qué no tengo que decirlo? A Luis Tejedor me lo he encontrado a las 7 de la mañana dando vueltas en el camino de la playa, mirando qué es lo que había pasado con la zorra, que Eso lo encontré yo. Y eso no quiere decir que hoy...
0: Y a las 8, perdona, nos tenía locos a todos con todas las cosas que había encontrado mal.
1: Porque la película estaba informada, Elena.
2: Ya tiene primero. Eso no quiere decir que hoy no se haga aquello. Me consta que también hay gente que lo está haciendo y muy bien. King, Bartolomé, vamos. Es que, pero
0: gente.
2: Efectivamente. Le he hecho a faltar a la calle. Yo lo he hecho faltar a la calle a los políticos. ¿Qué quieres que te diga?
3: Se han acostumbrado a las redes sociales.
2: Sí. ¿Perdón?
3: Sí. Se han acostumbrado a las redes sociales al like. Se han acostumbrado al like.
0: Pero yo creo que tendrían
1: també
0: que...
1: També s'ha de fer política,
0: però també, no? Sí, jo crec que no és incompatible l'una cosa amb una altra, però jo crec que és molt important, no quan arribin ara les eleccions al maig del 27, dos mesos abans, fer los barrios, assentar-nos con los barrios, no. Los barrios los tienes que hacer des del dia següent de les eleccions, quan ja has fet el teu equip de govern. I has de començar a tenir un grup. Mira, ara vaig a dir algo que no és políticament correcte, però no busquis tants assessors tan importants i tants ajuda de política, no? Com es diuen aquests, els...
1: Sí, són assessors.
0: Els assessors, final, sí. Aquests polítics, i busca més el poble.
1: Clar, s'ha professionalitzat la política i és veritat que és un altre moment. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat aquest divendres.
2: A ti,
1: que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
3: Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. El Lluís Aguado amb el Divins Divendres. No podia venir amb una altra música que no fos Bad Bunny. Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Home, és que aquesta nit està tu a Barcelona.
0: Hi vas?
1: No, el meu fill. Jo no...
0: Què?
1: Bé,
0: com
1: està supernerviós.
0: Això?
1: Ui, però està... Jo, a mi m'hauria agradat anar-hi, perquè
0: ja,
1: veritablement crec que... L'última que vinc de Barcelona crec que va ser per un mega festival d'aquest de reggaeton, en el qual no m'hi veia.
0: Sí, Reggaeton Beach Festival.
1: Sí,
0: ayer, no?
1: Però ara ja ha fet aquest salt, aquesta producció. Bugs Bunny és molt musical, ja sé que té molts detractors, i aquí los puristas, ja sabeu que jo soy uno de los puristas d'estos i tal, que si no sap cantar, que si no té veu, que si, com si hi hagués molta gent que no... No sé, Leonard Cohen no té veu i no sap que...
0: Ja.
1: Vull dir, és que clar, vull dir, fa una gràcia tot això.
0: Sí,
1: la Madonna no té veu, vull dir,
0: ja,
1: se l'ha posat verd, que no se l'entiende, que no sé què. Sí, ha entrat dintre aquest món, però musicalment ha fet un, té un bagatge musical molt gran. A l'últim dia la producció és brutal.
0: És brutal, sí.
1: Bueno, fa servir grups de salsa dels anys 70 i 80. Mm. Vull dir, és negar una mica la cap a on anem, no? Veritablement, jo penso, o sigui, jo he anat a disfrutar, i a més veient el que va fer la Super Bowl,
0: sí,
1: i tot el rotllo que porta,
0: sí.
1: I s'ha sapigut, com diguéssim, transformar, doncs, com es transformava el meu estimat Bowie, com es transformava Queen, com es transformaven molts grups que començaven d'una manera més guitarreros, més no sé què, i acabaven fent, doncs, música moderna, música electrònica, música dance. Vull dir, a mi el que m'agrada és això, que hi hagi una evolució. Si s'hagués quedat aquest senyor només cantant reggaeton i un tipus de lletra, que precisament no ha sigut tampoc els... Evidentment, se li ha de treure a la moda el reggaeton totes aquestes lletres, a vegades que són una mica,
0: sí,
1: doncs, masclistes. Diríem que no és el que més, però, bueno, sí, com ha entrat dintre d'aquest món. Ara s'ha pogut sortir-nos una mica, ha sabut fer un pas molt gran més de qualitat, i aquí es veu el resultat.
0: Sí, és un gran disc, i segur,
1: sí,
0: que tothom
1: no
0: gaudirà moltíssim.
1: El que no vagi aquest estiu ninguna cançó seva és perquè no està en aquest planeta.
0: Una altra cosa és que no passa res si no vas al concert. O sigui, jo ja m'estic trobant gent que està molt agobiada per no poder...
1: No passa evidentment,
0: no passa. A tot arreu, tota l'estona.
1: Sí, el que passa, que et diré una cosa, també et diré una cosa. Jo ara m'arrepenteixo de jove d'haver no haver anat a segons quin concerts.
0: Sí, però el teu sentiment...
1: Perquè me'ls vaig perdre perquè en un moment donat no vaig estar molt atent, ara és diferent. Ara
0: has d'agafar els concerts. Primer, que si no estàs en aquell moment fent una llista d'espera,
1: bueno,
0: de 5 hores a un any i mig vista,
1: això és un altre
0: no
1: tema,
0: les pots aconseguir.
1: I després hi ha una màfia i un xanxull amb aquest tema de...
0: Després, que molta gent va al concert per pujar a l'Insta el vídeo. No va perquè genuïnament t'apassiona i dius aquest moment.
1: Jo gravo, cada vegada que vaig a un concert, gravo 4 minuts. Un minut d'una cançó, un altre minut d'una altra cançó, de dos o tres temes i tal. La resta agafo el mòbil i me l'amago a la butxaca.
0: Clar, però això no
1: perquè
0: és
1: jo veig gent que està una hora i mitja amb el mòbil gravant tot el concert. Ni està pendent de la cançó, ni està pendent de l'artista, ni està pendent del voltant. Llavors, jo gravo un minut per tindre'm aquell record i veure aquell directe o aquella imatge o la foto de l'artista. Però ja està, és el que gravo. Però la gent allà una hora... Això és un altre tema. I després m'he trobat a molts concerts, precisament a l'últim que vaig anar, de Pirata i tal, que les dues noies que havien al costat, al final els vaig tindre que dir, heu vingut al concert? O heu vingut a parlar? O...
0: Què dius?
1: O sigui, tot el rato parlant, no escoltant les cançons, cridant, no se sabien ninguna lletra, en lo cual, lo típic que, vamos al concierto esto, que nos ha invitado alguien, o nos han dicho que tenemos que venir aquí... I era horrorós, horrorós. M'ha passat més d'una vegada. Sobretot els festivals passa molt. Els festivals...
0: Clar, els festivals no saps ben bé que...
1: Primavera Sant, Vida... No, que jo, la veritat que la gent... Primavera Sant parlantal, jo cada vegada... I mira que vull anar aquest any amb dos o tres grups que m'encanten, però és horrorós. Primavera és horrorós. És un PortAventura de guiris que venen a... Els dona igual el que fotin, hi ha gent que sí. Hi ha artistes boníssims, hi ha coses boníssimes, però venen allà a veure... Els dona igual qui estigui cantant o qui no estigui... I això fa molta ràbia.
0: Clar.
1: I després ho venen com fantàsticos...
0: És que
1: i la
0: això
1: gent
0: tot
1: organitza.
0: És un tema, dels macrofestivals...
1: I a 400,
0: cap aquí estan
1: i a 400
0: pensats,
1: euros l'entrada.
0: Exacte.
1: 200 i pico, 400, però bueno...
0: I Bad Bunny més o menys, no? 200, segur...
1: Bad Bunny, per això vam aconseguir la... Bueno, no vam aconseguir, el que passa que el meu fill tenia un amic que havia comprat dues i li va dir si volia, i per això va.
0: Bon amic,
1: Jo vaig estar mirant i no per anar jo i la parella, però no he aconseguit. I llavors ja de rebenta, doncs, no, ja, he fet alguna borrada amb algun artista.
0: No cal.
1: I no em venia tant de gust, però bé.
0: Escolta, aquest dissabte aquí hi ha festeta d'una entitat històrica, perquè 60 anys de Conxita Busquets s'ha de celebrar com cal, i tu has tingut una implicació durant tota la teva vida, i per tant suposo que també et fa molta il·lusió.
1: Jo sóc Conxita, sóc Cau, sóc Minyons Escolta i Guies Sant Jordi. Jo vaig començar, que tenia 6 anys al principi, el que es deia Barrufets, que normalment amb Minyons és Jobs i Daines, i vaig acabar sent cap, sí, i vaig ser cap un any o gairebé dos, poquet, perquè després me'n vaig anar al servei militar molt aviat.
0: Clar.
1: I a més jo vaig demanar adelantar el servei militar perquè volia fer moltes coses i anar-me'n, en aquell moment me'n volia anar a Londres i no sé què, no sé quantos, i em van agafar enseguida i em van enviar a Ceuta 12 mesos. Uf. Vull dir que la vaig cagar sencera. Però bueno, és un altre tema. Però m'hagués agradat, vaig ser... A mi sempre m'han agradat molt els nens, o sigui, m'ho he passat molt bé de monitor, inclús d'intendent, que és els que fèiem els menjars i tot.
0: No sé qui vas començar a cuinar.
1: Allà vam començar a cuinar. No, jo els meus inicis de cuinar són abans, perquè els meus pares treballaven els dos, ma mare treballava de cuinera, feia moltes hores, i el meu pare en una fàbrica, i jo venia de l'institut, o venia d'aquí del Valdiri, o de l'institut, i tenia 14 anys, i jo m'havia fet el dinar.
0: Clar.
1: I m'havia fet el dinar, i havia fet el dinar del meu pare, que també venia pobre, a les 3 de la fàbrica, de fer hores, i tenia que garantir-li dinar, i això, i llavors vaig començar a anar a comprar, a anar a buscar el menjar que havia encarregat ma mare, o a veure d'allò, i fer el dinar. I jo em vaig trobar això a casa. Després, evidentment, juntant-me a la meva mare ja des de petit sempre a la cuina, però em vaig trobar que va haver-hi un moment que la meva mare va tindre que fer el salt de mestressa de casa a posar-se a cuinar, a treballar, perquè el meu pare, la fàbrica en aquell moment, passava un mal moment i no hi havia diners a casa. I ma mare va desaparèixer, que era la matriarca, la que feia el menjar, la que feia tot, i allà ens vam espavilar tots. Els meus germans ja eren grans, cadascú per la seva banda treballaven, i jo era la que estava més a casa, i em vaig trobar amb això. Va ser els meus inicis de cuinar, no professionalment, però sí, gairebé professionalment. Tenia que fer el menjar i pensar, amb 14-15 anys, què menjàvem.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquí va vindre després el meu amor per la cuina, d'altres aspectes. El cau per mi ho és tot, sempre ho he dit.
0: Des de fora no s'entén gaire, aquest sentiment.
1: Sí, perquè ahir,
0: per exemple, ens visitaven dues de les caps del cau, no? I dius, ostres, estàs dedicant el teu temps d'una manera voluntària, d'una manera altruista, per compartir amb nens, t'has de preparar les coses que hi faràs. Clar, en unes èpoques on comences a estudiar, comences a treballar, no és fàcil.
1: El cau, en aquells moments, potser era més fàcil, perquè antigament els joves tenien més temps per estudiar, o estudiaves o treballaves.
0: Clar.
1: No hi havia tanta activitat, no hi havia tants gimnasos, mm-hmm, no hi havia tantes
0: sí,
1: coses
0: no havia
1: que fer,
0: coses.
1: I ho estaves a casa ajudant els teus pares a currar, a fer d'allò, o estaves fora al carrer. No estaves a casa com veig ara el meu fill, que té una habitació per ell sol, amb un mega ordinador, una mega pantalla, un mega equip de música. Tot això no ho tenies. Jo vivia en una habitació que érem tres germans, amb tres llits i el tocadiscos, que dic jo,
0: sí,
1: l'equip
0: sí,
1: de música el tenia que fer servir un, i quan et tocava un altre, vull dir, aleshores el cau tenia més sentit.
0: Clar.
1: Però ara resulta que jo pensava, té més sentit encara, perquè els nens, els joves, tenen tantes coses, estan tan sobre excitats de tantes coses, i hem tornat a perdre l'essència del cau. Per mi el cau és un grup de nens i de joves, és solidaritat, és amistat, és valors, és natura, evidentment, és retrobar-te amb l'essència de jo, la majoria d'amics que tinc, els meus amics comptats amb la mà, i els íntims que són d'aquesta mà, tots són del cau. Jo vull començar de molt petit i vaig seguir més gran. Després cadascú fa la seva vida, feines, estudis, uns viatgen, un altre és no sé què, l'altre és no sé quant, però la majoria són del cau, d'aquella època del Conxita Busquets i l'Anton Vilà, que ens vam anar juntant els dos caus, i tota la part de l'escoltisme, que és la part de natura, d'entendre la natura, de sortir al camp, i tot això jo ho vaig viure d'una manera que si no has viscut, la gent, hòstia, li costa i tal,
0: sí,
1: li transmet al meu fill el vaig apuntar molt petit, també, i pensava, dic, el meu fill que juga a futbol, que fa música, que al col·legi ja... Clar, antigament amb el col·legi no t'anaves de colònia ni t'anaves de viatjar de fi de curs, bueno, feies una... però ara els col·legis fan de tot, els clubs de futbol se'n van de colònia, vull dir, però el cau és sagrat, i és sagrat per ell, és com una secta.
2: Clar, sí,
1: el meu fill
2: sí,
1: està super enganxat i el cau té els mateixos valors i diu, és que papa, a mi no m'entenen els meus amics al col·le quan li parlo que tinc que anar-me a l'acampament 10 dies a caminar amb una motxilla.
2: Clar, és
1: i
2: que...
1: és perquè el que vius amb una experiència com aquesta, el que ha estat al cau ho viu al cau i només ho sap qui ha estat al cau.
2: I aniràs demà a la jornada?
1: Evidentment, celebrem 60 anys del Conxita Busquets. Aquí al Prat va haver-hi dos caus, que era l'Anton Vilà, que era el de nois, i el, bueno, no es deia Conxita Busquets, però va ser que va morir una noia que es deia Conxita Busquets, i a partir d'aquí se li va ficar el nom, que ara no recordo quin nom era, el de les noies, i després ja van ser mixtes, però al principi eren nois i noies. Els germans anaven a l'Anton Vilà, que era jovenets i tal. I al final, sí, evidentment anirem demà, que demà es fa una festa aquí al Fondo d'en Peixo.
2: Molt bé.
1: Primer hi ha un torneig al dematí de futbol, val? De futbol sala, que em sembla que és a les dues pistes, a la pista del col·legi i a la del Xavier Marcilla, que estarem allà al dematí. Al migdia fan com una paella, fan un arròs, i després a la tarda hi ha com un bingo amb el qual hem participat, doncs, restaurants del Prat, comerços i tot, sí, se fa un bingo solidari per donar diners.
2: Clar.
1: I després es fa un sopar i no sé si hi ha algú de concert o posa música, bueno, gent i DJs, l'Alexia, bueno, que serà bé. És més que res, ens trobem tota la gent que hem estat molts anys, hi ha molta gent al Prat que ha estat al cau,
2: ens trobem
1: molta gent, records, veus fotos, mires, penses, hòstia, i torno a repetir, és reviure una mica, pues, el contacte que tens amb la societat, amb la natura, amb el temps lliure, amb fer coses. I el que dius tu és molt curiós, perquè el meu fill també diu, no, mama, jo tinc que tal, tinc que arribar a cap, perquè tinc que retornar el que m'han donat a mi durant aquests anys, vull dir, un o dos anys tinc que estar. Antigament, clar, te comentes, era molt fàcil ser cap, perquè tu estudiaves una carrera, llavors no treballaves, avui en dia tothom està estudiant, treballant, o té 40.000 coses, o fa extraescolars, o fa no sé què, pues antigament, clar, podies estar 3 o 4 anys de la teva vida donant-los de... Ara costa
2: és
1: més
2: fort,
1: que un cap estigui... Sí, sí, perquè
2: és totalment
1: voluntari, no hi ha ningú sou ni res.
2: Doncs demà esperem que gaudiu moltíssim, 60 anys doncs,
1: de Conxita Busquets.
2: No es fan cada dia, i per tant s'ha de celebrar com cal, a l'entorn del Fondo d'en Peixo, l'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebra aquesta jornada. I anem a parlar una mica de gastronomia, ni que siguin 5 minutets,
1: sí, perquè com sempre, a l'últim moment...
2: estem en època d'espàrrecs, que és una verdura que té una temporalitat curta, no?
1: Molt
2: que s'ha d'aprofitar.
1: Molt curteta. A veure, també hi ha que dir que tota la part de Navarra, que explota molt bé el tema de l'espàrrec, jo que he fet el Camino de Santiago per allà, vaig flipar els camps d'espàrrecs que hi ha allà, i bueno, ja coneixeu tots els espàrrecs de Navarra, de Tudela i tot, que són molt bons.
2: No?
1: L'espàrrec blanc és una meravella. Bueno, l'espàrrec verd silvestre, que surt abans, també és molt bo. Després hi ha l'espàrrec verd cultivat, que també nosaltres, per exemple, pots tindre tot l'any perquè el trobes tot el mercat, però l'espàrrec blanc evidentment ja el trobes tot l'any, perquè sí, és veritat que ja hem d'anar en compte, venen de la Xina, venen d'altres llocs, d'altres països, de l'Equador, de no sé on venen, però tenim aquí al costadet, igual que d'allò, una meravella, que és l'espàrrec blanc de Gavà, que no n'hi ha molt, veritablement, no és econòmic tampoc, perquè té un preu, no n'hi ha molt, però hi ha una mica de cultiu que hauríem d'aprofitar.
2: Sí,
1: és una temporalitat molt curta, estem parlant del mes de maig, finals d'abril o mitjans d'abril i maig, i final de maig, vull dir, no sé si la durada són 2 mesos, i reaprofitar aquest cultiu que tenim aquí. I ostres, a mi l'esparrat m'encanta, un bon esparrat blanc, si a més el fem nosaltres, podeu...
2: Com es fa? Perquè,
1: molt
2: clar,
1: fàcil.
2: Aquí s'ha de bullir primer?
1: Sí, us ensenyaré com fer-lo. Mira, és un manat, normalment hi ha diferents mides, però heu d'intentar que siguin les mateixes mides, si és un esparrat gros. Això es fa en manat, normalment. Es pela una miqueta amb un ratllador d'aquests de pelar, sobretot no tocar la part
2: De la punta,
1: vale? El que li diuen el borró, que és aquella part que és com... bueno, el caputxón, no? Que és pigada així. Pelar la resta, tot una mica, sí, sobretot gran, pelar-lo amb un pelador d'aquests que venen com de fruita i de verdura, i que quedi ben net. Posar-los tots en un manat o en una goma, que venen normalment en goma, i tallar-los que tingui la mateixa mida. Vull dir, que no quedin uns més alts i més curts. I amb aquella mida, Jo normalment es fico, es poden ficar tots sencers, però amb un fil o algo. Jo els fico com de peu, amb una olla amb aigua bullint, amb sal i una miqueta de sucre, val? El sucre li treu aquesta amargor a vegades que té, el espàrrec té molta amargor, igual que la carxofa i això té una amargor, però bueno, ja
2: són
1: és
2: molt bons.
1: Molt, totes aquestes fruites que tenen amargor és perquè són molt diurètics, van molt bé tot el tema sistema immunològic, etc. I això, uns 15-18 minuts segons la mida, quan arrenqui el bull, heu de comptar això un quart d'hora, 18 minuts, posats tot la part, o sigui, la part plana a baix i el caputxó a dalt, el que quedi més, inclús si el caputxó gairebé no li toca l'aigua, o sigui que li toqui arran, però perquè el caputxó és el més sensible, el més tou, llavors se'ns desfaria de dalt i de baix queda dur.
2: Clar.
1: Mm-hmm. Llavors així posats, o amb una goma mateix o amb un cordó, posats a dintre amb una goma, no, perquè te faria mal aigua, posats així amb un manat i això, molt fàcil.
2: Com els acompanyes després?
1: Aquesta aigua sempre guardeu-la. Val. L'aigua de bullir, sempre ho he dit, de bullir carxofa, de bullir, perquè és una aigua molt bona per fer una vinagreta, per fer sucs, per fer després caldos, el que sigui. Igual que si vols fer uns espàrrecs, una crema d'espàrrecs, doncs aquesta aigua és la que li dona tot el gust. Evidentment, jo amb els menjo tranquil·lament, una vegada bullits, doncs, bueno, evidentment sal i oli, o una vinagreta de llimona i mostassa, una vinagreta antiga, estan molt ben pensats per aquestes maioneses, fer una maionesa suau, fer-la vosaltres, feu-la casera,
2: clar,
1: sisplau,
2: sí.
1: Una maionesa, un alioli, però una maionesa, una tàrtara, amb una mica, la tàrtara és una maionesa amb una mica de caparres o de cogombrets.
2: Sí.
1: Vull dir, correu-se una miqueta, ja que feu, si teniu la dignitat d'anar a comprar els espàrrecs, de bullir-los i tot, no m'agafeu una maionesa de poc. Feu una maionesa a vosaltres, ben, ben xula,
2: clar.
1: I ja està. Es poden fer inclús receptes molt xules, gratinats. Els espàrrecs van una vegada bullits, fiqueu gratinats amb un formatge d'aquest, amb un formatge d'aquest de pizza, de mozzarella, el que sigui, una mica d'orégano, inclús una miqueta de salsa de tomàquet, fiqueu al forn, res, que es desfagi el formatge, perquè ja estan cuits, és boníssim. No sé, dono idees. Es poden menjar de moltes maneres, però jo amb una salsa japonesa, una salsa hoisin, que és aquella maionesa amb salsa de soja i tot, una salsa de soja amb un oli de sèsam, és que... És un element, bueno, és d'aquelles amanides que parlem d'estiu, aquells productes d'estiu que parlem frescos, que els pots tindre fets a la nevera dos o tres dies, que t'endús per dinar, i és un primer excel·lent.
2: Jo no els havia tastat mai, fins fa tres setmanes, crec que els vaig tastar, i vaig dir, mira, és època, sé que tenen una temporalitat curta i els vaig a tastar.
1: Jo només penso en...
2: Però no els he fet mai a casa.
1: En la part del camino, de la part de Navarra, la part de què faig, només penso en aquesta part, ja només penso quan arribo ja.
2: A menjar-te'ls.
1: Penso en els espàrrecs, sí, clar, perquè normalment la faig a aquesta època. També penso en la xistorra, perquè
2: home,
1: no,
2: clar,
1: i
2: per
1: penso en altres coses, però penso en els espàrrecs. Però bueno...
2: Lluís, doncs espàrrecs, a Gavà, doncs són molt bons.
1: Una cosa molt important que m'he deixat.
2: Què?
1: Fins que els castanyers siguin florits, no us tragueu la roba dels dits. Ho dic perquè venen refredats. Això de mequito fa calor, em trec el fotó.
2: M'estic una mica refredant, ja.
1: No sé què, m'he posat el llençol. Sí. No, fins que no siguin ben florits, no es traieu la roba del dit.
2: M'agafa com a anella el dit, aquesta...
1: Val? O sigui, val. Ho dic perquè és una discussió que tinc amb la parella.
2: No, és que jo també l'estic tenint.
1: Traiem-la... No, encara no, encara no.
2: Jo també l'estic tenint, saps? I jo crec que a cada casa hi ha una discussió.
1: Sempre ens adelantem. Bueno, acabem amb el Bad Bunny,
2: clar,
1: no?
2: Clar que sí, gràcies, Lluís.
1: Vinga, fins adéu. La setmana que ve.
3: Sí. El campeonato nadie me lo quito. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. ¿Cómo va?

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. En aquest context, el vicepresident executiu, Antonio Balmón, ha reclamat a la Generalitat i al govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
2: No, estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral. En aquest sentit necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
0: Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat, entre d'altres. El panorama dels mosquits de la nostra ciutat està canviant en els darrers anys i enguany el nombre d'actuacions del Servei de Control de Mosquits des del febrer ha estat rècord. Mai no havien proliferat tants mosquits des de tan aviat. Un hivern plujós i sec ha reforçat una tendència creixent, l'aparició de les àrees de l'Ares detritus, una espècie que era molt poc habitual fins ara, fa uns anys, i que ara apareix de manera molt nombrosa des del febrer fins la primavera. Això sí, les darreres setmanes més aviat seques han frenat la seva progressió. Escoltem Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
3: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments perquè, si no, tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
0: Aquesta espècie, l'Ares detritus, conviu durant unes setmanes amb l'Ares caspius, espècie més tradicional.
1: Esports.
0: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'Eprat amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui, que podreu seguir en directe dissabte a les 6 al Prat Esports. Més informació a 2:15.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
0: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
12: I així,
11: gener,
12: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
14: Hey, hey, the blues is all right. Hey, the blues is alright. Hey, hey, the blues is alright.
15: The blues is alright. Right. Right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: És divendres i també us expliquem algunes activitats de cara a aquest cap de setmana. De fet, marxem cap a la capsa perquè aquesta nit ens espera un concert amb tres grups diferents, Galgo Diamante, Junio i també Mi Amigo Mac. El concert comença a les 10 del vespre i encara podeu aconseguir les entrades al portal de la capsa. De tot plegat en parlem amb el tècnic programador de la capsa, amb el Guillem Bonet.
1: Hola, què tal? Com esteu? Soc el Guillem, de la capsa. Bueno, suposo que ja m'heu presentat, no? Doncs aquest cap de setmana tenim dues activitats a la capsa. Tenim el divendres, tenim el concert de Go Faster i The Mother Crowd, i el diumenge tenim un infantil pel matí, que és el concert d'en Bauca. Bueno, el concert de divendres és un concert que junta un grup local, Go Faster, que està presentant el seu darrer disc, i amb Mother Crowe, que és un grup també, estan a Barcelona, diguem, que estan visquent a Barcelona, i té un dels components, és el Víctor Sancho, és d'aquí del Prat també, o sigui, diguem que té una de la tercera pota del grup és pretenca també. Aquest concert és un concert de rock, de hard rock, stoner, bueno, un concert rockero, i que promet molt, primer perquè, bueno, està aquesta part local de Go Faster, que és un dels grups que s'hagin a Bux, fa anys que els coneixem. El seu últim concert diria que va ser el 2021, com en ple marc de la pandèmia, i va ser un concert on tot el públic estava assegut, per tant, aquest promet molt. I Mother Crowe també és un grup que estaran complint 10 anys. Bueno, serà un concert celebratiu d'aquests 10 anys que fan com a banda, que portaran moltes convidades, i per tant serà també emotiu i impressionant, perquè em sembla que portaran molts músics que s'assumaran al grup. Per altra banda, tindrem el concert d'en Bauca, que serà el diumenge a les 12 del matí. En Bauca és un grup de música que fa espectacles pels més menuts, i interpretarà el seu espectacle La Traca Final, que em sembla que va presentar fa un mes o fa poquet a l'Apolo, si no m'equivoco. I clar, bueno, serà un públic molt diferent al de divendres, però que, bueno, segurament ens trobem més d'un adult que repeteixi a totes dues propostes. Tema entrades, encara queden entrades pel concert del divendres, ja no queden entrades pel concert de diumenge, també és un aforament més petit. El concert de divendres, les entrades són avui, diguem que ja és divendres, estan a 12:50. Els concerts començaran a les 10 i bé, penso que això és tot. Es poden comprar, doncs, ja sabeu, a qualsevol centre cívic del Prat o al nostre web. Doncs això és tot, que tingueu un bon dia.
0: Doncs moltes gràcies, com sempre, al Guillem Bonet, que ens fa una mica la panoràmica general del que ens espera. Com dèiem, al final és un triple concert, perquè són tres grups diferents en aquest format conjunt, a partir de les 10 a la capsa. I hem començat amb la música de Galgo Diamante, i el que farem tot seguit també és posar música d'un altre grup que hi participa, que es diu Mi Amigo Mac, amb la cançó Los

0: Planeta Prat.
1: Seguidament, el POU, un espai que posa en valor la recerca i el coneixement científic.
2: Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
8: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
7: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
6: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
9: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
10: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
12: Tens un comerç al Prat?
13: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
14: 93 478 53 60. 93 478 5360.
12: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: 9 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem parlant de cultura i el que farem és recuperar l'entrevista a l'escriptor Àlex Chico amb el seu viatge literari amb el llibre Geografia escrita.
1: L'escriptor i professor Àlex Chico presenta demà al Cèntric la seva darrera obra, Geografia escrita. Serà en el marc de la primavera de llibres i lletres que encara durant aquest mes de maig continua donant a conèixer diverses propostes literàries. Àlex, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Tot bé? Com esteu?
1: Molt bé, també. Explica'ns, Geografia escrita parteix de la relació entre espai i escriptura i, de fet, es tracta d'una relació que ja és ben present en les teves obres. Com?
2: Bueno, en principi és un llibre que neix perquè de la meva obsessió, entre cometes, per la relació entre el territori i la literatura, entre l'escriptura i el lloc, no? Jo crec que s'estableix un diàleg superinteressant entre la geografia, per dir-ho així, i els escriptors, artistes, no?, que han viscut en un determinat lloc, no?, per dir-ho així. I d'aquest diàleg, d'aquesta correspondència, no?, tan sempre tan interessant, tan intensa, pues sorgeix un llibre com aquest, no?, que ja et dic, o sigui, que en principi és un homenatge no només a uns quants escriptors, sinó també als llocs on vam viure o vam tenir alguna mena de relació, no?, per dir-ho així.
1: En aquest sentit, com has fet la tria? Perquè, de fet, parles amb molts jocs, parles amb molts indrets i també parles amb molts escriptors i escriptores.
2: Pues mira, és molt curiós aquest tema, no?, perquè, clar, què ha de tenir un joc, no?, perquè tu, primer, el vagis a visitar. Segon, que escrivis, no?, que tinguis alguna mena de, no sé, de instint, per dir-ho així, creatiu, no? I sobretot, que passat un temps, que pot ser un any o dos anys o el que sigui, o fins i tot 10 anys, pues, seguis al teu escriptori, no?, i diguis, pues ara començo a escriure sobre aquest joc, no? A mi em sembla una mica màgic, no?, per què sorgeix en un joc i no sorgeix en un altre, no?, o per què parles d'uns escriptors i no d'altres, no? Pot ser l'atzar, pot ser a un recuerdo durmiente, per dir-ho així. No ho sé per què sorgeix, no?, però en tot cas sí que és un tema que m'interessa molt, sobretot perquè també, clar, penso que quins llocs, no?, es quedarien fora, no?, i aquesta mena com de selecció també em produïa alguna mena també de no sé, de problemes, no?, perquè, clar, també una vegada publicat el llibre després pensava, jo, per què no parlar també d'aquesta ciutat o d'una altra, no?, però vull dir, els llocs que hi són, que són el llibre o els autors que es mencionen, tots els he interioritzat d'alguna manera, no?, i tant com perquè d'aquí, o sigui, doncs 2 setmanes més tard, 2 anys més tard o 20 anys més tard he tingut la necessitat d'escriure'ls, no?
1: El llibre, de fet, escrius, no escrives sobre una ciutat, ella t'acaba escrivint a ti. Quina importància té per tu escriure sobre un indret? No sé si és una forma de fixar un record o de poder fins i tot revisitar-lo.
2: Clar, és una barreja de tot, no? Pot ser una barreja de tot. La veritat és que l'impacte que té un lloc sobre tu mateix és incalculable, és increïble. A alguns, pues, bueno, pues tenim una relació conflictiva, no?, amb el lloc que vivim, i també és un sentiment molt, molt comú, no?, entre d'altres escriptors, no? I és veritat, al final és sense que te n'adonis pràcticament la ciutat et fa configurar, et configura, no?, la teva forma de ser, la teva identitat, i com ho fa és tot un misteri també, no?, la manera de relacionar-te amb la resta de gent, la manera que passeges, el que veus, el que no veus, la forma de ser, no?, els teus silencis fins i tot moltes vegades sorgeixen sense adonar-te, no?, i això t'ho dona la ciutat, no?, o el lloc, o el territori, qualsevol. Pot ser un poble, pot ser un vall, pot ser una gran ciutat, una ciutat petita, no?, però ja et dic, o sigui, quan sempre m'agrada molt aquesta frase de bueno, que parafraseo, per dir-ho així, una frase de Fernando Pessoa, quan deia això de que somos una confederació d'almes, pues jo penso que som una confederació de llocs, no?, de territoris, no?, i la suma de tots aquests territoris configuren el que som, no?, i perquè el seu passat també ho heredes, també, no?, sense adonar-te, i això em sembla molt, molt interessant, no?
1: De fet, també parles de les sentiments contradictoris, per exemple, no?, que produeixen algunes ciutats. Hi ha una cita també que m'agradaria destacar, que diu, habitar un lugar supone cuestionarlo, ponerlo en duda, juzgarlo como si fuera una prolongación de nosotros mismos, y por eso nos atrae y nos expulsa, no?
2: Clar, jo penso sobretot en la meva ciutat, a Barcelona, no? A veure, jo crec que no és molt original dir que qualsevol persona té una relació d'amor-odi, no?, amb la seva, amb la seva ciutat, no? Jo això ho penso molt a la ciutat a la, en la que visc, no? Barcelona, per exemple, és un lloc que jo sento que a vegades m'expulsa, no? O que gent com jo, pues, no, li, no, no li provoca cap tipus d'atracció, no? Però, per una altra banda, també és el lloc on ha nascut la meva filla, no? Vull dir que també és una aposta, també, no només per la vida, sinó també per un lloc determinat on decideixes que pugui créixer, no? Una cosa com tan bèstia com pot ser una filla, no? Llavors, clar, en aquesta dicotomia et mantens, no? O sigui, sempre passem per les ciutats amb aquesta barreja, no? De que ens agrada molt, l'estimem molt, però a vegades també pensem que no és el nostre lloc, no? I que possiblement seríem més feliços en una altra ciutat, un altre territori i fins i tot un altre temps, no? I bueno, d'aquesta dicotomia ja tic, d'aquesta paradoxa, pues fem una mica el dia a dia, no? I també em sembla que és agradable, no? Perquè jo crec que és molt bo tenir una certa capacitat crítica, no? De jo com vius, però tampoc pot ser només això, no? Jo crec que també està bé de tant en tant sentir una certa estima, no? I per què evitem el que evitem, no? I per què volem continuar no sé, pues, en això de viure, no? En la mateixa ciutat. Llavors, aquesta barreja em sembla sempre molt, molt atractiva, no?
1: En aquest sentit, per exemple, quan viatgem, evidentment, doncs veiem coses que ens agraden més, no?, d'altres països, altres ciutats, fins i tot. No sé, en el teu cas, per exemple, ara que parles, doncs, això de la ciutat on vius, què és el que has vist, per exemple, en altres indrets que diries, ostres, doncs això, per exemple, seria molt bé que s'importés, no?, a Barcelona, per exemple, en aquest sentit.
2: Mira, és supercuriós el que em passa, perquè quan marxo fora de Barcelona, i sobretot fora d'Espanya o així, és molt curiós perquè no vaig, a vegades sí que intento trobar coses, no?, que m'agradaria tenir a la meva ciutat, no? Millors museus, un restaurant, un bar meravellós, una, no sé, un cafè, un pub musical, alguna activitat algun diumenge que hagi trobat a qualsevol carrer de qualsevol ciutat, però més que això, el que em passa quan estic fora de Barcelona és que intento trobar Barcelona, no? I no puc evitar-ho. Vull dir, tinc com un radar, per dir-ho així, on distingueixo o trato de trobar quins racons em recorden a Barcelona, no? T'explico un cas molt curiós. Fa molt temps, en una crònica que al final no es va incloure al llibre, és una crònica sobre Nova York, recordo que vaig estar, bueno, vaig trobar un cafè superagradable en un barri molt agradable que es diu Village, el West Village, em sembla que era. Bé, doncs estava allà assegut al cafè, dic, oh, quina meravella de cafè, taules, silenci, tranquil·la, no ho sé, no? I de cop i volta vaig començar a mirar les parets, les fotografies que n'hi havia a la paret, i vaig començar a veure Exposició Universal de Barcelona, 1800 no sé què, o 1994, un altre amb l'escut del Barça, un altre no sé què. I resulta que l'amo del cafè era un català que havia vingut a Nova York intentant, no?, imitar els cafès que ell coneixia de Barcelona, no? I això va ser com un cop de realitat, no?, per dir-ho així. Dic, al final, el que intentes trobar fora de Barcelona és la teva mateixa ciutat, no? Això li va passar també en un bueno, ho explica, no recordo quin llibre exactament, Enrique Vilamates, no? Es va passar tota la infantesa, no?, somniant, no?, quan anava a París, o sigui, a París, perdó, a Nova York i tal, i la primera vegada, la primera nit que va passar a Nova York, una nit, va somiar justament en Barcelona i quan ella era petit, no? Vull dir, al final jo m'he adonat de que el que busco fora de Barcelona precisament és el que hi ha de Barcelona en altres ciutats, no?
1: En qualsevol cas, un altre dels termes que també sorgeix en el teu llibre és el de la idealització del viatger, és a dir, imaginar-te, no?, viure en un altre indret. Segueixes triant un altre indret o un altre temps, també, no? Has deixat caure abans, doncs, això, sí, no? Un altre temps del passat, per exemple. Quin seria?
2: Bueno, jo crec que la resposta fàcil podria ser, vull dir, fàcil perquè la tinc molt més o menys clara, podria ser el París dels anys 20, no? O sigui, m'agradaria molt Vull dir, en tots els sentits, no? D'artistes, d'escriptors, la ciutat en plena ebullició, vull dir, efervescència absoluta. Potser aquesta, potser també als anys 60 a Nova York, m'agradaria molt. A Berlín gairebé sempre, en qualsevol temps. Bueno, vull dir, sense estar ben exact, vull dir, des de fora, Berlín m'aniria quasi, perquè jo crec que Berlín és la capital europea i universal, no? Pràcticament, perquè per ell ha passat tota la història, no?, del segle XX. Però també m'aniria al present, que tenen ciutats ara com Quito, per exemple, o Valparaíso, o La Paz, no? Potser aquestes són ciutats, bueno, Lisboa també, possiblement, o Porto, no? Són ciutats que m'agradaria viure en algun moment de la meva vida, no? Bueno, aquestes són una mica, més o menys, no?, l'itinerari que jo continuaria, no?, que jo seguiria.
1: Això seria una mica més de realisme, però també volia preguntar-te per la part més ficcional, perquè també en el teu llibre doncs repasses, no?, i t'acompanyem, si més no, per exemple, per la Salamanca, on vas estudiar pels carrers i imaginar espais com de la Celestina, de l'Acerío de Tormes. Fins a quin punt podríem dir que es creuen això, ficció i realitat, és a dir, espais reals, en el teu llibre, en Geografia Escrita?
2: Clar, això és curiós, perquè, clar, hi ha un moment on tu tens una certa decepció quan arribes a un lloc, no? Perquè l'ho has llegit tant, has vist tantes pel·lis sobre aquest lloc, o l'has vist en quadres, o no sé, no tinc ni idea, que clar, la realitat normalment sempre és més pobra, no?, que possiblement que la ficció o la teva imaginació que has projectat, no?
1: Sí.
2: I clar, el territori a vegades s'ha de carregar una mica amb aquesta herència, no? Vull dir, de les lectures prèvies i tal, ja et dic, o sigui, amb una batalla que sempre perdrà, perquè la realitat sempre és més avorrida possiblement que la ficció. A un llibre com aquest de Geografia Escrita també hi ha una mica d'això, una barreja entre, bueno, i fins i tot a vegades d'escriptors que poden haver existit o no, això li tocarà al lector averiguar si han existit o no, no? Però, però bueno, sempre és una mica, quan jo vaig a un lloc, camino una mica entre la realitat que veig, no?, la realitat que puc tocar o les converses que pugui tenir al mateix lloc, i també tot el que he llegit abans, no? Llavors, clar, per això et dic que és un camí molt interessant, no?, perquè no només estàs caminant per un carrer qualsevol, sinó també per les teves lectures, per les teves pel·lis que has vist, i a vegades la realitat i la ficció es confundeixen amb molta facilitat, sobretot ja dic, quan camines i passeges per un territori.
1: El llibre, de fet, barreja assaig, autobiografia, mirada literària. No volies fugir, suposo, no?, de gèneres més tancats, per entendre'ns?
2: Clar, però, sí, totalment, però no per una qüestió de a priori, per dir-ho així, no? No perquè jo vulgui ser novedós o no ho sé, no? Sinó perquè és el millor llibre que jo puc escriure, només és per això, vull dir, al final ni sóc un novel·lista de raza, per dir-ho així, vull dir, ni tinc la imaginació absoluta, no?, com per... no sé, per escriure diàlegs i trames i tal, ni tampoc sóc un assagista, algun escriptor d'assajos que, pues no sé, que acadèmics, no? I aquesta barreja, entre cometes, és el que més m'agrada llegir i també el que millor puc fer jo, no? No, només respon una mica per això, vull dir que no n'hi ha tampoc cap intenció ni de resultar un escriptor, no sé, pues, novedós o original, no, més o menys és això, sí.
1: En qualsevol cas, ja per acabar, volíem preguntar-te, el llibre connecta això, no? Doncs, molts indrets, molts personatges vinculats a la literatura. Què és el que permet visitar una ciutat a través de la seva literatura? Què és el que permet? O sigui, com es llegeix una ciutat a través de la literatura? Que és com la gran pregunta del llibre, podríem dir.
2: Pues és molt difícil, la veritat, perquè... suposo que si tingués la resposta no hauria sentit, no?, la necessitat d'escriure aquest llibre, però és veritat, pot ser la pregunta clau, no? Vull dir, al final com ens passegem per la ciutat, com ens passegem pels llibres que parlen d'aquesta ciutat o de les pel·lis, pues és tot un misteri, però jo crec que mereix molt la pena, no?, caminar-ho. I no sabria dir-te, vull dir, ja et dic, o sigui, si sapigués la resposta possiblement no hauria tingut, no?, la necessitat d'escriure o seguint escrivint. De fet, el que sí que et puc dir és que escrivi o no més cròniques d'aquest tipus, aquesta barreja entre realitat ficció i connexió entre literatura i ciutat sempre m'acompanyarà. És impossible que jo visiti cap lloc sense tenir una part de la meva ment o del meu cap pensant el que han escrit altres sobre ell, no? És impossible ja treure'ls de sobre.
1: Doncs, de moment, aquesta última obra, que és geografia escrita d'Àlex Chico i que es presenta demà, com dèiem, al Cèntric Espai Cultural, a partir de les 7 de la tarda. Àlex, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui i bona tarda.
2: Molt bona tarda i un plaer trobar-vos un altre cop demà. Moltes gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.

0: principi de viure sense tu.
1: Són 1:15.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu Antoni Balmón ha reclamat a la Generalitat i al govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
3: Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya.
1: Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat, entre d'altres. La subhasta per trobar un comprador per Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a una possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. Recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola Escolta i Guia, Conxita Busquets, celebra demà dissabte el seu 60è aniversari. Serà amb una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 2:15 de la matinada.
2: Esports.
1: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'AE Prat amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoan han tancat la lliga amb una ratxa de 5 derrotes consecutives visitant la comarca d'Anoia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per passar a la final, que seria contra la Pobla o el Rubí. Recordem que el joc està a l'ascens a tercera ref. L'enfrontament el podreu seguir des de 6:45 de la tarda a aquesta casa. Més informació a 1:15.
4: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
5: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
6: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
11: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
13: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Arriba el Plans de Tocar amb la Neus Bou Mimó. Benvinguda de nou, Neus.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I, efectivament, com tu anunciaves, el Lluís Aguadó ha posat una mica de Bad Bunny, però avui és el dia i, per tant, no passa res.
1: Jo, com ja he escoltat que ha posat el Lluís Aguadó, he posat una altra perquè he dit, va, anem a canviar, perquè com al final totes les cançons són xules i, bueno, doncs, he fet una mica aquí com de set list de preparació i prèvia al concert.
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, parlem una miqueta això del concert de Bad Bunny, que

0: després de la quantitat de gent que hi va només per posar-ho a l'Instagram.
1: Totalment, totalment.
0: I per tant...
1: Sí, jo em vaig fer la pregunta perquè, clar, jo el primer dia encara no se sabia quan estaven les entrades pròpiament i llavors doncs vam fer una mica el tanteig. Jo, com no vaig poder ni entrar a escollir entrada, va ser ja com, vale, no, ni de conya. No. Però a la segona, que ja sabia una mica la gent quan les havia comprat anteriorment, clar, ja estàvem parlant de quasi 300 euros per entrada.
0: És una barbaritat.
1: I jo allà vaig, em vaig plantar,
0: és una
1: vaig
0: barbaritat.
1: Dir, jo no vaig a pagar aquests diners. Sí.
0: Està molt bé aquest disc, és veritat que ha fet un show increïble, però no passa res.
1: No passa res, no.
0: També t'he
1: de dir,
0: exacte,
1: i també t'he de dir que és això, o sigui, existeix no com aquesta cosa de com tothom ho penjarà a les xarxes,
0: sí.
1: Al final perds una mica ja com la gràcia i l'essència de la, bueno, del poder estar allà i gaudir-ho. És com, bueno, doncs, de fet, avui, clar, tothom que vagi demà al concert, jo els hi recomanaria que es traguessin les xarxes
0: avui
1: per un dia.
0: No entris
1: perquè, clar,
0: allà.
1: Llavors, quina gràcia. Ho veus
0: és
1: tot.
0: Veritat,
1: és que spoilers per tot arreu. Bueno, doncs ja no té gràcia. Llavors, bueno, doncs ho viurem d'una manera diferent.
0: Molt bé.
1: No serà, evidentment, el mateix. Ens agradaria estar allà, sí, però tampoc morirem.
0: Exacte.
1: I bueno, doncs espero que la gent ho gaudeixi molt perquè serà un show, doncs, bueno, molt, molt esperat i, amb, bueno, i jo crec que serà molt xulo. També, bueno, hi haurà la participació, bueno, dels teloneros, hi ha uns teloneros que es diuen Chuy, que és una banda
0: no
1: de Puerto Rico, que es veu que és la típica banda d'allà, no? Molt local, que el Bad Bunny mateix, o sigui, ell els va portar, diguéssim, com a la seva gira i s'han fet coneguts arrel d'això. Vull dir, no eren coneguts abans, sinó que s'han fet coneguts arrel de ser, doncs, els teloners del show del Bad Bunny. I després diuen que hi haurà igual alguna altra sorpresa més, tipus, pues, Rosalía o alguna cosa. Cosa que m'estranyaria perquè fa 4 dies que ha estat i jo no sé si li ve de gust tornar a anar a l'estadi olímpic.
0: No ho sé, però és veritat que van tenir una col·laboració, no? Fa uns anys i també tindria cert sentit, però veurem. M'has d'explicar aquest concepte de la casita, que no sé si el domines
1: sí.
0: molt, però...
1: Bueno, tinc una mica una idea...
0: És com que no ho entenc.
1: Doncs ell ha fet... ja.
0: Perquè diuen, és que ha anat a la casita.
1: I tu què casita?
0: La casita és el VIP.
1: La casita, correcta. La casita jo crec, o sigui, jo crec com a nivell concepte, perquè ens fem una idea, o sigui, per exemple, el confessionari de la Rosalía, doncs és una mica com el símil, no? Porten a escena un espai, diguéssim, com una mena d'escenari o de... bueno, sí, de set, muntat per ells, que representa com el que volen... doncs, bueno, com el que volen, com el que representa el tour, diguéssim, una mica la gira i el concepte del disc i tal, i llavors el porten a l'escenari. Llavors la casita és, literalment, pròpiament una casita, o sigui, fet així com si fos una casita, on, a més, aprofita perquè sigui el VIP. Que
0: vai,
1: això
0: vai,
1: ho vam veure a la Super Bowl, que ja va estar allà, i clar, hi havia doncs, Pedro Pascal, l'actriu la Jessica Alba, hi havia, doncs, bueno, moltíssima, la Karol G, o sigui, hi havia un munt de gent, celebritats molt conegudes, que podien estar allà, és com si estiguessin al VIP del concert, però estan a la casita i a més és públic i es veu.
0: Vale.
1: Com dir,
0: nosaltres és un nou concepte, això.
1: Sí, sí, és un concepte, això. Jo crec que no s'havia dit fins ara.
0: Això i el confessionari són dues coses que m'ha après aquest
1: any. Estem d'estrenes, sí.
0: Amb la Rosalía i amb el Bad Bunny.
1: Correcte.
0: Portes música?
1: Porto una cançó, que és La Mudanza, que no la, crec que no l'ha portat el Lluís, i bueno, una cançó més de tot el concert.

0: Doncs Bad Bunny, amb aquest disc, al final està molt bé, està molt treballat, torna a la seva essència, i han descobert que fent coses particulars de cadascú i de veritat de cadascú tenen més èxit, no? Que fent tothom el mateix.
1: Sí, sí, sí. Que parlant ara...

0: acabo, m'ha vingut així al cap, que també a la Met Gala, te'n recordes que vam estar parlant de si col·laborava amb Zara, no col·laborava amb Zara? Sí. A la Met Gala també va anar vestit de Zara.
1: Col·labora claríssimament.
2: Anem amb més temes.
0: Anem amb l'Amaral.
1: Mira.
0: Mític duet, eh? I jo és que, clar, quan ho he vist he dit, ostres, a mi m'agrada molt aquestes coses de, bueno, de tornar, no? L'Amaral, al final, jo vaig créixer amb... bueno, generacionalment, sí. Soc de Amaral total. I llavors ha sortit una nova sèrie.
1: Sí.
0: Que, bueno, tu la deus haver vist perquè tu que tens Movistar.
2: Sí, és que només pago Movistar, la veritat que no tinc ara més plataformes. I, clar, veig tot el contingut que fan. Aquesta la vaig veure ahir anunciada.
0: Sí.
2: Vam tenir una festa també corporativa. Exacte. I no la vaig poder veure, però la tinc apuntada, perquè és Se tiene que morir mucha gente.
0: Correcte.
2: Que és una novel·la de Victòria Martín.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt coneguda també en el món del podcast i tal.
0: Exacte, sí.
2: I llavors la tinc apuntadíssima,
0: sí,
2: per veure-la, eh?
0: A mi, mira, jo em faria Movistar només per veure aquesta,
2: mira,
0: sèrie. Tinc molta curiositat perquè...
2: Doncs està molt barat, eh? Ara t'explico, sí, maneres de fer-ho.
0: Molt bé. No fem més publicitat que...
2: No.
0: Que l'altre dia em van criticar perquè vaig fer publicitat d'Uniclo. Bé, doncs aquesta sèrie que ha sortit, que la protagonitza doncs les actrius l'Anna Castillo, la Macarena García i la Laura Weismar.
2: Sí.
0: No sé si ho he pronunciat bé, però...
2: Tinc una anècdota també de l'Anna Castillo. És que mai no
0: en
2: puc
0: sèrio?
2: Explicar aquestes coses, saps?
0: Vinga, explica-la.
2: Vaig fer anglès de la UOC amb l'Anna Castillo de companya per algunes feines.
0: Sí.
2: I és molt bona actriu, però potser el tema d'estudiar anglès i de presentar les coses a temps costava una
0: mica.
2: Saps? Llavors tinc el mòbil de l'Anna Castillo.
0: Que
2: tinc
0: fort.
2: Les fotos seves, clar.
0: Jo, quan final, es fa canviar la foto de perfil...
2: Ella no ho sé, però la seva vida ha anat molt millor que la meva, evidentment. M'entens? I llavors tenia, bueno, les fotos als Goya, tot això, i jo no, evidentment. Per tant, mira...
0: Ostres.
2: Aquí, clar, és que em dones espai per poder-te explicar coses, saps?
0: No, escolta, em sembla genial. Quin safareig. Doncs a mi l'Anna Castillo és una actriu que em cau bé. La veig i em cau bé.
2: No, a mi també, eh? El que passa és que, clar, quan has de fer feines conjuntes, ja, estàs, bueno, a posar d'acord en,
0: clar,
2: horaris... I
0: quan ets companya de la gent, diguéssim, amb feines, amb treballs i tal, llavors allà es destapa tot el pastís.
2: Però jo la veuré encantadíssima i m'agrada molt, eh? L'Anna, sí, Castillo és una actriu increïble.
0: Sí, i a més també m'agrada molt la Victòria Martín, mm-hmm, i crec que, bueno, doncs pot estar molt xula.
2: Pinta molt bé.
0: No he parat de veure vídeos i reels a xarxes d'elles, a les seves promos i tal, i parlant-ne, i bueno, i algun trosset, diguéssim, de la sèrie, i pinta molt bé. Llavors, bueno, l'Amaral, que tot esto he començat parlant de l'Amaral per algú, és que ha fet la banda sonora, diguéssim, de la sèrie.
2: Molt bé.
0: I les actrius mateixes li han fet de coristes a la cançó.
2: Ah, perquè també canten bé. Clar.
0: Clar.
2: Han cantat en d'altres ocasions. Doncs anem a sentir-la, no? Som-hi.

0: entra molt bé Amaral.
1: Sí,
0: en qualsevol moment.
1: Sí, sí. Doncs, a part d'Amaral, hi ha una altra persona que ha fet cançó nova avui, i és Olivia Rodrigo, que em van parlar l'altre dia.
0: La vaig conèixer gràcies a tu.
1: Mira, doncs ara la coneixeràs una mica més.
0: I a la samarreta del Barça.
1: Exacte. Doncs va fer aquell concert que parlàvem i, bueno, doncs el va fer al Teatre Grec, que
0: sí,
1: va ser la... com la, bueno, la localització exacta secreta, molt xula, per cert, aquella localització m'encanta, vull dir, és que em sembla increïble. I ara ha tret una nova cançó, avui mateix, que es diu The Cure, La Cura, també una mica com en, bueno, com alabant, diguéssim, o també en sintonia a l'estil del grup The Cure, que es veu que ella és molt fan i per tant ha fet com aquest petit homenatge, i la cançó s'ha titulat igual que el grup, perquè també l'estil és molt rockero, és així com molt, bueno, molt noventero, tal, i té moltes referències d'aquest grup. I el, bueno, és una cançó que ha sortit com abans d'hora de l'àlbum, que surt el juny, el 12 de juny, si no m'equivoco, per tant, bueno, doncs ha fet aquesta avançada amb aquesta nova cançó. També parla del videoclip, que és molt cinematogràfic. Últimament Olivia Rodrigo crec que, bueno, està apostant molt, diguéssim, per lo visual, perquè ja va sorprendre amb la cançó que va treure, la primera, que va ser Drop Dead, que va gravar al Palau de Versalles, corrent allà com si fos Maria Antonieta.
0: Sí.
1: No, va ser increïble. I ara en aquest nou surt també com fent en un hospital, com si fos una infermera de guerra curant, com, bueno, no sé, és com molt xulo. L'estètica és molt curiosa i trobo molt original. Així que està molt bé escoltar i està molt bé també veure-la.
0: Clar que sí.
1: I, bueno, doncs la posem i així l'escoltem.
0: Som-hi.

0: ens deixem una mica de fons per passar a la gastronomia, Neus.
1: Sí, ara ens anem
0: directe a una altra cosa. Clar que sí.
1: És que, clar, els caps de setmana, per mi, sempre la millor combinació està menjar bé, escoltar bona música i fer coses xulis.
0: Molt bé.
1: I descansar, sobretot
0: ja
1: descansar.
0: Encanta.
1: Però això, clar, no ho posem perquè aquí ja cadascú
0: que
1: es fa exacte, el seu
0: sí.
1: descans.
0: Jo tinc unes ganes d'aquests tres dies seguits.
1: És que fan falta, fan falta.
0: Que, és que necessito descansar. Portem una època que hem fet molta feina i
1: sí.
0: necessitem aquests tres dies, ens aniran molt bé per tots aquests plans. I jo ja saps que sempre m'apunto al teu guió.
1: Ja, és veritat.
0: I que a veure què em proposa.
1: Quan no m'equivoco de dates.
0: Estic atenta també per sí. veure si ja ha passat, però no.
1: No, en tot cas, hi ha alguns que passaran, però de moment encara aquests no han passat. I és que aquest cap de setmana hi ha el Croqueta Crash.
0: Croqueta Crash.
1: Es fa al Poble Espanyol, és un esdeveniment que comença avui fins al dia 25, de 12 a 12, vull dir, de 12 al migdia a 12 a la nit.
0: És molt boomer aquesta pregunta, però hem d'explicar què és un crash.
1: Un crash és com... Bueno, és que jo també estic una mica... No, un crash és una
0: és
1: persona
0: aquella...
1: a la que ens agrada, diguéssim, com... Sí, un petit...
0: Era l'amor platònic d'abans,
1: sí, és com
0: però ara
1: amor
0: com
1: platònic.
0: Que hi ha més crush, no?
1: Sí,
0: que
1: és que aquest
0: platònics.
1: Jo crec que ja no platonitza tant, vull dir, és ja més com, m'agrada aquesta persona, pot ser que sigui platònic, perquè pot ser un crush, allò, una celebritat que saps que rara vegada arribaràs a conèixer aquella persona, però també pot ser un crush d'algú que tinguis molt més a l'abast.
0: Val, o sigui, pot ser real.
1: Crec.
0: Val.
1: Clar, jo és
0: aquesta
1: que
0: és
1: també...
0: la teva definició.
1: Exacte, sí.
0: Però aquesta crush, en aquest cas, fa servir aquest concepte.
1: Exacte,
0: perquè...
1: com d'algú que ens agradaria, no? I, i per tant, doncs, ens enganxem al desig de poder tastar aquesta croqueta.
0: Molt bé.
1: Llavors tindrem 8 restaurants diferents amb 16 varietats de croquetes i es fa per votació. És una mica com el que vam portar, crec, de les truites. No, de la paella, pot ser, fa ara unes setmanes. Bueno, jo ja no sé el que
0: parlo. Ja saps que generacionalment això d'anar només a menjar croquetes em costa. O sigui, només hamburgueses, només croquetes, només pizza. I és com, m'agrada més anar una mica a cada cosa.
1: Exacte.
0: Però
1: jo crec,
0: endavant amb les croquetes.
1: Sí, exacte. Jo crec que després, allà, si són una mica intel·ligents, que no dic que no ho siguin, però... la gràcia seria que posessin una altra cosa, però que li donessin prioritat a les croquetes,
0: clar,
1: perquè al final és el que dona tot el nom, no?
0: 16 varietats, Déu-n'hi-do.
1: A mi no se m'ocorren, encara que li posi tot l'esforç per pensar en 16 varietats diferents de croquetes. Però bueno, com ara es poden fer croquetes de tot, igual que pastissos de formatge, igual que truites, igual que tot, doncs aprofiten.
0: Molt bé.
1: El més interessant d'aquí, que és gratuït.
0: Ah, mira, això sí, això sí.
1: L'entrada és gratuïta, clar. Després entenc que tu et plagues...
0: consumició del que sigui.
1: Exacte. Però bueno, que pots fer
0: El Espanyol és aquell lloc curiós.
1: Sí,
0: no?
1: És curiós.
0: Que té un punt que no saps si és cutre
1: totalment.
0: Mític o és... No,
1: correcte.
0: Té aquest punt de dir... Estan, els carrers estan ben representats, però dius, bueno, calia
1: totalment.
0: Això, no sé. És aquest punt
1: curiós.
0: Molt nostre, també.
1: Sí, total. No, com una conjunció una mica estranya d'estar allà i dius, em fa una mica de vergonyeta, però està xulo.
0: S'està posant de moda un altre cop, que en la meva època era un lloc de sortir, de festa, un lloc de referència.
1: Sí, sí,
0: ha passat una època sense pena i glòria.
1: Sí.
0: I ara torna a fer-se...
1: una mica conegudet.
0: Popular, sí.
1: Sí, sobretot aprofiten molt aquest espai per fer aquests típics festivals que també es fan.
0: Sí.
1: El Brava Fest també es fa allà.
0: Sí.
1: Alguna d'hamburgueses també es fa allà. I, bueno, concerts que també sempre...
0: Sí, el Cert Festival, no? Es feia també.
1: Així que, bueno,
0: molt bé, més
1: una
0: coses.
1: Bona proposta. El Tast a la Rambla, que no és aquest cap de setmana, és el que ve, és la 12a edició, i és del 28 al 31. Vale? Jo ja el porto perquè us aneu fent a la idea.
0: Clar que sí, molt bé.
1: Bueno, és una de les grans també trobades gastronòmiques aquí a Catalunya i es farà a Plaça Catalunya pròpiament. Llavors, bueno, hi haurà diferents restaurants, 36 per ser exactes, i pastisseries, i durant 4 dies doncs, podreu fer tot el tast que vulgueu allà per, bueno, conèixer totes les propostes i bueno, tot el que ens porta a la cuina. Hi haurà propostes de tot, vegetarianes, sense gluten, de tot, vull dir que hi ha per tothom.
0: Molt bé.
1: L'entrada és gratuïta i es paga també pels tastos individuals, com ara jo crec que també les croquetes, no? Llavors, bueno, doncs pots anar i consumir tot el que tu vulguis.
0: Perfecte, tanquem la part gastronòmica.
1: Ah, exacte.
0: I obrim la de coses xulis que has dit, que són on passes els teus caps de setmana, no? Aquí entrarien exposicions, cultura, una mica de varietés. No?
1: Ah, exacte, varietés, totalment. Aquest cap de setmana, bueno, ja... porta unes setmanes obert, però jo us ho porto perquè aquesta setmana trobo que és una bona proposta per portar. Una exposició de Matisse al Caixa Fòrum.
0: Mira, molt
1: bé. Matisse, bueno, que va ser un gran artista de la modernista i va, bueno, influir, no, en diguéssim, tota l'època, tots els artistes posteriors, tots els moviments posteriors. Doncs ha arribat aquesta exposició a Barcelona després d'haver passat per Madrid, i és una col·laboració entre Fundació La Caixa i el Centre Pompidou de París. Llavors es presenta, doncs, com una gran lectura d'aquest artista i d'aquesta trajectòria que ha tingut.
0: És una gran exposició,
1: aquesta. No, molt gran, és molt gran. De fet, també té com obres que no estaven a Madrid, per tant, com, bueno, reforça, doncs, aquesta cosa de hem d'anar-hi perquè hi ha coses exclusives que fins ara no s'han vist.
0: Molt bé.
1: Llavors, l'entrada general costa 6 euros.
0: Està molt bé de preu.
1: Està molt bé, però si ets soci, bueno, soci, si ets usuari i client de CaixaBank, tens entrada gratuïta.
0: Mm-hmm. Està molt bé el Caixa Fòrum, la veritat.
1: Està molt bé, sí.
0: Jo vaig fa uns mesos a una altra exposició i feia molts anys que no hi anava i m'ha agradat.
1: A mi és el típic lloc que a vegades dius vaig a mirar per curiositat a veure què hi ha, perquè sempre hi ha propostes que estan força bé.
0: Molt bé. I ara no passem... sé com definir això. Que
1: això és la curiositat, perquè jo també quan ho he llegit he pensat no sé com definir-ho. Però bueno, ho intentarem. És la Barcelona Olfaction, no sé com es pronuncia.
0: No sé com.
1: Bueno,
0: d'Olfactiva, no?
1: Exacte, d'Olfactiva. Aquesta setmana s'ha fet no sé com dir-ho, una setmana dedicada al món de les fragàncies, de l'olfacte, no? De totes aquestes experiències sensorials entorn a l'olfacte.
0: Curiosíssim.
1: Llavors, del 18, que va començar el 24, la ciutat s'ha omplert de diferents espais on, doncs, hi ha experiències immersives entorn a l'olfacte. Mm-hmm. Vale? Llavors, com explicar-ho? El Palau de la Música, a la Casa Vicenç, que a més també la Casa Vicenç, faig un petit parèntesis, avui es pot visitar gratuïtament fins la 1.
0: Mira.
1: Anem una mica tard, però bueno, per si
0: no
1: li dona temps.
0: Potser hi ha algú que té una hora morta.
1: Exacte, dius, me'n vaig a la Casa Vicenç. Al Poble Espanyol, també, al Parc Güell o al CCCB, amb visites guiades hi hauran tallers, instal·lacions olfactives, pintures, perfumades, xerrades sobre neurociència... i un bingo olfactiu.
0: És que és molt interessant com et connecta amb certs records, amb moltes coses,
1: Sí, a mi és que em genera com molta curiositat. Em sembla tot plegat, per ser sincera, una mica friqui, però...
0: Ho és,
1: però alhora em sembla algo molt curiós, de dir, mira, no tinc res a fer, vaig a fer una volta per aquí i a veure què hi ha.
0: Perfecte. I acabem explicant la teva experiència que ens vas anunciar cap de setmana passat, que aniries al Bar Bocata a un concert també que valia la pena, i és el lloc com de moda ara.
1: Sí, vaig anar a un esdeveniment, això que es deia Gente de Bien,
0: sí,
1: que, bueno, que era organitzat per una noia que és influencer i que, bueno, doncs, diguéssim que es dedica a fer esdeveniments per fer, bueno, perquè la gent connecti, no? Per connectar gent amb altra gent, ja diguéssim per propòsits tipus buscar pis, com va ser el cas de lo que jo vaig anar l'altre dia, cosa que va ser una mica fora de lo que jo buscava, però mira, curiós, o per fer conèixer gent amb interessos amorosos, diguéssim, també em fa, però no va ser el meu cas.
0: Val.
1: Per tant, bueno, doncs vaig anar amb una amiga que, com jo us vaig dir, em va pagar l'entrada perquè hi pogués anar amb ella, i sorprenentment, o sigui, m'ho vaig passar molt bé, sí. Vam anar, hi havia música, hi havia també, bueno, menjar, però cal, vam pagar, vull dir, anaven traient plats, però vaig menjar molt. Cosa que no m'esperava, perquè és el típic de, bueno, doncs com ahir, no? Quatre croquetes...
0: Sí. Ahir vam estar als Premis de Radio Associació, que també és un altre sarau, i, vaja, era gratis.
1: Exacte.
0: I el que ens van donar estava bé, però
1: sí.
0: Faltava no seria
1: miqueta,
0: el menú,
1: no?
0: Del Bar Bocata. No?
1: Exacte, no, perquè el menú del Bar Bocata, recordem que, a més, la seva joia, diguéssim, és, són els macarrons,
0: sí.
1: He de dir...
0: Estan bons.
1: Estan boníssims. O sigui, jo em vaig quedar, dic, ostres, quan els van treure vaig pensar... a veure què tal aquests macarrons, tinc les meves, no, reserves, però he de dir que ens van posar una plata allò enorme per quatre persones que ens va sobrar, vam repetir inclús.
0: Que bé.
1: Estaven boníssims. Mm-hmm. No m'han sentat gaire bé, però bueno, això no és nudit.
0: Bueno, clar, tu t'estàs
1: no
0: mirant les teves coses.
1: Exacte.
0: I les cites en si amb la gent i tot això?
1: Va ser curiós, perquè clar, el funcionament va ser, nosaltres vam arribar, ens van repartir un bingo a cadascú,
0: sí,
1: que prèviament nosaltres havíem d'haver omplert un formulari amb alguna curiositat entorn la temàtica de companys de pis, no? De, tu vius amb amics o amb parella o sola i has de posar alguna curiositat teva, doncs, de com ets a nivell de convivència o què és el que valores en un company o què és el que no t'agrada gens, no? I llavors, doncs, posades aquesta informació, i llavors entenc que la noia, doncs, feia la seva feina i fa un bingo per, no sé si érem 50 persones o una cosa així, allà embutxats al Barbocata, perquè és molt petit.
0: Clar.
1: I llavors havies d'anar buscant a veure qui era, o sigui, a qui pertanyia, diguéssim, l'anècdota o la curiositat amb tota la gent que hi havia allà. I va ser curiós perquè, clar, bueno, és graciós, perquè t'obliga, no, a sortir, a parlar amb la gent, a preguntar, clar, a conèixer-te. I la gent tenia coses molt interessants. O sigui, hi havia de tot. Hi havia des de... La meva veïna ha raptat a un nen, va raptar un nen no sé quants dies i el va deixar allà al pis.
0: Què dius?
1: O he viscut amb un home de 83 anys que podria ser el meu avi i em feia el dinar. I el... O sigui, coses molt estranyes, però molt curioses.
0: I tu què vas explicar?
1: Jo vaig dir, clar, jo no tinc... El meu company de pis és la meva parella.
0: Clar.
1: I jo vaig posar que col·leccionava gots a la meva mesita de nit.
0: Ah, bueno.
1: Que és una realitat.
0: Que és realitat.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: És una veritat.
0: Doncs mira, una experiència més.
1: Sí,
0: més,
1: sí, sí.
0: Que vas tenir. El Barbocata, el recomanes?
1: Sí, el recomano. Mm. És molt xulo. I la gent és molt maca, he de dir. Perquè era un esdeveniment que hi havia molta gent, hi havia molt de soroll i tal, i tot el personal d'allà eren maquíssims, estaven superatents a tot, ens portaven contínuament menjar, allò que veien que hi ha tal, et tornaven a portar coses, t'oferien la beguda, no era allò que s'esperin a que,
0: clar,
1: tu vagis a la barra, no, no, ells venien i... No, no, molt bé, la veritat que molt,
0: mira,
1: molt xulo.
0: Una gran experiència. Neus, m'apunto totes aquestes coses per fer aquests 3 dies.
1: Molt bé.
0: Gràcies, gaudeix molt.
1: Igualment, bon cap de setmana.
0: Molt bon dia.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
3: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
2: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: El Pròfim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el tenent local.
6: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
7: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
9: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Tot seguit, l'entrenant en la creativitat, una proposta per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que ens estimulen la ment.
2: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
3: I una setmana més estic aquí amb la Roser Martínez per entrenar juntes la nostra creativitat i, com no, ho faig amb la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
4: Hola, què tal, Cristina?
3: Doncs molt bé, avui em sento molt salada.
4: Estàs saladeta?
3: Estic saladeta avui. I és que farem creativitat amb sal.
4: Sí, senyora.
3: Home, i d'on t'ha vingut això? Perquè veure que aquest programa el fem des de l'Escala, encara que soni per Catalunya, des d'aquí un petó a tots els que ens escolteu.
4: Sí.
3: Però clar, l'Escala i la sal van molt vinculades, eh?
4: Però no ha vingut aquí.
3: Ah, i d'on ha vingut?
4: Doncs si t'he dit que ha vingut a França...
3: Home, doncs la sal de la Camarga, la veritat és que m'encanta.
4: I això que allà no ens escolten, eh? Però mira, ha vingut aquí, sí, sí.
3: A veure, explica'm
4: mira,
3: això.
4: Una escapadeta. I ara t'explicaré una excursió que he fet per si t'agrada fer turisme.
3: A veure.
4: Vaig anar a Narbonne i a prop de Narbonne hi ha Grujan, que hi ha unes salines. I d'aquí ve. De fet, hi ha una botigueta tota plena de sals amb molts sabors. És molt maco.
3: Ja la veig a dins de la botiga. Ai, m'emporto això. Ara allò, ara
4: portava allò. El cabasset, sí. Tot ple de sals de tot el sabor.
3: Treu la visa, rei, que jo ja he fet la compra.
4: Pues va així, pues va així. Sembla que ho hagis vist, això. Doncs vam fer una mica de passeig per la zona del canal de Midi i vam anar a Narbonne, vam anar a Grujan, que vam veure aquestes salines tan maques, recomanables, que això no té a rebre amb la sal, però t'ho dic igualment. Vam anar
3: a un
4: dels pobles que m'agraden molt, moltíssim, que és a l'Esomail. Hi ha una llibreria antiga que és una passada. Són llibres de segona mà.
3: Que bé, m'agraden molt aquestes botigues, són molt interessants.
4: És molt maca, sí. molt maca. I a més, clar, hi ha el canal, i és un poblet molt petit, i és molt xulo. I com que vinc amb això molt fresc, doncs he pensat, ho has d'explicar perquè potser algú s'anima i vol anar de passeig. Doncs bé, hem de fer turisme a Catalunya, però també, avui tot, a França ho tenim aquí mateix.
3: Oh, ho tenim aquí al costat,
4: sí,
3: i tant, s'ha d'aprofitar,
4: sí,
3: no?
4: I d'aquí m'ha vingut el tema de parlar de la sal, d'aquesta excursió de les salines, eh?
3: Molt bé, vols que anem d'excursió musicalment?
4: No encara.
3: Ah,
4: sí.
3: Jo com pensava, ara em donarà pas a la
4: no,
3: música.
4: No, però m'has de preparar.
3: A veure.
4: Primer diré per què he escollit aquesta cançó.
3: Per què?
4: Perquè realment no parla de sal, aquesta cançó. Però el títol de la cançó es diu Salitre.
3: Sí.
4: I m'ha agradat molt el concepte. No? Sempre que mirem aquella part, el més enllà del títol i de què va la cançó. Clar, Salitre, de fet aquesta cançó és en Manuel Carrasco. I Salitre, Andalusia, boca al mar, representa un aroma, un sentiment natural, no? Allò fresc i autèntic, i que és l'estil que també té aquesta cançó. I fan servir el salitre com a metàfora de la fusió d'en Manuel Carrasco i d'en Camilo.
3: Oh, quina fusió!
4: Sí, i em agrada molt la idea de que realment sigui la metàfora, no en si... El que és la cançó. Què et sembla?
3: Fantàstic, que l'escoltem i així
4: vinga,
3: la descobrim. Vinga,
4: va.
3: Ara sí.
4: Ara sí.
5: Quizás porque aquella

0: Ja heu sentit a la Roser. Espera, espera, no me la tallis, no me la tallis.
1: Faltava això, maco, maco.
0: Home, molt bé, doncs sí,
1: hagámonos
0: preciosa.
1: De todo menos falta.
0: Ai, que bonic, sí.
1: Que sí?
0: És una gran frase, sí.
1: Ah.
0: Doncs la metàfora que deies l'hem vist amb la cançó, eh? Del salitre.
1: Del salitre, sí. Sí, sí. Ens anem a parlar de fa milers d'anys.
0: Vinga.
1: Fa milers d'anys, no? Era la sal... Espera, que ara no m'ha sortit bé.
0: A veure, què volies dir-me? Què volies dir-me?
1: És igual, anem al gra. Bé, que era un recurs vital.
0: Sí, i tant.
1: No, no només per donar gust al menjar, sinó per conservar el menjar. I, de fet, abans de les neveres, la sal era l'única manera fiable de mantenir la carn i el peix, que, perquè durés setmanes o mesos, no? Depèn de l'aliment. Per això, amb civilitzacions antigues, el consideraven com un tresor.
0: Home, doncs sí, sí, i tant. Hi ha història amb la sala darrere, eh?
1: Hi ha molta història. A l'antiga Roma existia una ruta molt important anomenada Via Salaria, que literalment és el camí de la sal. I servia per transportar la sal des de la costa fins a l'interior. I ja era una infraestructura estratègica, com avui serien doncs, les autopistes o els ports, no? I ara és aquí on ve la paraula salari.
0: Ah, abans s'intercanviava amb sal.
1: Això, quan a final de mes ens agrada que ens arribi aquest
0: sí,
1: salari,
0: sí,
1: eh?
0: Aquests doncs, dineritos.
1: Dineritos, doncs això ve d'aquest moment, perquè, clar, els soldats romans rebien una compensació relacionada amb la sal o amb els diners necessaris per comprar-la, però tenia a veure amb la sal.
0: Per tant, era el caviar de l'època, per dir-ho d'una manera.
1: Sí, d'aquí va sortir el tema salarium, no? Que no és solarium, que és salarium.
0: No, salarium, va de diners, no de sol.
1: La sal de la vida, la sal era la vida i també era el poder, perquè durant segles molts governs van controlar la producció i la venda de sal, perquè, clar, era el producte, i era allò de qui controlava la sal, controlava la població.
0: Doncs imagineu-vos a la
1: així
0: sal, que l'agafeu a la cuina i feu com si no importés. És importantíssima la sal.
1: I molt, i molt. Ara això pensava, de fet com venia pel camí i anava pensant coses de la sal i hi ha una cosa que no havia escrit,
0: sí.
1: I m'ha fet molta gràcia perquè m'ha vingut la imatge d'un bloc de pisos, allò al toc-toc, que em donaries una mica de sal.
0: Ai, és una manera de conèixer el veí.
1: Que sí, sí. També. Dius, doncs també és per socialitzar, no?
0: O de lligar amb el veí,
1: clar,
0: també.
1: Clar, la sal més o menys en té tothom.
0: Sí.
1: Sucre no en té tothom avui dia, eh?
0: Mm.
1: Avui dia no.
0: És que la glucosa no és gaire bona, eh?
1: No, en excés,
0: la necessitem.
1: Però la sal sí que més o menys la pot tenir tothom. Per tant, és una allò, bé, una mica de sal, què tal?
0: Hi ha algú que et pot faltar molt i et pot haver de fer molta mandra anar-ne a comprar perquè realment necessites una mica, no?
1: Un pulsim.
0: Un pulsim.
1: I dius, mira, fins arribar...
0: M'agrada aquesta paraula, un pulsim.
1: Un pulsim, fins a arribar demà, no? Doncs anem a parlar de la sal per conservar els aliments.
0: Vinga.
1: Va. I d'aquí, perquè clar, per què funciona la sal per conservar els aliments, no? Perquè elimina l'aigua dels microorganismes que fan malbé els aliments. Per tant, és el principi científic, l'osmosi, que coneixem. I gràcies a la sal doncs, van néixer aliments que avui els gaudim. Com els gaudim, Cristina?
0: Les anxoves.
1: Les anxoves, el bacallà salat, el pernil curat,
0: com
1: les olives
0: tot.
1: En conserva, els formatges curats. Ara és allò.
0: Si vols, continua, que jo vaig fent.
1: Bé, i això m'ha portat a escollir aquesta cançó, eh?
0: Ara ja em faràs venir gana, ja
1: que
0: ho veig.
1: És d'aquelles que ens agraden, que no tenen gaire públic, i a mi m'agrada de tant en tant afegir en els programes una cançó per donar-hi visibilitat.
0: Doncs anem a escoltar Pescao Salao,
1: Salao,
0: de Trio Zapatista.
1: Vinga, a veure què ens espera.
0: Ai, ai.

0: Salau.
1: Ja ens l'hem après, ja ens l'hem après. I té una mica de rerefons aquesta cançó, eh?
0: Sí,
1: és picarona, és picarona la cançó.
0: Però mira què et dic, que no tenen, no hi ha gent que els escolta, però es mereixen que els escolti. Per què? Per què?
1: A veure,
0: perquè
1: dos punts.
0: Perquè són gent molt creativa.
1: Sí?
0: Primera, pensen què fer, i segona i més important, la fan.
1: I tant.
0: Que sempre diem que la creativitat pots pensar-la, però si no la poses, no la passes a l'acció, no serveix de gaire res.
1: Només queden idees.
0: Clar, llavors aquests homes han tingut la idea i, a més, el valor de posar-la... que està a Spotify, poca broma,
1: Pescau Salau, no us perdeu la portada del disc, que val la pena veure-la.
0: Tot val la pena, vull dir que quin valor, molt bé per ells.
1: Doncs seguim parlant de la sal, avui estem fent creativitat en sal, i cap on anem, quina perspectiva anem a veure ara?
0: El nostre cos.
1: El nostre cos, oh.
0: Clar, clar, nosaltres necessitem sal, és un ingredient essencial per viure.
1: Mm.
0: No
1: ens hem de passar consumint-la, que després tenim tensió alta.
0: No volem extrems. No, la sal, a part de ser un condiment, és necessària per al funcionament del cos humà.
1: Uh-huh.
0: El sodi el necessitem.
1: I tant.
0: No? I ajuda a transmetre impulsos nerviosos, a regular l'equilibri de líquids, a mantenir la pressió arterial i permetre la contracció muscular. Sense sal, el cos no pot funcionar correctament, Cristina.
1: Clar, jo m'he anat a la tensió alta, però clar, si no tenim aquesta tensió, ens esplomem a terra,
0: De fet, és molt recomanable beure aigua amb sal.
1: Mm.
0: Diuen que en dejú, no? Si prens una mica d'aigua amb sal...
1: L'aigua de mar és màgica.
0: Sí,
1: és
0: doncs
1: màgica.
0: L'haurien de beure. I de la mateixa manera també que es cuina amb aigua amb sal per fer fideuàs, per fer arrossos, i li dona aquell gust encara...
1: És un potenciador de gust, eh?
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, com a tot, la clau és l'equilibri. O sigui, no ens passem ni per molt ni per poc. Per tant, sal a la vida.
1: És necessària.
0: Sí. I ara canviem de tema, però prim plan plum. O sigui, ens anem a supersticions.
1: Oi, la sal, tira-la per darrere, mai la tornis a posar al pot, aquestes coses?
0: Sí.
1: Sí?
0: Ara t'anava a dir, segur que saps algun ritual, però ja veig que sí. Ja veig que sí. Doncs mira, la sal durant segles s'ha associat amb protecció, amb puresa, hospitalitat i bona sort. I t'explico, per exemple...
1: A veure.
0: Llençar sal per sobre de l'espatlla esquerra...
1: Ah, l'esquerra?
0: Es considera un ritual contra la mala sort en moltes cultures europees.
1: Ah, jo aquesta dada no la tenia, ara ho farem l'esquerra.
0: Apunta.
1: És que sóc dretana i ho feia per la dreta.
0: No, doncs clar.
1: Per l'esquerra,
0: Hem de canviar
1: de
0: rumbo. Sí, sí. Dutxar-te amb aigua amb sal per netejar les males energies, Cristina.
1: Jo em banyo al mar.
0: També
1: funciona?
0: Serveix,
1: sí?
0: Però mira, si no tens el mar a prop, si algú no pot, doncs una mica allò, un grapadet de sal, un polsim, que dèiem, i l'aigua.
1: Et fiques a la dutxa.
0: I energies fora, energies dolentes fora. Tu.
1: Molt bé.
0: Llavors, fregar la casa amb aigua amb sal, això ho has sentit algun cop?
1: No, això no ho havia fet mai, veus?
0: No? Doncs sí, això sí, perquè diu que fa fora els mals auguris, sí. Llavors et neteges la casa ben bé, sobretot les cantonades, ben repassat. I la sal també s'utilitza com a símbol d'amistat i hospitalitat.
1: El que dèiem, no? Vas a buscar la sal del veí.
0: Això també, això ho hem afegit.
1: Sí.
0: Però en molts països d'Europa de l'Est, quan arribava un convidat important, se li oferia pa i sal com a senyal de benvinguda i respecte, perquè era una manera de dir-te aquí tens el necessari per viure i per sentir-te a casa.
1: Per tant, aquí estaràs cobert i protegit, no?
0: Què et sembla?
1: Ai, doncs m'agrada molt. I el que dèiem, la sal mai es retorna al saler. Això sí que és llei de cuiners, eh?
0: Doncs és que jo tinc aquest toc.
1: Sí.
0: Agafo un polsim de sal, ho tiro a l'amanida o a la carn, on sigui, i sempre és com que en queda una mica i
1: clar,
0: ho torno a deixar. Per què?
1: No ho sé, però si veigués un cuiner et faria fora de la cuina. Sí,
0: catxis
1: sí.
0: La mare, a veure si ho sé rectificar això, ara m'ho has fet pensar.
1: És que jo també ho faig, Roser, i cada cop penso amb els meus amics cuiners dir-me què
0: jo
1: faig.
0: Jo crec que això ho fa més gent, que ens ho diguin. No?
1: Sí,
0: no sé que ens escolta.
1: Expliqueu-nos-ho, torneu
0: per
1: la sal al pot o no?
0: Per què ens passa això? O només és a tu i a mi que ens passa, no?
1: Saps què he fet jo? M'he comprat el potet que ve tancat i fa el...
0: Així no hi ha...
1: I ja està, no hi ha problemes.
0: No, hi ha volta enrere, aquí ja no hi ha res que tornar. És veritat, mira. Doncs problema-solució.
1: I tant,
0: no?
1: Sempre.
0: Doncs ja està. Anem a parlar d'art.
1: Home, no podíem marxar sense parlar d'art, eh?
0: Vinga, va, que he trobat un exemple.
1: A veure.
0: L'artista japonesa Moto Yamamoto crea instal·lacions monumentals utilitzant només sal.
1: Wow.
0: Dibuixa laberints, espirals i patrons superdelicats sobre... són instal·lacions sobre terra de museus i galeries.
1: Que xulo. Sí, home, aquí tradicionalment per la festa de la sal es fa la catifa de la sal.
0: La catifa de la sal.
1: Amb els colorets diferents, sí. I fan uns dibuixos preciosos, la veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, és tot un art. Doncs la motivació d'aquest senyor, d'en Yamamoto, és molt personal, perquè tot això va començar a treballar a la sal després de la mort de la seva germana, perquè ja que el Japó s'utilitza la sal per als funeraris, pels rituals, per purificar i protegir. I és una mica com protegir les ànimes, com protegir tot l'espai, no? I d'aquí va venir. I llavors el que fa també aquest artista és que un cop s'acaba la instal·lació, el que fa és que convida el públic a recollir la sal i retornar-la al mar.
1: Ah.
0: Però això és una manera molt elegant de dir, vine a netejar la sala, eh? Quan ho vaig veure,
1: estàs
0: vaig pensar...
1: contribuint amb algo molt guai, no?
0: Sí, sí, sí. Després, quan estava llegint, pensava, mira el col·lega que bé que s'ho ha muntat, no? Com estàs... I dius, mira, jo amb un pispàs, ell s'ho mira i ell anava pensant i tothom allà recollint la sal.
1: Molt bé.
0: No? I és aquelles feines que ho fas de gust perquè estàs ajudant i mira, sí. Doncs va venir d'aquí.
1: I li deixen net tot.
0: I ja està.
1: Jo,
0: doncs...
1: jo si penso en sal, penso en tequila i en llimona.
0: Doncs pues anem a fer un tequila.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ara?
0: Ja.
1: Vinga, el
0: és
1: fem
0: igual.
1: Musical.
0: Sí.

0: Preciosa la Julieta Venegas amb aquest limon i sal que dèiem que ens recordava el tequila. Tu has tingut èpoques de tequila o no?
1: No, la veritat és que no? No he sigut jo molt de tequila. No,
0: a mi tal com van venir van marxar, veient les conseqüències, vaig dir, ja està, ho deixarem aquí. Però no deixarem de parlar de sal, perquè no hem acabat encara.
1: No.
0: Cap on anem ara?
1: Ara he fet un recull de curiositats, Cristina, que seu.
0: Seu? Assentada estic, eh? Asseguda.
1: Doncs ben asseguda, perquè ara te diré, doncs mira, tot és així en seguida.
0: Vinga.
1: A Colòmbia hi ha la catedral de la sal.
0: Tot ha fet amb sal?
1: Bé, aquí es tracta de que la catedral està construïda a dins d'una antiga mina de sal.
0: Ah, que xulo!
1: I està, o sigui, el més sorprenent és que està excavada a uns 180 metres sota terra.
0: Imagina't.
1: La pots buscar per Google, és la catedral de Zipaquirá.
0: Doncs la buscarem.
1: I la veritat que és com, bueno, a mi m'ha impressionat bastant, i sí que fa una mica com de yuyu, també, perquè té una il·luminació així blava, clar, i deu ser... Jo perquè tinc una mica de claustrofòbia a llocs així tan d'això, però
0: a mi m'agradaria, ja ho veig.
1: A tu t'agradaria. Sí. S'ha convertit en un dels llocs turístics més singulars del país, eh?
0: Què més?
1: Vinga, va, què podem fer amb la sal? Com saps si un ou està bé o no està bé?
0: Digue-m'ho, sisplau, perquè això necessito saber-ho.
1: Doncs si poses aigua amb sal,
0: sí,
1: i poses bastanta sal, clar, com que canvia la textura el que poses l'ou, doncs sura cap amunt.
0: Sura la sal o sura
1: sí,
0: l'ou?
1: Sí, això no és per saber si està bé o no està bé l'ou, és perquè suri l'ou. Ah. Ara aquí m'he colat, eh?
0: Ah. Jo ara pensava que aquí m'havies descobert la sopa d'all, que sempre, per molt que vegis la caducitat, dius, però malament no han d'estar, no?
1: Però no és veritat, potser, que només posant-ho amb aigua, amb un got d'aigua, si sura és que l'ou és dolent? No ho sé,
0: sí, o sí, s'ha d'enfonsar.
1: Clar.
0: Val.
1: Que ens ho digui algú.
0: Sí.
1: No?
0: Si us plau, a on?
1: A la Rosa Martínez Creativitat.
0: A l'Instagram, que
1: ens ho
0: digueu.
1: Que ens ho digui com podem saber
0: si... El truc de l'ou, sisplau.
1: Sí, si és bo o no és bo.
0: Què
1: Mira,
0: més?
1: La sal també va molt bé per fondre el gel. Què passa quan tenim nevades, quan les carreteres hi ha gelades? Qui tiren sal? No?
0: Cert.
1: Doncs aquí està. La sal no caduca.
0: Mai.
1: No. S'han trobat blocs de sal amb mines i jaciments que tenen milions d'anys i continuen sent perfectament utilitzables.
0: Carai, que
1: com
0: potent.
1: Com la mel. Te'n recordes un dia que vam parlar de la mel?
0: Sí.
1: Doncs la mel i la sal no caduquen.
0: És bo saber-ho, això.
1: Què més podem fer? Mira, tinc dites a la sal.
0: A veure.
1: Tinc, per exemple, a veure, tenir salero. Què
0: Home,
1: és tenir salero?
0: Molta marxa. El que tenim tu i jo, Roser.
1: Tenim un salero que no ens l'acabem. També que diuen, mira que salada aquesta, no? I al contrari, ser un soso, un sosaina, no?
0: Sí, li falta sal,
1: no? O tu posa-li sal i pebre, que és posa-li acció. O la sal de la vida, l'alegria, no?
0: I tant.
1: O, mira, hi ha una dita molt xula que diu, de sal i de seny, que no en sobri ni en falti.
0: És molt bona, m'agrada.
1: Apunta-la. Què et sembla?
0: Molt bé.
1: Ara
0: estava pensant a veure si jo en sabia alguna o no, però no, em sembla que no.
1: Tu tens alguna làmpara de sal? Saps que jo en tinc una, que és un bloc de sal, de color taronja, que té una bombeta a dins,
0: sí,
1: amb una base de fusta, i allò també és perquè t'absorbeix l'humitat a l'habitació.
0: Ah, jo el que tinc és una de lava que va pujant i baixant taronja.
1: Ah,
0: però
1: no, això no té res a veure amb la sal.
0: Jo el que havia fet era la sal de colors, que la posaves dins aquest potet de vidre i fèiem així coses xules.
1: Sí, això és molt xulo, que es feia amb guix. També,
0: sí,
1: que
0: exacte, sí?
1: Doncs
0: sí,
1: això
0: sí.
1: També és molt xulo. Doncs si vols anem al consultori que t'explicaré cosetes per fer.
0: Sí?
1: Sí.
0: Anem a jugar amb la sal?
1: Vinga.
0: Som-hi. Doncs ens anem a posar saladetes. Doncs vinga, ganes de jugar amb la sal amb la Roser Martínez, com sempre en aquest consultori creatiu. A veure, què hem de fer avui?
1: Mira, he pensat que podríem fer una coseta que quedarem molt i molt bé per regalar.
0: A veure.
1: També ho podem fer per nosaltres, però és com un detall molt maco per regalar. Llavors, primer prepararem tot el que necessitem. I que recollirem doncs, herbes aromàtiques, com pot ser romaní, farigola, les que tinguem a mà.
0: D'acord.
1: I les rentem, les deixem assecar i les trossegem ben petit. També podem preparar granets de pebre, pell de llimona o de taronja, espècies tipus cúrcuma, bé, el que ens agradi.
0: Oh, sona bé això.
1: Sona bé. I llavors, un cop tenim extès tots els ingredients que tenim, molt important, hem de tenir sal,
0: Sí, clar.
1: Clar, clar.
0: Si no, què?
1: Hem de tenir
0: si no,
1: sal
0: què?
1: I pots de vidre. Això és el més important. I llavors ja anem fent els diferents gustos, anem barrejant la sal, doncs, per exemple, amb el romaní, i anem barrejant diferents. I llavors hi posem, ho tanquem amb un llacet ben bonic i amb una etiqueta que posi de què és el potet, i tenim un regal estupendo. I podem fer un de tot una mica, un popurri.
0: Tu també sempre ets ben original amb els regals, eh, Roser? T'agraden aquests regals diferents,
1: sí.
0: Ai, molt bé.
1: I si són fets per nosaltres, no només hi ha el pot de sal, hi ha tot el carinyo darrere.
0: Home, i tant, i l'estona que ja hem passat, i tot el que ens hem dedicat perquè aquella persona estigui contenta
1: perquè
0: amb nosaltres.
1: Perquè després ens diguin, mira que salades que
0: mira
1: són,
0: mira que salades.
1: Eh?
0: Sí, o posa-li sal a l'assumpte, també.
1: És veritat.
0: O, no sé, si
1: seria
0: positiu o negatiu.
1: Seria com posar-hi una mica, és com una mica de marro, no? Posa-li sal, que vols dir... una mica de merder, no?
0: ¿Qué? Sí, no eche sal en el asunto, ¿no? Allò, no sé si m'ho acabo d'inventar.
1: Pues no sé,
0: és que
1: si
0: volia dir un refrany amb sal,
1: ja
0: i no
1: bé,
0: en sabia
1: no,
0: cap més.
1: Mira. Ai, amb la sal gruixuda també podem fer moltes coses, eh?
0: Sí?
1: Perquè, clar, fins ara estàvem parlant de la sal fina. Però si tenim els potets aquests, que són un molinet,
0: sí,
1: fem exactament el mateix amb les herbes i tot, i amb la sal gruixuda.
0: Ah.
1: Un llacet, i també ho podem regalar.
0: Oh, doncs aquest queda molt xulo, part.
1: Molt xulo.
0: Aquesta sal grossa, la veritat és que... Oh,
1: i
0: una bona carnaca, un bon peixit.
1: I encara et diré una altra cosa, ara que t'estic veient la copa que tens aquí davant.
0: A veure.
1: Perquè, clar, si posem sal gruixuda en una copa i després una espalmeta per decorar la taula ben bonic, eh?
0: Home, doncs sí, la meva copa d'aigua, ningú es pensi que ara que estem aquí fent cubates, eh?
1: No, ni que...
0: Bé,
1: no
0: el tequila no ens l'han portat, eh?
1: No,
0: ens l'han portat.
1: No.
0: Doncs ja ho veiem, aquí molt salades i amb moltes ganes de parlar de sal. Quanta història té la sal,
1: molta.
0: Que imprescindible que és la sal, i a l'Escala hi tenim la festa de la sal, per tant que s'acostin també,
1: també cada setembre. També, que vinguin a la sal.
0: A la
1: i
0: sal.
1: De sal i de seny, que no ens en sobri ni en falti, Cristina.
0: Mai.
1: No, això
0: que ens
1: no
0: encanta.
1: En
0: però tu i jo ens veiem la setmana que ve, que no falti tampoc.
1: No, ben saladetes.
0: Ens hi trobem, Roser, moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Són 1:15.
2: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i el govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
3: Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
1: Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat, entre d'altres. La subhasta per trobar un comprador per a Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a una possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. I recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social del Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia, amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebrarà demà dissabte el seu 60è aniversari.
2: Esports.
1: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'AE Prat amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoana han tancat la lliga amb una ratxa de 5 derrotes consecutives. Visiten la comarca de l'Anoia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per passar a la final, que ara seria contra la Pobla o el Rubí. Recordem que en joc està l'ascens a la tercera ref. L'enfrontament el podreu seguir des de 6:45 de la tarda a aquesta casa. Això és tot. De moment, tornem amb més informació i ampliada, com sempre, l'informatiu migdia a la una.
4: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
1: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Planeta Prat.

0: Acabem la setmana parlant de festes. No ens pot faltar el Xamosa i Galana amb José Luis Auñón.
1: Bon dia i benvinguts al Xamosa i Galana. Com cada 15 dies parlem de cultura, parlem de festa i parlem de tradicions. Però avui, encara que sembli mentida, i no és el plat d'esports això, parlarem d'esports. Sí, sí, de veritat, parlarem d'esports, perquè parlarem del Tour de França. Déu-n'hi-do, encara que us sembli mentida, sí, parlarem de bicicletes, parlarem de carreres, però amb una vessant cultural, com sempre, amb aquest programa, que no podíem parlar d'esports, perquè per això ja està el plat d'esports. El Tour de França aquest any, com tots sabeu, i ho han donat a bombo i platillo, en totes les, bueno, totes les diaris, ràdios i demés, començarà a Barcelona. A mi la veritat és que em fa molta il·lusió. És molt xulo. El Tour de França pot ser tot un espectacle, anar a veure'l. Però l'Ajuntament de Barcelona ha tingut la brillant idea, i a mi m'ha encantat, de fer una tercera festa major, li diuen. Tindrem Santa Eulàlia, tindrem la Mercè, que també en parlarem una mica avui, i tindrem el Tour de França, perquè ha convocat unes jornades de cultura popular, a part de concerts, que també ens ho explicaran una mica, a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona ha dissenyat una proposta molt potent per rebre el gran de part del Tour de França. Des del 26 de juny fins al 5 de juliol, la ciutat celebrarà la Festa Major del Tour, un esdeveniment plantejat gairebé com una tercera festa major, anual al nivell de la Mercè de Santa Eulàlia, que inundarà els 10 districtes amb 60 activitats gratuïtes. La idea és fusionar la passió del ciclisme amb la identitat catalana, el comerç de proximitat i les tradicions locals. I per això aquest matí tenim, com no, el coneixedor de tota la festa i de la cultura popular i de les tradicions de Barcelona, Joan Manel Camps. Bon dia.
2: Bon dia, família.
1: Com estàs? Bé, no?
2: Molt bé, la veritat que molt bé aquí. Molt encuriosit amb això del Tour. Has explicat una cosa molt interessant. El Tour de França comença aquí a Barcelona i es passejarà pels districtes. Però ja us explico com es passejarà pels districtes. Estan utilitzant una mena de carrossa de la cavalcada, perquè us veieu una mica el volum. Uh-huh. I aleshores, sabeu això quan tu i jo veiem el Tour de França i ens quedàvem dormits a les migdiades?
1: Correcte,
2: del mes,
1: sí,
2: de julio.
1: Val? Avui ho deia, al matí esmorzant, dic, faré una entrevista sobre el Tour de França, el bé que anava a mi per fer la siesta.
2: Per fer les migdiades, a l'època d'Indurain, no? Delgado, sí, i això, no? Sí. Doncs els narradors deien la serpiente multicolor, veritat? Uh-huh. La serpiente multicolor, són això, no? Vull dir, el fet de que tots els ciclistes van seguint un darrere l'altre, no? Van fent aquesta serpiente multicolor.
1: Sí, sí.
2: Doncs l'Ajuntament ha preparat una d'aquestes carrosses a la qual hi haurà diferents bicicletes.

0: marxar de Reis, que ja portava altura, ens portava altura el Reis ja. I ens l'han portat, ens l'han portat.
1: Correcte, correcte. Els Reis van portar el Tour, hi havia una carrossa que simulava això també. El que passa que era una carrossa amb bicicletes d'aquestes de muntanya, bicicletes acrobàtiques, i aquí seran les bicicletes ja de carreres, com si estiguessin ja passant per la ciutat de Barcelona fent el Tour. Això és la prèvia a les activitats de cultura popular. Com tu has explicat molt bé, serà com la tercera festa major. Congregarà a l'avinguda de la Catedral totes les entitats i tots els gegants de la Federació de la Casa dels Entremesos, val? Tots els gegants del PIR, i tots els que estan allà residents, i faran una festa major a la qual hi haurà les activitats perquè la gent de fora que venen a veure el Tour a la sortida de França vegi una mica la cultura catalana, el qual penso que és una gran idea.
0: Pues sí, Falcons, la veritat és que sí.
1: Sí, exacte, vull dir, penso que, jolín, més bonic i més, diguem-ne que més nostrat que això, no hi hauria res, no, o sigui, no podem mostrar-ho d'una manera més bonica que fer una altra festa major. Pues i, evidentment, sí. Tots els gegants de Ciutat Vella que estan allà dintre, doncs, hosti, és un gran què, no? Vull dir que la Carassa, la geganta Cati, és que, jo què sé, la gegantona Gala, els gegants del Pi, el que passa que no sortien els grans, sinó sortien els petits, el Micalet, el Pere Lulladre, vull dir, tota aquesta patuleia de gegants faran una festa major. Ah. I evidentment, els Falcons de Barcelona, el qual també són unes figures, unes estructures molt, molt espectaculars.
0: La veritat, a mi la idea m'encanta, no? Perquè jo sempre dic, quina és la millor forma de mostrar la cara de la nostra ciutat, sí que amb la cultura catalana, no? Perquè, a més, la majoria de, com jo diria, d'oficis i de més estan representats amb els gegants i de més, no? Que ens poden conèixer ben bé. I, a més, si hi ha Falcons, també.
1: Exacte. I això, vull dir, com si ens fem un pol d'atracció turística, jo penso que és un bon moment per mostrar-ho. Vull dir que, o sigui, la idea està molt ben pensada. Sé que han ofert aquest tipus d'activitat a altres districtes, però hi va haver un districte o un barri que va dir que no, el qual em va sorprendre moltíssim.
0: Ui.
1: I en canvi els de Ciutat Vella van dir, sí, hosti, ho fa vositem i ho fem nosaltres. Vull dir, home, que a vegades penses que Ciutat Vella és la protagonista d'això. No, jo tinc entès que van trucar a altres districtes i no els hi va colar, el qual em sorprèn moltíssim.
0: Després ens queixem, Joan, ens queixem que tot es fa de muralles cap endintre.
1: Acà.
0: Però és que els de Ciutat Vella estem disposats sempre a tot.
1: Exacte, sí. I insisteixo, és una forma de mostrar-se molt xula, perquè ve molta gent.
0: Home.
1: O sigui, Barcelona com a ciutat atractiva ja és molt atractiva, i que comenci el Tour aquí, penso que, jolín,
0: jo crec que ens portarà molta gent. La sortida del Tour ens portarà molta, molta gent, la veritat.
1: Entre això i el Papa, vull dir, tenim una ciutat absolutament patada, vull dir, el dia 10, que venen aquí a Ciutat Vella, ve a la parròquia aquesta d'aquí de Sant Agustí, si no recordo malament.
0: Ah, sí, això ho vaig llegir, és veritat. Dic.
1: Que estarem absolutament col·lapsats, em sembla increïble.
0: Con la iglesia hemos topado, nunca mejor dicho.
1: Nunca. Querido Sancho.
0: No, Manel, explica'ns una mica què podrem trobar aquests dies de festa major, perquè a més també tenim concerts, he vist por ahí, i concerts guapos, eh?
1: Estem parlant del Tour ara, eh?
0: Sí, el Tour. Sí. El Papa ja no crec que vagi de concert.
1: Lo dels concerts, llegeix-me'ls tu, perquè jo els concerts no els tinc controlats, però insisteixo que com és un...
0: Mira,
1: és, reproduir una festa major petita, vull dir que...
0: Sí, mira, de poc i rock i de més, tindrem Doctor Prat, Sidoní, Su, Joan Garriga, Sexeni i l'Aladia Russa. Com no, l'Aladia Russa.
1: Aquests són molt bons, aquests són molt bons.
0: Música
1: molt
0: urbana, que el meu fill estarà molt content, tindrem 31 fam, i les barreges del DJ Trapella, i al Poble i Familiar tindrem espectacles per als més menuts, com Xiula, Embauca i Rigui Pàlxics. O sea que... Déu-n'hi-do.
1: Exacte, és un programa molt extens, eh? Vull dir que... Crec que duren 3 dies, o... Mm-hmm. Vull dir que... Insisteixo, això ho porten des de, com vas explicar tu molt bé, ho porten des d'esports. Nosaltres estem com ajudant només fent els contactes, per això dic que desconec ben bé això, però és veritat, el 31 FAM és un grup que vam portar per la Mercè, que porta molt, molt, molt jovent l'Aladia Russa.
0: T'explicaré una anècdota del 31 FAM, i és real com que estic aquí. 31 FAM va actuar el dia anterior aquí al Prat, ¿vale? El meu fill aconsegueix poder anar a veure'ls al backstage i de més, i és molt bona, és que és molt bona, de veritat, la tinc explicada, és molt bona. Quan surten els de 31 FAM a sopar, sí, es troben amb meu fill, i meu fill li diu, ei, que mira, que m'agradaria fer-vos això i no sé què, no sé quantos, i aquells els diuen, sí, home, i què més, no? En plan de cachondeo, perquè són així molt cachondos. Total, que el meu

0: Y al fin consigue entrar, que le firmen un autógrafo, y cuando entra digo, no diré la paraula porque es muy lleig para la radio, pero le digo, ¿realmente has colat aquí para hacernos una firma?
1: Una firma, qué bo.
0: Pero lo más bo es que actúan a la Mercè y gracias a algú que estic a darrere del micro, que está aquí a meu,
1: me suena.
0: Pot entrar a 31 fam y cuando el veuen entrar li diuen, no, chaval, no, això ja no pot ser. Ahir ens va llamar al Prat, avui ens va llamar a Barcelona. T'has tornat a colar.
1: Que bo.
0: Era sent molt bona aquesta anècdota, va ser molt bona.
1: Jo recordo que us vaig veure allà a Maria Cristina,
0: sí, sí.
1: I de fet jo no soc gaire mitòmans dels grups de música, però la meva filla Gala em va dir, escolta, si veus aquesta gent, no, identifica't i fes-me un vídeo. Uh-huh. I vaig entrar també al backstage, pensava que 31 fam eren 31 persones, si són 6, vull dir,
0: sí, són uns quants,
1: altra anècdota, i aleshores em vaig fer un vídeo amb ella i la meva filla estava com super contenta amb això.
0: Sí, el meu fill també és molt fan, a mi, fins i tot a mi m'ha, o sea, m'ha convençut a que m'agradin. Han tret un nou disc. Estem fent propaganda també de 31 fam, però és un, la veritat és que és un grup així molt juvenil i que la gent li agrada molt, i han tret un nou disc també molt bo, molt bo. O sigui que a la teva filla segur que també li agrada. I també he llegit que fan el Padel Tour.
1: Hòstia, el Padel Tour.
0: Sí.
1: Puc explicar-te el pa de la Mercè, perquè hem recuperat una història del
0: correcte,
1: pa de la
0: Mercè. Correcte, però aquesta me l'expliques després. T'explico primer el pa del Tour. Vale.
1: Veure, explica'm.
0: Perquè aquesta de la Mercè també la volia guardar pel final, perquè alguna cosa m'has explicat, me'n vas dir off the record i jo no he dit res fins ara. Molt i ara bé. Ho expliques si vols. Diu que el Pau del Tour, creat pel flaquer Enric Badia, de l'històric Forn Elias, és un paret rodó d'uns 12 centímetres que imita la forma d'una roda de bicicleta. Déu-n'hi-do, eh? Fusiona la cultura catalana i la francesa barrejant ingredients com el tomàquet, el romaní, la farigola, el formatge francès, i es podrà comprar a les fleques de la ciutat a partir del 26 de juny. Té que estar molt bo.
1: Molt bo.
0: Té que estar molt bo, de veritat.
1: Aquesta recepta explicada així ha d'estar molt bo.
0: I també faran,
1: vull dir, gustós.
0: El pastís del Tour. És que faran tot del Tour. I el pastís del Tour, el Gremi de Pastillers de Barcelona, també llançarà un dolç commemorativament especial per endolcir els dies previs a la competició. És que...
1: La gastronomia, l'esport i la cultura van lligades, vull dir... que siguem un pol d'atracció i que hi hagi tota aquesta gastronomia al voltant és un èxit. És un
0: no,
1: èxit.
0: No, jo, Manel, la veritat, estic llegint i, per la seva banda, més de 2.500 comerços del barri, 40 mercats municipals i 14 eixos comercials decoraran els seus aparadors amb els motius i el mític color groc de la Gran Bucle. Organitzat tallers, exhibicions de bicicletes i activitats familiars paral·leles. Fins i tot, punts emblemàtics com el Tibidabo, el Zoo i el Port Olímpic se sumaran en programacions especials. Déu-n'hi-do. O sigui,
1: sí.
0: Una segona, el que dèiem, una segona Mercè.
1: I tant. Vull dir que estan invertint molts esforços, vull dir, el que dèiem, una ciutat plena de gent, una ciutat tècnicament col·lapsada, però evidentment una ciutat que gaudirà d'aquesta festa i d'aquesta inversió, perquè això són molts diners, evidentment.
0: No, però el que comentaves tu, jo crec que hi haurà molta gent i vindrà molta gent de fora per poder veure aquest esdeveniment, que, vamos, que no sé si es tornarà a repetir, perquè que sortir de Barcelona al Tour de França, pues no sé si tindrem gaires possibilitats més. Ui, però...
1: De veure-ho, sí.
0: Manel, explica'ns això del pa de la Mercè, que a mi m'ha explicat alguna cosa, però ara ho farem públic i la gent s'enterarà també.
1: Doncs vinga, ho explicarem així una mica en cursos al CEO. El pa de la Mercè és un pa que existeix des del 2014, però que no s'havia fet mai una difusió. Igual que existeix un pastís de la Mercè, que és un pastís de figa, perquè al setembre és quan les figues ja comencen a estar en el seu punt dolç per poder menjar-les, aquest pastís ja existia i s'ha fet publicitat. Del pa de la Mercè no existia. No existia aquesta publicitat, però sí que existia una recepta. El pa de la Mercè està confeccionat com si fos una baula, vol dir unes cadenes, d'acord? Us heu d'imaginar els pretzels d'aquests dels Estats Units, que són tan curiosos, que tenen aquesta forma de buit de l'infinit o de cadena. Doncs,
0: com la trena de Santa Eulàlia, semblant a la trena de Santa Eulàlia?
1: Sí, el passa que la trena, diguem-ne, que no té forats.
0: És veritat, sí, però hi ha un pastís. Això,
1: El símbol de l'infinit o
0: sí,
1: un buit tombat,
0: sí, sí.
1: Doncs, van presentar això. És una recepta en la qual hi ha olives, orenga, és a dir, és un pa salat,
2: el
1: sistema del pretzel. Però la curiositat és que la forma que tingui la forma aquesta de cadena és perquè la Mercè l'utilitzaven els mercenaris, els presoners, per alliberar-se. I aleshores el simbolisme de que quan agafes el pa el trenques és l'alliberació de la Mercè. I està tot molt, molt, molt, molt bé pensat. I ens han vingut a oferir que aquesta Mercè recuperar una antiga tradició que era quan començava el toc d'inici aquí al Palau de la Virreina, als dos cantons de l'entrada, donaven pa amb xocolata. Doncs aquest pa, el gremi de flaquers, actualment ja, això ho ha deixat de fer per motius que desconec, però és ell, aquesta gent ens ha vingut a oferir que aquest any 2026 a la Mercè, quan surti el toc d'inici des d'aquí, des de la Virreina, oferir aquest pa salat per donar-lo a conèixer. I a mi m'ha semblat una gran idea. Insisteixo, és un pastelat que jo vaig, que abans de tastar-lo, perquè m'ha portat un tastet, vaig dir, això amb xocolata quedaria molt bo.
2: Pues sí.
1: I no. Però és veritat que no, perquè és molt salat. Vull dir,
2: és
1: un pa molt gustós i amb la xocolata seria un contrast de dolç i salat que segurament que el bulli ho faríem, però nosaltres aquí a la Virreina diguem-ne que ens limitarem només a oferir aquest pa salat, que té molt bona pinta. Però sobretot el simbolisme. Em va agradar molt el simbolisme, que fos una baula i el fet que tu, quan parteixes el pa per la meitat, trenques la baula, trenques aquestes cadenes, és el símbol de la alliberació dels mercedaris que quan s'encomanaven a la Mare de Déu de la Mercè. I això, diguem-ne que és molt xulo. Vull dir que em penso que està molt ben pensat.
0: Pues mira, una cosa més per la Mercè. Va, ja que estem, anem a començar a parlar de la Mercè, encara que ens queda molt. Però jo sé que ahir vas estar en un acte relacionat amb la Mercè.
1: Exacte. Això fa uns quants mesos es va desvetllar que la ciutat convidada de la Mercè seria Xangai. Val? Xangai han estat aquesta setmana fins ahir dijous, van estar aquí intentant ja començar a veure els espais, els possibles espais d'escenari o els possibles llocs on tindran les seves intervencions. Pel que fa a la cultura popular, que és el que a mi em pertoca, han presentat dos projectes que ara us explicaré, que a mi m'han agradat molt, i de fet per això ahir els vam estar fent una mica aquestes visites amb aquesta gent. Xangai és una ciutat costanera, per tant de costa, i hi ha pescadors. I ells tenen un ball tradicional que fan servir unes xarxes, les xarxes de pescador, i ells fan la reproducció d'aquest ball és muntar unes esferes de bambú com si fossin unes xarxes, però us heu d'imaginar això, unes esferes de tamany bastant gran, i fan una dansa amb aquestes esferes que són un entramat de canyes de bambú. La curiositat d'aquestes esferes és que dintre estan retroil·luminades i també que poden portar pirotècnia. I aleshores, clar, pirotècnic, llum i la dansa, penso que és un moment molt, molt, molt xulo de poder mostrar-ho. I la negociació que farem, com ja sabeu que quan la ciutat convidada ha fet coses de cultura popular, és que tinguin un moment interessant o, diguem-ne, destacat en el toc d'inici. Anteriorment van fer ballar els gegants de Kiev, van fer l'any passat la construcció de la vella reina i la vella petita de Manchester, i aquest any aquests pescadors que fan una dansa dels pescadors també tindran el seu moment dintre del toc d'inici de l'inici de la festa major de Barcelona. Lo qual jo estic absolutament content, tot i que és un garbuix i és una... Bueno, la cultura xinesa, com ja sabeu, són molt organitzats, demanen evidentment uns timings ja molt concrets, quan poden ballar, la llum i tal i qual, i nosaltres som més de... Mira, ara pones los focos aquí i luego ya miraré. Per tant, us haig de dir que ahir dijous i abans d'ahir dimecres la intenció era intentar quadrar moltes coses que em preguntaven, que deia, és que això no m'ha preguntat mai ningú.
0: Ja. Jo no sé si t'han explicat.
1: Aquest encaix de les seves necessitats que semblava que tenien aquesta prioritat i del que jo els hi podia oferir, doncs bueno, va haver-hi aquest xoc cultural que m'ha solucionat molt bé.
0: Jo ja n'ho explicat molt alguna vegada quan van anar els gegants del Pi al Japó,
1: sí,
0: que el contenidor on anaven el van haver descarregar mirant contra el sol perquè era una tradició, o sigui, sí. Són gent molt com molt metòdica i moltes coses. Jo treballo en una empresa xina, empresa, té delegació a Xina i també té empresa a Xina, i amb això són molt metòdics. És veritat que són molt metòdics.
1: I molt supersticiosos, José. Tenen una superstició, o sigui, cuiden molt les ànimes i això.
0: I creuen molt amb el nou any, coses d'aquestes, i creuen moltíssim, de veritat.
1: L'altra anècdota és que el dimecres, el primer dia que vam venir aquí i els vam conèixer, vam fer una reunió i vam posar aigües fredes.
0: Sí.
1: i no van tocar l'aigua freda en cap moment, i vas pensar, bueno, que, no sé, que curiós, no? I després van demanar aigua calenta. Resulta que apareix pel seu chi, el seu chi és el seu interior, l'aigua calenta és el que els hi va bé. Ells veu aigua calenta a l'estiu, a l'hivern, en qualsevol moment, i l'aigua freda els hi produeix una reacció al seu chi. I vaig pensar, anda, quin xoque cultural, vull dir, sense voler, vam fotre la gamba, per dir d'alguna manera, oferint l'aigua freda.
0: Pues digue'ls, quan vinguin al setembre aquí a la Marsella, veuràs tu si guaireu l'aigua calenteta, calenteta.
1: Sí, sí, però es veu que sí, que veuen l'aigua calenta inclús a l'estiu. Val. I el segon projecte que us vull explicar així també molt, molt ràpidament. Ells han descobert que a Barcelona i moltes ciutats de Catalunya tenen un lleó, val? Uh-huh. I ells tenen un lleó xinès també.
0: Sí.
1: El lleó xinès, us heu d'imaginar un lleó amb una mobilitat com el drac xinès, o sigui, aquests que inauguren l'any, és a dir, com una mena de titella, sí, de pals, sí, sí, que es mouen així molt ràpids, i tota la història, val? I el lleó de Barcelona, si l'heu vist alguna vegada, és una figura solemne, protocolària, amb un ritme molt pausat i tota la història. Doncs han demanat fusionar una mica la seva dansa amb la nostra.
0: Complicat,
1: perquè
0: eh?
1: els dos lleons simbolitzen el mateix, eh? Vull dir, tenen el mateix símbol del poder terrenal, la força, l'autoritat, un símbol protector de la ciutat, i ens han demanat fer un treball col·laboratiu entre aquests dos lleons, un més dinàmic i l'altre més protocolar, que hem començat. I això serà també una activitat fantàstica, molt xula.
0: Digue-li al iaio que es comenci a saltar d'un costat amb l'altre amb el lleó de Barcelona. A veure si...
1: Sí, sí, sí. De fet, ja he parlat amb la colla dels gegants del Pi, ja ha començat els tractes.
0: Nosaltres, el pollo del Prat, quan l'any xinès nou de la base del pollo, que això farà uns ben bé 5 o 6 anys, l'Espanyol ens va convidar al camp per celebrar l'any nou xino, i vam anar-hi amb el pollo per celebrar l'any nou xino
1: a
0: l'Espanyol. Sí, sí. El dueño era xino antigament, ara són hamburgueses. Abans era Pato Laqueau, ara són hamburgueses.
1: Ara són McDonald's, sí, sí. I aquests serien els dos projectes que hem lligat amb la ciutat, els dos projectes de cultura popular que estan lligats amb la ciutat convidada de Xangai.
0: Mira, retornant una mica al tour, que encara fan més coses, perquè diu que hi haurà espectacles itinerants, que per la festa no es quedi només al centre de la ciutat. El creador escènic Sergi Ots ha dissenyat Le Tour en Tour, un espectacle de carrossa itinerant, el que tu explicaves, de música i teatre al carrer entre el 27 i el 2 de juliol, que aquest escenari molt recorrerà totes les districtes de Barcelona, encomanant l'esperit del ciclista dels barris, el que tu explicaves abans de...
1: Exacte, sí, sí. Us heu d'imaginar això, una plataforma escènica amb rodes que va circulant per tots els districtes, però va mostrant el tour. Vull dir, a dalt hi ha ciclistes, actors ciclistes, que faran una mica, doncs, això, l'evolució del tour. Això serà molt, molt divertit de veure, i evidentment és un espectacle gratuït que el veuràs circular per la ciutat de Barcelona.
0: Bueno, hem après coses noves avui del tour, hem après coses noves de la Mercè, dintre de poc no, quan comencem la temporada que ve, ja quasi el Joan Manel el tornarem a tindre amb totes les novetats de la Mercè.
1: T'explicaré més coses.
0: Segur que anirem a portar ous a les Clarisses, que ja no sé si estaran, ja no...
1: Estan a Girona, però
0: a Girona?
1: Sí, anirem a Girona a portar-les. Sí, sí.
0: Però jo, que abans d'acabar el programa, voldria donar-li una abraçada molt forta al Joan Manel, perquè ha estat una mica xunguillo. El tenim aquí recuperat a 100%, i jo, de veritat, que me n'alegro moltíssim. Saps que t'estimo molt. I que estic molt content,
1: ho noto.
0: Que estiguis al darrere d'aquest micro una altra vegada, donant-nos aquestes notícies i explicant-nos tot el que fa efecte amb la cultura popular de Barcelona i totes les festes. I si tot va bé, el tornarem a tindre dintre de poc amb la ballada de gitanes a Rubí dintre de poc.
1: Perfecte, jo
0: Joan Manel, una abraçada molt forta, gràcies per tornar una altra vegada amb aquest programa, i fins aviat.
1: Gràcies per l'estima, gràcies.
0: Al contrari. I ens despedim fins dintre 15 dies, fins això, fins a tornar a festes majors, a tradicions i a patrons-ho bé, que la vida és una festa i s'ha de disfrutar. Adeu!
1: Adeu!

0: Planeta Prato.
1: Doncs fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més entretingut aquest Planeta Prat, i a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció, a qui avui li enviem una abraçada enorme, Neus Bou a les xarxes socials, i com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres, recordeu, tornem dimarts. Descansem. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. L'AMB ha donat aquest dimecres el tret de sortida a la temporada de bany a les platges metropolitanes. Ha estat amb un acte a la platja de la Murtra de Viladecans, amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platja. Tot plegat arriba després d'un hivern marcat pels temporals que han afectat la regressió del litoral i complicat les tasques de gestió ordinària de les platges. En concret, s'han perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui divendres 22 de maig de 2026.

0: La subhasta per trobar un comprador per Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, i el fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebrarà diumenge amb una jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta del Llobregat. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu Caltet, Cal Arana i per la pineda del Remolar. Recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat, que des de fa anys organitza conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats a l'Ateneu. Un dels actes centrals d'aquest mes de l'economia cooperativa és la festa del cooperativisme que se celebra aquest cap de setmana. Pel que fa als esports, l'AE Prat visita dissabte el camp del Sant Mauro en les semifinals del play-off d'ascens a la tercera ref. Ho repassarem al Prat Esports amb Jonathan Marín. Pel que fa al temps, seguim amb domini del sol i temperatures pràcticament estivals a les portes d'un cap de setmana on es preveu un temps esplèndid. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. L'AMB ha donat aquest dimecres el tret de sortida a la temporada de bany a les platges metropolitanes. Ha estat amb un acte a la platja de la Murtra de Viladecans amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platja. Ho repassem amb aquesta entrevista de Rocío Santaofèmia Gutiérrez.
1: Tot plegat arriba després d'un hivern marcat pels temporals que han afectat la regressió del litoral i han complicat les tasques de gestió ordinària de les platges. En concret, s'han perdut 180.000 metres cúbics de sorra, que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Per parlar de tot plegat, saludem al cap de platges de la AMB, el Daniel Palacios. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ja estem ara sí immersos en aquesta temporada de platja, un moment molt esperat sempre cada any per la ciutadania. Quina valoració feu? Com ha arrencat aquesta temporada enguany?
2: Doncs aquesta temporada ha arrencat una mica tard, no?, aquest any, perquè hem tingut un hivern una mica llarg, amb molts núvols i pluges, i això ha fet que no hi ha hagut un increment gradual de persones que van a la platja, sinó que jo crec que ara moltes ganes també, perquè fa calor, ja tindrem molta gent a la platja aquest cap de setmana.
1: Quines són les novetats més destacades d'aquest 2026? Jo parlava en concret d'aquests 30 quilòmetres de mobiliari, però què destacaries d'aquesta arrencada, Daniel?
2: Sí, jo crec que el més important ha estat el repte que ha suposat tenir en servei o en situació, en bona situació les platges de cara ara a inici de temporada alta, després de tot aquest hivern tan complicat que hem tingut de temporals, no? Durant aquest hivern hem tingut temporals, el de Nadal va ser bastant important i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'aeronatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
1: De fet, en el cas aquí de la platja del Prat, és la més malmesa de la zona delta per la regressió, amb una pèrdua del 31% de sorra. Com ha afectat precisament aquests temporals que parlàvem en concret a la platja del Prat? Quin mobiliari s'ha hagut d'actualitzar o fins i tot reparar? Perquè realment, ara ja la imatge és diferent, però fa unes setmanes podíem dir que no teníem platja a l'inici del litoral pretenc.
2: Doncs sí, a la platja de Can Camins vam perdre moltíssima sorra fins a arribar pràcticament, bueno, no, ja va arribar a la carretera, va creuar el passeig marítim, i vam haver de desmuntar de forma urgent doncs molts equipaments, com la passera d'accés, per exemple, que va de la platja, des de la parada d'autobús fins cap a la platja, cap al sud, i que dona accessibilitat en aquesta platja, que des de fa uns mesos està desmuntada i que tenim previst de muntar en aquesta setmana per tenir aquesta accessibilitat garantida. També gràcies a les aportacions de sorra que està fent el Port de Barcelona.
1: De fet, la regressió del litoral és un tema malauradament recurrent, en parlem cada any, i des de l'AMB demaneu tant a Estat com a Generalitat un pla d'estabilització a mitjà i llarg termini amb mesures concretes. Quines mesures caldrien en aquest sentit o penseu que es podrien desenvolupar per intentar començar a prendre accions reals contra aquesta regressió?
2: Sí, lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%, però sí que intentar no estar pendents de cada temporal que ens quedem en platja o tenim aquestes afectacions a mobiliers, equipaments i a infraestructures, no? Com el ferrocarril en altres municipis. Aleshores, s'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible, clar.
1: Com es planteja aquesta organització de la temporada de bany a les diferents platges metropolitanes? Parlem d'aquests temporals, com es gestiona això, com es decideix sota quins criteris, quins equipaments o quin mobiliari s'ha de canviar, els tempos, com s'ha de fer una miqueta, perquè realment els temporals afecten a totes les platges, si més no cadascuna amb el seu nivell, però com és una miqueta aquesta part del procés de decidir com organitzar-ho tot?
2: És un procés que implica a molts equips i que exigeix per part nostra una coordinació molt, molt important, no? Nosaltres treballem amb 8 municipis, que són els que tenen platges al litoral metropolità, que dotem aquestes platges d'equipaments. Són, com deies, 30 quilòmetres de platges i milers d'equipaments, no? Entre ells 10 quilòmetres de passeres, però també més de 50 mòduls de salvament o lavabos, pèrgoles, molts elements que en cada platja, en cada cas, han de tenir un tractament diferent, no? Per exemple, els dels temporals es fa des del servei de platges, des del nostre servei de l'àrea metropolitana, una inspecció per veure, en funció de com es preveu el temporal, els elements que s'haurien de retirar ja immediatament per intentar no tenir aquests danys econòmics. També de cara a quins elements deixen a temporada baixa, no? Perquè, clar, a les nostres platges també a temporada de platja tenen un ús important, no? Hi ha molta gent que va passar el dia i realment, si fa bon temps, s'està molt bé també a l'hivern a les platges, no? Aleshores, intentem deixar el màxim per tenir aquests serveis, però també tenir en compte aquests temporals. Tot això és una feina de coordinació entre els inspectors de l'àrea metropolitana, del servei de platges, els serveis tècnics de cadascú dels municipis, que també estan més a prop del ciutadà i tenen també aquests inputs més propers i el que necessita el municipi en cada cas, i també l'empresa, no? Les empreses que treballen amb l'àrea metropolitana per fer aquesta, que tenen el contracte d'aquesta gestió ambiental i manteniment de platges, per tal de que tot el que decidim les administracions realment es porti a terme i es faci d'una manera correcta.
1: Abans ja avançaves una mica, no?, la importància de l'accessibilitat a les platges. Quines mesures preneu en aquest sentit? I també et volia preguntar, relacionat amb això, el servei de bany adaptat, també una part important, no?, per poder garantir al litoral català que tothom pugui gaudir-ne.
2: Sí, ja portem uns anys intentant millorar aquests aspectes d'accessibilitat a les platges. Hem dotat a tots els municipis d'accessos adaptats amb un ample especial, també amb pèrgoles que estan pensades per a que les persones que estiguin esperant aquesta ajuda al bany per part dels serveis municipals puguin estar en un lloc còmode i ombrejat, no? I també, doncs, totes les línies de vida que s'han instal·lat per tal de, les diem de línies de vida, però són línies d'ajuda al bany, no? Són aquestes línies de bollarí que serveixen, sobretot a platges que tenen més pendent, perquè les persones puguin sortir i entrar a l'aigua amb més facilitat, no? Aleshores, aquesta millora dels equipaments és una cosa contínua. Ara estem instal·lant també uns bancs adaptats per a les zones d'estada, a les entrades de les platges, i també donar suport als ajuntaments en quant a les necessitats que nosaltres també compartim amb ells, que són exemples mòduls de primer auxilis i lavabos. Mòduls de primers auxilis, per exemple, aquest any tindrem 7-9 elements en el conjunt de l'àrea metropolitana, i també lavabos i hipèrboles, no? Aleshores, és aquesta dotació contínua i aquesta millora contínua. També volem millorar i fer més accessible la informació de la senyalètica, i són coses que continuem treballant.
1: Uh-huh. També et volia preguntar, Daniel, aprofitant que tenim amb nosaltres, hem vist que l'Ajuntament de Sitges ha declarat totes les platges del municipi lliures de fum a partir d'aquest mateix estiu. Ja en anys anteriors havien concretat algunes, però a partir d'enguany serà totes. No sé si l'AMB té potestat en aquest sentit, si és una decisió individual de cada ajuntament de la zona.
2: Sí, en aquest cas el tema dels usos de la platja, segons el conveni que tenim en cadascú dels municipis, és una cosa que depèn de l'Ajuntament. Sé que en alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana estan treballant per aquest platja sense fum. De fet, Barcelona va ser la pionera, les platges de Barcelona ciutat van ser les pioneres en quant a prohibir el fumar a les platges. I suposo que és un tema que anirà avançant, però bueno, això depèn de cada municipi. Nosaltres li donarem el suport que calgui en el sentit d'equipar, doncs, la informació de les platges o altres equipaments per tal de que si es presa aquesta mesura, doncs quedi clara i s'informi adequadament, no?
1: Mm-hmm. Ja per acabar et volia acabar preguntant sobre l'aportació de sorra del port. El Prat enguany ha arribat abans, ja estan les màquines en funcionament. En quin punt es troba el procés? No sé si hi ha alguna novetat enguany pel que fa a la sorra. Sempre parlem de la granulometria, que no acaba d'augmentar en aquest sentit. Com estan enguany aquesta aportació?
2: Sí, malauradament el tema de la granulometria no té una solució fàcil, perquè com que la declaració d'impacte ambiental del port, que és l'origen d'aquesta aportació, té una zona definida que ja té l'impacte ambiental adequat, clar, només es pot treure sorra d'aquesta zona en principi, i aquesta sorra, doncs, per l'evolució natural, cada vegada és més fina. Agafem sorra del sud, la portem al nord, aquesta sorra viatja cap al sud i cada vegada, en aquest moviment, cada vegada és més fina i s'acumula de forma més fina. Per tant, malauradament, com et deia, la granulometria també és més fina de lo que hauria de ser, i per tant l'estabilitat de la sorra a la platja no és tan bona. Aleshores, marxarà més aviat de lo que hauria de marxar si fos sorra més adequada, però tampoc no hi ha una altra, en aquests moments tampoc no hi ha una alternativa de on poder treure la sorra.
1: En qualsevol cas, almenys per veure la part positiva, sí que enguany tindrem aquesta sorra abans a la platja del Prat. Sí. Ja han començat les guinguetes, ja es veu moltíssima gent per la platja, perquè és cert que sembla que ara sí, ja la calor ha arribat, no sé si per quedar-s'hi, esperem que sí. I ja per últim, i per acabar relacionat amb tot això, quina és la previsió de visites enguany a les platges metropolitanes? Perquè realment l'estiu és un dels moments més esperats per la ciutadania i és molt habitual veure les platges sempre molt plenes.
2: Sí, en principi esperem tenir una afluència de més de 11 milions d'usuaris, perquè és l'última data que tenim i realment sempre ha anat increixent, no?, aquesta data, a pesar de que cada vegada tenim menys superfície de platja i cada vegada tenim més zones protegides, tenim també més publicades platges. Això és també és molt interessant, no?, perquè vol dir que és compatible, no?, aquest ús creixent de les platges per l'ús d'esbarjo amb la protecció del medi natural. O sigui que esperem tenir almenys la primera part de la temporada, que sempre és la que té més usuaris, juny i juliol. Esperem que sigui multitudinària si es manté el temps, clar.
1: Doncs esperem que sí, Daniel Palacios. Estarem pendents, com sempre, d'aquesta temporada de platja, que ja ha arribat, podem dir, per fi, que ens agrada moltíssim, i també, com sempre, parlar de tot el que heu preparat des de l'AMB per poder fer una arrencada, la millor arrencada possible, d'aquesta temporada de bany. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Medi ambient. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebrarà diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del delta del Llobregat. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, Caltet, Calarana i per la Pineda del Remolar. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca, ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci pels Espais Naturals del Delta del Llobregat, Néstor Urios.
3: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
0: Les visites guiades ajuden a prendre consciència de la importància de conservar els espais naturals i la diversitat que hi habita. És per això que cada cap de setmana el Consorci organitza activitats d'aquest tipus per apropar la ciutadania a la natura.
3: Tenim visites guiades cada diumenge gairebé, excepte el juliol i l'agost, visites guiades al Delta del Llobregat, i que a més tenim activitats ornitològiques que es van fer i que s'ha de consultar l'agenda sí. I que un es pot apuntar. Les activitats creiem que és una manera molt bona per descobrir l'espai, per aprofitar-lo i fins i tot si el coneixes per poder aprofundir en coses, oportunitats úniques.
0: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc de 12:45 del matí a 1:00 PM a Caltet, als espais naturals del riu. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, podeu consultar la pàgina web www.deltallobregat.cat o bé al web municipal www.alprat.cat.
4: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
0: El panorama dels mosquits a la nostra ciutat està canviant en els darrers anys i enguany el nombre d'actuacions del Servei de Control de Mosquits des del febrer ha estat de rècord. Mai no havien proliferat tants mosquits des de tan aviat. Un hivern plujós i sec s'ha reforçat amb una tendència creixent, l'aparició de l'Aedes detritus, una espècie que era molt poc habitual fins fa uns anys i que ara apareix de manera molt nombrosa des del febrer fins la primavera. Això sí, les darreres setmanes, més aviat seques, han frenat la seva progressió. Escoltem Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
5: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
0: Aquesta espècie, l'Aedes detritus, conviu durant unes setmanes amb l'Aedes caspius, l'espècie més tradicional, però amb l'arribada de la calor, el detritus va desapareixent i el caspius pren força. En ambdós casos parlem de mosquits que generalment no transmeten malalties.
5: Aquí el problema principal no és tant els mosquits, que sí, que els tenim, és que la gent quan viatja i se'n va a llocs on aquestes malalties són endèmiques, doncs poden ser picats per mosquits d'allà, que estiguin infectats, i la persona doncs, adquireix el virus per aquesta picada i quan torna aquí, si encara el virus està present a la sang i és picat per algun dels mosquits que poden transmetre aquestes malalties, llavors aquí aquesta malaltia que seria importada es pot arribar a convertir en una malaltia de transmissió autòctona.
0: Tanmateix, Aranda contextualitza. A França o Itàlia han arribat a tenir 800 casos d'aquests perfils de malalties, mentre que a Catalunya amb prou feines s'arriba a una desena. Per evitar aquests riscos per la salut pública és imprescindible viatjar a països on el risc de patir malalties vinculades amb picadures de mosquits és present. Seguir les regles de prevenció pròpies de cada país és imprescindible per la protecció pròpia i de la resta de la població. Pràcticament un quart i cinc minuts per sobre de la una. Moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
0: Economia. La subhasta per trobar un comprador per Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes a la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a un possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. Durant les últimes setmanes, la plantilla ha intensificat les mobilitzacions per reclamar una solució industrial que eviti el tancament. Precisament a finals d'abril, el ple municipal del Prat va aprovar per unanimitat una moció de suport a la plantilla reclamant solucions que garantís la continuïtat del lloc de feina.
4: El maig cooperatiu al Prat Ràdio.
0: Recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat, que des de fa anys organitzen conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats a l'Ateneu. Un dels actes centrals d'aquest mes de l'economia cooperativa és la Festa del Cooperativisme. Dissabte 23, a la plaça Roger i Badia, es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia. Allà hi haurà activitats i celebracions per totes les edats. Escoltem Cristina Casas.
14: Serà a la plaça de la cooperativa, la plaça Ramon Roger i Badia, i és una festa que dura tot el dia. Al matí hi haurà activitats infantils obertes a tot el públic, hi haurà una actuació dels Copgrossos, i sí que hi haurà la paella també clàssica per als socis, que, bueno, un tiquet, i a la tarda hi haurà una orquestra per fer baixar el dinar.
0: Podeu consultar totes les activitats del maig cooperatiu al Prat, al web municipal www.alprat.cat. La resta d'activitats de la comarca les trobareu al web de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
4: Entitats.
0: L'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebra demà dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 2:15 del matí fins a 2:15 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular de 8 euros amb el tiquet elaborat per excaps de l'agrupament.
4: El temps.
0: Moment ara de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
15: Bon dia. Una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent, i arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda, tot i que el dissabte amb més boires. Aires, compte, perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte.
0: I amb aquesta situació general, com s'espera el litoral?
15: situació ben tranquil·la i molt calmada la que tindrem les properes hores i tot el cap de setmana a la costa. Però això sí, anirem tenint més episodis de boira sobre el mar que ens aniran afectant de tant en tant justament a les viles de la costa. Aquest matí aquesta boira local es presentava més aviat al Delta de l'Ebre i al llarg d'aquesta tarda algun banc de boira ja traurà el nas a la costa del Maresme, també la del Baix Empordà, la Selva i l'Alt Empordà, sempre a les viles més a tocar del mar, perquè alguns quilòmetres terra endins el cel estarà molt més obert i amb algunes temperatures francament disparatades, perquè molt a tocar de l'aigua del mar gairebé l'ambient quedarà més fresquet, però més terra endins aquesta temperatura es dispararà tant aquesta tarda com durant totes les tardes del cap de setmana. I atenció, perquè hi haurà més boires amb vista a demà i el diumenge al matí. La boira més densa estarà tocada al mar, sobretot durant el dissabte a la Costa Brava i la Barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ho seguirem de veure, però gràcies.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, divendres 22 de maig de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports, amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem, com sempre, amb els butlletins informatius a les 5 i a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 53 60
4: 93 478 53 60
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 59 segons de dos quarts de dues. Avui al programa parlarem del play-off de l'Associació Esportiva Prat, que demà a les 7 de la tarda arrenca amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoana, que han tancat la Lliga amb una ratxa negativa, 5 derrotes consecutives, visiten la comarca d'Anoia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per poder passar l'eliminatòria, que en el cas d'arribar a la final, doncs seria o contra la Pobla o el Rubí. Avui al programa parlarem amb el davanter Potalava, Ric Vidal, i també amb el tècnic del Sant Mauro, Jesús Milán. I després, al tram final del programa, recuperarem un trosset de l'entrevista amb la Sandra Benítez, membre de l'Associació de Camí d'Arts Marcials del Prat, perquè demà ha celebrat l'última sessió d'aquest seminari internacional que s'està duent a terme al Complex Esportiu Municipal Estruc i que és organitzada per aquesta entitat local. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Juan Carlos Muñoz. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Com dèiem, a la portada, demà a les 7 de la tarda arrenca el playoff per l'Associació Esportiva Prat amb el primer partit d'aquesta eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de Vilajoana doncs no arriben en la millor situació possible, no? Amb aquesta dinàmica de 5 derrotes consecutives, i els toca visitar la comarca de Noia contra un rival que podríem dir que arriba en un gran moment de forma, amb una molt bona ratxa, amb una molt bona ratxa de resultats, i que doncs això li ha fet doncs passar de la última posició, que estava en bon tram de la temporada, doncs a ocupar posicions de playoff i aconseguir doncs aquesta classificació del playoff. Com deia, si el Prat passa aquesta eliminatòria, doncs els rivals seran dos, o la Pobla o el Rubí. Ara anirem amb els nostres protagonistes que comentàvem a la portada, amb el tècnic tant del Sant Mauro com també amb el davanter Potablava, Riqui Vidal, però abans anem a escoltar les declaracions de David Vilajoana a l'acabar el partit l'altre dia contra el San Juan Atlético de Montcada, que assenyalava que la millora del rendiment de l'equip en gran part passa per ells, per als jugadors.
1: Era clar, no en faré, el que, això depèn molt de l'actitud i la voluntat dels jugadors, són ells els que han de voler, i entre tots jo el que puc fer és ajudar-los a intentar posar els millors en cada moment, però tot passa per ells, i evidentment treballarem perquè pugem una mica l'ànim, i perquè ja et dic, estem en un playoff, és a dir, estem més a prop ara de pujar que abans de començar aquest partit, això és evident. Ara tenim una oportunitat de pujar, cosa que abans d'acabar aquesta lliga no la teníem. Per tant, ho hem de veure en positiu, ho hem de veure en positiu. Costa, perquè nosaltres venim amb picat, amb caiguda en picat, però bueno, però a vegades aquestes coses tenen un efecte contrari, és a dir, a vegades els que entren pitjor surten els que surten millor, i els que es pensen que van a una dinàmica molt molt positiva cauen. Playoff és diferent i es tracta de competir, i aquests jugadors espero i desitjo que els ajudem a competir.
0: També va parlar als micròfons del Prat Esports a l'acabar el partit contra el Montcada el futbolista Marc Muñoz.
2: És culpa dels jugadors, no és culpa de no tenir efectius. Al final hem de ser competitius, hem de fer autocrítica, i si estem en aquesta situació és culpa nostra i també mèrit nostre, perquè al final ens estem classificant a playoff, a una lliga molt competida, i com he dit, arreglant-ho al playoff, ningú s'acordarà d'aquests 5 últims partits, i ho arreglarem, i tant de bo podem celebrar com està celebrant l'afició i els jugadors del San Juan Moncada.
0: I a banda del rendiment, David Vilajoana, el tècnic Potablava, doncs va parlar també de que ara mateix el que més li preocupa no és el proper rival, el Sant Mauro, sinó el rendiment del seu propi equip.
1: Rivals m'importen poc, em preocupa i m'ocupa el Prat, i som capaços de fer un millor Prat. A mi el Sant Mauro no m'ha de preocupar. Evidentment és un equip que venia fins les últimes 4 jornades, venia com un tiro. És cert que la setmana passada va netejar targetes amb gent important precisament per afrontar el playoff, vam moltes amb molta il·lusió, i és un equip duríssim. A casa seva ens va costar guanyar-los, i a casa vam empatar, és a dir que, ja et dic, i a més en un playoff, els playoffs els passen els equips que tenen mentalitat i que tenen fortalesa mental, i hem de veure si nosaltres serem capaços de tenir aquesta fortalesa mental per afrontar el playoff amb les millors garanties.
0: Doncs ja hem escoltat la veu de protagonistes, i ara volem saber com ha anat aquesta setmana d'entrenaments i també com afronta l'equip doncs el partit, a falta de poc més de 24 hores del seu inici. Per aquest motiu, anem a saludar, perquè ja ens acompanya via telefònica, el davanter pretenc, en Riqui Vidal. Bona tarda i benvingut al Prat Esports, Riqui.
3: Hola, bona tarda, com estem?
0: Bé, com ha anat aquesta setmana i com afronteu aquest partit, a falta, doncs, com dèiem, de poc més de 24 hores?
3: Bé, venim d'una bona dinàmica, però igualment sabem que estem a playoff, sabem que

0: tenien moltes baixes, tant bueno, jugadors importants, que per exemple la clavícula o ombros, per exemple amb el Bona, després baixes musculars, i això ens ha afectat, i al portar una mala dinàmica pues bueno, no hem pogut assolir l'objectiu principal, que era pujar directament, però encara així estem classificats al playoff, que s'ha de valorar molt i crec que és important, i que bueno, que al final estem a 4 partits de la tercera, per tant amb ambició i amb ganes i a per totes.
1: Ho venim parlant, no? En les darreres setmanes, sens dubte, doncs, el Prat està patint dos hàndicaps, no? La part física, com comentaves, no? Tema de lesions, que això doncs, evidentment ha provocat que el míster doncs, hagués de fer experiments o fer pujar gent del filial. L'altra és la part mental, no? A vegades doncs, que està jugant males passades al Prat. Pel que fa a aquesta segona part, la part mental, com ha anat aquesta setmana aquest reset per afrontar aquest playoff?
0: La veritat és que molt bé. Som un equip que estem units, que això és el més important. Som un equip que tothom té clar quin és l'objectiu, i al final és això, confiança i saber que realment durant la temporada sí que hi ha hagut moments difícils, però hem fet coses molt bé, perquè al final hem estat allà. I per tant, enfocar-nos en el que estem fent bé i poder traslladar-ho al que és el camp. I al final això és el més important. I intentar pues que aquestes 5 setmanes ja han passat i mirar a la següent pilota, que és aquest cap de setmana.
1: S'ha fet alguna cosa diferent? Hi ha hagut alguna mena de conjura?
0: Sí, a veure, no és una cosa diferent. Al final la relació que tenim dins el vestuari és molt bona, i això és el més important, i això és el que em quedo, i jo crec que és el que repeteixo. L'equip sap el que vol i ara només cal demostrar-ho, i jo crec que aquest cap de setmana ho demostrarem.
1: El míster sempre parla dels dos individuals, no? d'igualar la intensitat del rival. Creus que passa per aquí la clau per superar l'eliminatòria? Igualar aquesta intensitat o superar-la?
0: Sí, la veritat, a veure, al final el Sant Mauro ve també amb una bona dinàmica, i nosaltres fem moltes coses molt bé i s'ha de valorar molt, i jo crec que és on hem de ser bons i aplicar-ho, i en aquest cas en el que diu el míster també té raó, hem d'igualar la intensitat. Sabem que durant la Lliga s'han vist partits que simplement hi havia intensitat, duels i poc futbol, malauradament, i per tant sabem que si nosaltres igualem aquesta intensitat, guanyem els duels i a més aportem el futbol que tenim, pues ningú ens podrà parar, com s'ha pogut demostrar alguns partits durant la temporada.
1: A la Lliga contra el Sant Mauro, victòria i empat. Amb aquests resultats, el Prat passaria, si es donessin en aquesta eliminatòria, a la final. Creus que els partits que veurem ara tindran alguna cosa semblant al que hem vist a la Lliga, o serà una cosa, una pel·lícula totalment diferent?
0: Bé, jo crec que serà diferent. Al final, durant la Lliga, pues, saps que és una carrera d'esforç, perquè al final són 30 partits, i aquí no, aquí ja és un duel directe, són simplement dos partits, la gent s'està jugant les garrafes, per tant jo crec que serà uns partits de més alta intensitat, on es veuran més duels, i per tant qui tingui opcions a cara a gol i les faci, pues s'emportarà l'eliminatòria.
1: La bona ratxa del Sant Mauro us preocupa? Un Sant Mauro que doncs, en el tram final de Lliga ha arribat a golejar, per exemple, al Montcada amb 4 gols.
0: Bé, al final no hem de menospreciar a ningú, un rival, o sigui, ho hem estat veient durant tota la Lliga, no? O sigui, podries estar baix i acabar dalt, com ha sigut per exemple el Martinenc, que va començar amb una mala ratxa i ha acabat fent la millor ratxa de la Lliga d'Elit i acaben pujant. Per tant, no s'ha de menospreciar cap rival. Sabem que el Sant Mauro porta una bona dinàmica, sobretot una molt bona segona volta, per això està on ha estat, i però bueno, al final jo crec que jugant a el que sabem nosaltres i sabem com hem de fer el partit, bueno, pues ja tenim bastantes opcions. Però bueno, no serà un duel bastant maco, un duel on, bueno, per això és un playoff, i afrontar-lo de la millor forma possible.
1: Evidentment passar l'eliminatòria doncs, serà

0: necessari fer gols i d'això, doncs, segurament, doncs, molta responsabilitat caurà sobre tu. Com et veus aquesta setmana a nivell de confiança, doncs això, de cara a veure porteria, perquè el Prat necessitarà marcar, i doncs això, com dèiem, això passarà per les teves botes, segur.
1: Sí, a veure, al final tranquil·litat, saber que hi ha una responsabilitat, però afrontar el partit de la millor manera. Nosaltres, jo sóc molt dels que penso que s'entrena com es juga, per tant, important entrenar bé, sentir-me còmode. Crec que m'he sentit còmode durant tota la temporada, encara que no s'han produït molts gols, però bueno, al final important és visualitzar el gol, visualitzar el partit, visualitzar la jugada, i això és el que intentaré fer, bueno, estic fent aquesta setmana, perquè aquest cap de setmana, pues, la que tingui, si és una, pues, mira, enxufar-la cap a dins, i si són més, pues, mira, benvingut sigui.
0: Amb la teva posició, Riqui, sempre hi ha molt de debat, que si a la banda, que si al centre. A tu, això, dona igual, estar a la banda o al centre?
1: Bé, al final és on em necessiti el míster. Si és veritat que jo porto ara dins del món amateur més temps jugant com a davanter centro, però si el míster em demana que estigui a la banda perquè m'exigeix un altre tipus de feina, pues jo també puc estar allà. Al final som jugadors que són molt versàtils. Per exemple, en el nostre equip tenim la Vitada, no ha estat jugant de diverses posicions i cada posició ho ha fet molt bé. I jo crec que és el bo d'aquest equip, que al final, estiguis on estiguis, com nosaltres coneixem com el nostre estil de joc, pues, puguis aportar el teu granet a sorra.
0: Creus que l'eliminatòria, doncs, es decidirà al Sagnier? Veus complicat poder, doncs, deixar-ho mig tancada al camp del Sant Mauro?
1: Bueno, en aquesta lliga hem vist que no es pot deixar res mig tancat, així que sabem que són dos partits. On la tornada és a casa, que això s'ha de valorar i és important, però tot comença en començar guanyant allà i també aquí, i això és el més important per nosaltres.
0: Riqui, l'última pregunta. El Sant Mauro podem dir que és l'equip que ha acabat la temporada amb la millor dinàmica de resultats i potser de sensacions, i el Prat és un dels equips, si no l'equip, amb un nivell de plantilla, nom de jugadors, doncs de més qualitat. Per tu, qui creus que és el favorit o ha de portar aquesta etiqueta?
1: Bé, al final les etiquetes les deixo per l'opinió de la gent. Jo em centro només en el meu equip. Sabem que és un rival que serà dur i al final, bueno, pues, guanyarà qui realment s'ho mereixi. I ja està, ho deixo en aquest aspecte.
0: Doncs, Riqui, gràcies per entrar al programa. Que vagi molt bé el partit de demà. Esperem una victòria del Prat. Veurem si tant de bo doncs deixar-ho mig enllestit. Serà difícil, com comentes, el nivell de la Lliga és molt fort i, per tant, doncs, sembla que serà una cosa de 180 minuts. Que vagi molt bé el partit de demà i a veure si també aconsegueixes veure porteria.
1: Sí. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Que vagi bé.

0: I moment ara per saber com arriba el rival de l'Associació Esportiva Prat i per això saludem al tècnic del Sant Mauro, en Jesús Milán, que el tenim via telefònica. Bona tarda, Jesús, i benvingut al Prat Esports.
1: Bona tarda.
0: Bé, míster, doncs falten una mica més de 24 hores perquè comenci aquest partit entre Sant Mauro i Associació Esportiva Prat. Com s'està vivint? Quin és l'ambient des d'allà, des de Santa Margarida de Montbui?
1: Bueno, nosaltres, tot el club, l'afició, la veritat que està molt, molt il·lusionada. Al final, per nosaltres és un partit o una eliminatòria, un playoff històric. Mai el club no havíem estat a Lliga Elit i molt menys pues, tenir l'oportunitat de jugar un playoff per pujar a tercera divisió. O sigui que la gent pues, això està molt contenta i amb moltes ganes.
0: La temporada ha estat, no sé si una mica muntanya russa, però va començar molt bé, de cop i volta a l'equador del curs, zones de descens, cué, i déu-n'hi-do, no?, a aquest darrer tram de Lliga on doncs, finalment us heu ficat en aquest play-off i amb una gran ratxa de resultats en els últims partits.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la veritat que sobretot al principi vam patir, bueno, ja d'entrada som una plantilla curta, no?, i vam patir lesions i lesions importants. L'equip sí que és veritat que competia bé, estàvem treballant bé, però bueno, al final els petits detalls també notàvem molt a nivell psicològic quan ens marcàvem o cometíem errades, l'equip s'enfonsava una mica, vam començar a treballar molt aquest aspecte mental i la veritat que l'equip ha evolucionat molt i la segona volta hem fet uns números pues, molt, molt bons.
0: És una situació molt diferent, no?, a la de que arriba al Prat, que en els últims partits s'han doncs, encadenat 5 derrotes consecutives, en el vostre cas doncs, totalment el contrari. Creus que això us dona una etiqueta de favorit per aquesta eliminatòria, per la vostra bona dinàmica, comparant-la amb la del Prat?
1: No, al contrari, al final. Per mi, jo sempre ho he dit i no ho dic ara, que és l'eliminatòria, i ho deia tothom, no? Al final, el Prat era, abans de començar la Lliga, era, si no el favorit, un dels favorits per guanyar la Lliga o pujar directament. O sigui, crec que tenen una de les millors plantilles de tota la Lliga, tenen jugadors molt bons. Sorprèn una mica que no hagin lluitat una mica més o a aquestes places d'ascens directe, però tenen un equipàs. Al final, nosaltres som el Sant Mauro i és curiós que fa anys quan vam lluitar per pujar van quedar campions de segona catalana, s'estaven jugant l'ascens amb el Prat B i ara ens estem jugant un ascens per pujar tercera contra el Prat al primer equip, no? O sigui que si algú és favorit pues, és el Prat, però nosaltres sí que venim molt bé, no tenim por i intentarem fer el nostre partit i intentar guanyar, evidentment.
0: Creus que aquesta eliminatòria, algun dels dos partits, s'assemblaran doncs, als que hem vist ja entre Prat i Sant Mauro en aquesta Lliga?
1: Bueno, no sé. Al final, que clar, és una eliminatòria, no és només un partit. Nosaltres no sé com vindran ells demà, si faran un partit pues, més valent o buscaran un resultat perquè puguin arribar bé allà al partit de tornada. Bueno, nosaltres el que tenim clar és que és, per nosaltres és un regal, és una festa i el volem treballar amb il·lusió, amb confiança i a veure què passa.
0: La tornada serà al Sagnier. Per tu el factor camp és molt important?
1: Bueno, si et sóc sincer, hagués preferit que la tornada fos al camp nostre, sí que és veritat, però tampoc crec que marqui molt les diferències, no? Però poder hagués preferit que la tornada fos al nostre camp, això sí.
0: Mister, per on creus que passarà l'eliminatòria? Quines creus que són les claus perquè doncs, un o l'altre doncs, aconseguís aquest pas per a la final?
1: Bueno, jo crec que nosaltres el que hem de fer és intentar contrarrestar bé els jugadors que té el Prat, les seves armes, però sobretot jugar amb confiança, ser valents, saber que hem demostrat que podem competir contra qualsevol equip de la Lliga. Al final, aquesta de la segona volta no hem perdut contra cap rival dels 8 primers i això ens dona confiança. Hem de tenir humilitat i saber que el Prat és molt bon equip, però nosaltres hem de ser nosaltres mateixos i jugar sense complexos.
0: Per vostè, quins són els perills o els punts més forts del Prat?
1: Home, sobretot els jugadors que tenen a dalt. Tenen jugadors de categoria superior, de tercera divisió, o algun potser té futur per jugar més amunt. Sobretot les individualitats a dalt. A dalt tenen molt de perill i en una acció individual poden fer un gol. I això és el que més em preocupa o crec que és la virtut més gran que té el Prat, que tenen jugadors molt bons.
0: I del Sant Mauro? Per vostè, quina és la virtut més gran o de la part que està més content o orgullós de l'equip d'aquesta temporada? I doncs això, a destacar ja tenia en compte.
1: Home, per nosaltres pues, crec que l'equip. Nosaltres ho vam parlar en el seu moment. Havíem d'estar units i posar el focus i això no es podia treure per lo quan anàvem en places de descens, ni per un jugador ni dos. O sigui, havia de ser l'equip que vindrien lesions, sancions, podia entrar un o l'altre, però que l'objectiu era el mateix. I crec que ho hem aconseguit. Nosaltres patim i disfrutem tots junts i crec que això ha de ser la nostra força.
0: Comentava la importància, no, del factor camp. La idea és deixar-ho allà tancat i no haver doncs, de patir o lluitar-ho molt aquí al Sagnier?
1: A veure, el més normal seria que quedés oberta per la tornada, no? Però al final és futbol. O sigui, i durant aquesta setmana ho parlàvem i hem d'estar preparats per qualsevol escenari. O sigui, un sempre es prepara per al context ideal, però les coses a vegades pots estar bé i no surten com tu vols, no? Ojalà traiem un bon resultat i ens doni aquest marge per la tornada, però és que pot passar qualsevol cosa. Crec que al final, si mires els números, hem acabat empatats a punts, el Prat ha fet dos gols més a favor que nosaltres dos menys. Està tot tan igualat que jo crec que ho marcaran els detalls.
0: Per la proesa que comentava vostè abans, no?, que el Sant Mauro estigués jugant aquest playoff, imagino que de cara a demà s'espera un camp doncs, de gom a gom, no?
1: Sí, jo crec que sí. La veritat que la gent està molt, molt, molt volcada, molt il·lusionada. La curva que tenim o el sector d'animació està fent coses, estan animant els jugadors. Jo crec que es viurà un partit històric. Al final, el que et deia abans, al final som un barri de 10.000 habitants que estem aquí lluitant contra grans equips. La gent fa dos anys o tres que això ni s'ho pensava, llavors s'està vivint com una festa i la gent vindrà al camp a viure aquest partit.
0: Doncs Jesús, gràcies per entrar aquesta estona aquí al Prat Esports, que demà sigui una gran jornada de futbol.
1: Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me i espero que veiem un gran partit de futbol.
0: Ja hem escoltat protagonistes d'un cantó i de l'altre. Nosaltres aprofitem ara per fer una petita pausa i encetem ja el tram final del programa d'avui.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: ràpid que un instant.
1: Ens quedem sense més temps, per tant no podrem oferir-vos aquesta entrevista recuperada sobre aquest seminari que està donant a terme l'Associació Okami d'Arts Marcials del Prat, però és una entrevista que podeu recuperar a través de la nostra web del prat.radio. A més, aquest cap de setmana podreu veure un petit reportatge sobre com han anat aquestes tres sessions d'aquest seminari a través del web del prat.tv. Nosaltres ho hem de deixar aquí, com sempre. Ho fem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat avui amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen aquesta tarda a 7:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Es compta perquè molta gent reclamarà la costa i, en canvi, allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprovava uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Acte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic d'uns 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats, i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125% més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes, doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven, i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents, que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: El poble és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissió Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
18: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
21: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Aloi és l'alcalde de Manresa.
22: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
21: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
5: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
2: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
3: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni C. Elles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
23: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
3: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional.
24: Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona. Avui i demà hi actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional. I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. A Oslo, uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
2: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar la quarta, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
1: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Kika Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
1: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No pot pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
4: No per l'èxit. Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell es juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
5: La xarxa.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
8: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
8: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
10: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor.
11: Adelante.
5: Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: Envenenada.
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
10: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Es compta perquè molta gent reclamarà la costa i, en canvi, allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprovava uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero.

0: és la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
2: Ha acabat fa pocs minuts sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
3: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
3: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
2: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
7: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
6: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins

0: a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
2: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
3: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
4: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
1: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
5: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Encara amb mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
5: Segons han informat el sindicat UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
6: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Tortàs són el ministre de Cultura.
7: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
8: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
6: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb l'O Caragolasso. Ho ha dit Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
11: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
10: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió, com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat. Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
5: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
12: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
5: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
13: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és de Joan Barbarà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Oh, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barbarà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Fa temps que sóc al xador. Sóc immadura, deixo el meu amor de lado. La vida és...
1: Bon dia, Oriol!
2: Bona tarda, Lola. Què tal? Com estàs? Una setmana més?
1: Una setmana més?
2: I al Prat Ràdio?
1: Total. Ara ja feia molt que no veníem.
2: Ja.
1: S'ha de dir. Ja.
2: Estas sillas.
1: Aquestes cadires.
2: Els nostres culos.
1: Aquesta estètica, no?, tan acollidora de la ràdio.
2: Sí.
1: No és ironia. Jo ho trobava a faltar. A més, estan sent setmanes complicades, TFG. En una setmana han tregut TFG. O sigui, la setmana vinent no hi haurà tot el 100%, només.
2: Bueno, a part de que entregues el TFG, la setmana vinent hi ha un especial...
1: Esports.
2: Esports, el dia 29. No era el 20.
1: 29 és divendres. Ho tinc calculadíssim.
2: Ah, clar, 28,
1: entrega el TFG.
2: El dia 28 i 29, i no hi haurà tòtils. A la ràdio.
1: A la ràdio s'ha de dir que ja ho fèiem cada dues setmanes, així que tampoc anava a haver-hi
2: tòtils.
1: Però bueno, nosaltres us informem de la nostra vida.
2: Correcte.
1: De fet, el programa d'avui serà molt informat de què ens han passat aquests últims dies, perquè hem fet coses molt divertides.
2: Clar, o sigui, el programa d'avui, el títol, ja l'estareu veient, va sobre una cosa. O sigui, és monotema, sí, aquest programa, gairebé.
1: Abans d'això, però... ara ja fa 20 dies, de fet, es va obrir la meva àvia, Carmina Balaguer Muñoz, i bueno, simplement volia aprofitar com aquest espai per fer-li una mica d'un homenatge. Bueno, qui em coneix sap que ni jo tenia la millor relació amb la meva àvia, o sigui, ni jo era la seva preferida, ni ella era la meva preferida, però una cosa no treu l'altra, o sigui, com l'estima no va de preferides. Però, com lo maco de la història de la meva àvia és que... Bueno, a part de ser una dona que va patir pues, la pobresa durant la Guerra Civil, que el seu pare, pues, la seva família va ser com molt repudiada aquí al Prat perquè eren protestants i tota la parafernàlia, i que va passar-se al català, era de família castellano parlant, va passar-se al català en conèixer el meu avi i va viure ja tota la seva vida en català. La meva àvia va ser una de les cofundadores del primer centre de planificació familiar del Prat i de tot l'estat espanyol, que quan ho van obrir era il·legal i al cap d'uns anys ho va assumir la Generalitat. O sigui, ara mateix els centres de planificació familiar es troben als CAPs. I era un centre on, en un moment on les dones estaven obligades a tenir fills, per dir-ho d'una forma, allà et donaven condons, t'explicaven coses de la regla, t'explicaven... com no tenir fills, et donaven suport en tot aquest aspecte més sexual, puguem dir, o com reproductiu. Llavors, això. Ha sigut un mes, bueno, ha sigut un mes, no? Al final ha sigut un mes d'evolució. I sí, jo li volia fer aquest petit homenatge a la meva àvia Carmina. Allà on siguis.
2: Molt bé.
1: Sí. Ara estic rara, eh? Ara... Crec que no havia dit això en tots aquests dies. Rotllo, ara estic rara, però bueno, no passa res, seguim. Seguim.
2: Seguim i comencem ja, després d'aquest homenatge. Vols parar?
1: No, uf, lo que viene.
2: Ah, vale. Clar, ara, després d'aquest petit homenatge, entrem. En un salseo, que ja us dic jo, que es pot canviar el nom a Crits dels sí, sí. Tòtils.
1: O
2: Crits...
1: Ah!
2: Hòstia, l'A, eh?
1: Sí, L-A. Sí, això serà una de les coses a comentar.
2: Sí. Per qui no ho sàpiga, la setmana passada, el dijous de la setmana passada, al Teatre Victòria de Barcelona... No, Teatre Coliseu de Barcelona, sí, es van celebrar els Premis Crit a la creació de continguts en català.
1: Que no al Teatre Nacional de Catalunya, que és on pensava la Lola que anàvem.
2: Jo també. Perquè, sí, el Teatre Nacional de Catalunya es va fer la primera edició.
1: Sí.
2: I bueno, era una gala que premiava a diferents creadors de contingut en català, doncs, la seva tasca.
1: Hi havia molts àmbits, hi havia des de gastronomia, esports,
2: humor,
1: cultura, llengua,
2: sí,
1: videojocs, de sobte.
2: Sí, sí.
1: Millor vídeo, creador, revelació, l'any vinent serem nosaltres.
2: Correcte.
1: Hi havia moltes categories. Anem pas per pas, no?
2: Sí.
1: Primer, com ens arriba...
2: Com arribem fins aquí?
1: Com arribem fins allà? No ho sabem.
2: No ho sabem, o sigui, nosaltres realment no ho sabíem. Al principi ens va arribar la invitació i vam pensar, bueno, segur que es pot apuntar tothom, tal, no sé què...
1: Però no ens havíem apuntat. Sí, clar, primer ja ens va sorprendre que als tòtils ens arribés la invitació.
2: Sí, sí, rio, perquè ningú ens havia apuntat, nosaltres no... Però bueno, vam pensar, pues bueno...
1: Pues mira...
2: Potser tal, potser...
1: Potser algú ha parlat de nosaltres.
2: O estem a una, alguna base de dades perquè hem fet alguna... hem introduït el nostre correu a algun lloc i aleshores pues, han enviat invitacions a Tokiski. Clar, la sorpresa va ser quan, efectivament, no es podien demanar invitacions per anar.
1: No.
2: Des de la pàgina web. I la sorpresa també va arribar quan veiem, sí, esteu convidats als premis i a l'after.
1: I a l'after, amb tot pagat.
2: A l'after privado. After party privado, desfile de moda, privado, com diria Quevedo.
1: Total. I subvencionat per la Gene. Cubata Gene. Ja arribarem al Cubata Gene.
2: Cubata Gene.
1: Total. I no va ser fins que vam penjar una història... Ja als Premis Crit vam penjar una història...
2: Bueno, acabats els Premis Crit, de fet.
1: Acabat a la gala.
2: La gala.
1: Que no a l'after party. Estàvem a l'autocar. Que van ficar autocars del teatre fins a la festa.
2: Que també el tema de los autocars, a comentar luego.
1: A comentar, després arribem. I vam penjar una història i l'Immanol, nostre estimadíssim Immanol, director de la ràdio, ens respon i ens diu que si ens havíem apuntat a la llista.cat. I nosaltres, quina llista? I diu, no ho sé, però... O sigui, com que no ho sabeu, si esteu a la llista. I és una llista que tu t'has d'apuntar. I és la llista de creadors de contingut en català de Gene o de Catalunya, per dir una forma.
2: És un projecte de la Gene.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: I estem apuntats i t'has d'apuntar i no sabem com.
2: Però estem allà.
1: Estem allà. Segons l'Immanol, no tenim una mala puntuació. Tenim estem 566 de 1.000.
2: Estem al 100 de...
1: Al 107.
2: Al 107 de la nostra categoria.
1: Sí, que és actualitat.
2: Sí.
1: Bueno, no ho sé. No que sé. Abans estàvem al 93. Com hem deixat de fer contingut...
2: Això és l'any passat, hauríem estat top 10.
1: Total.
2: Estàvem a tope.
1: Bueno, no, però serà objectiu de any vinent, 650. Si ara estem 500...
2: L'any vinent, top 30.
1: Top 30 és molt, eh? Top 50.
2: Bueno, si volem premi revelació, hem de fer top 30, Lola.
1: Vale. Bueno, però això, que estem en aquella llista, no sabem ni com, però ens va fer il·lusió, de sobte.
2: Sí, sí. O sigui, va ser una barreja d'il·lusió i de... Què fem aquí? O sigui,
1: quina por.
2: Jo, en tot moment, és com que mirava la gent i deia, què faig aquí? I jo... És com que mirava, jo què sé, el fotògraf que estava gravant, el camarògraf, i deia, sí, jo soy más ellos, no? Que,
1: total. Que, sí, que, mira, a mi com, això també em va passar.
2: Sí, és com que veia a un dels creadors de contingut o una persona com que tenia pinta de treballar a la Corpo, i després veia com a un fotògraf o una persona que estava com de gestionando l'evento, i és com que em veia més reflexada en aquella a la gent amb tratge.
1: A més que, clar, nosaltres arribem... A tot això vam convidar la Judit a venir nosaltres perquè podíem portar acompanyants. I arribem i semblava que tothom es conegués. I nosaltres en plan... Cric, cric. Sort que vam anar amb la Judit. Perquè si no, l'Oriol i jo... O sigui, a veure, ens caiem bé. Però una cosa és ser dos, que quedes molt buit. Però si sou tres, ja és com... La dinàmica és més activa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, s'haurien pensat que era... Que eren parella, segurament.
1: Sí, com sempre. Però... I això, la primera hora i mitja de Raruna...
2: Estàvem...
1: Van tallar un carrer.
2: Sí.
1: I no per una mani,
2: estàvem
1: sinó...
2: Estàvem bastant vergonyosos.
1: Sí, estàvem vergonyosos. En principi, aquest programa que esteu escoltant dels Primers Crit anava acompanyat d'entrevistes que anàvem a fer. Que teníem tanta vergonya.
2: Que no li vam preguntar a ningú.
1: Però res.
2: No.
1: Bueno, no passa res, a la propera més i millor, no? Diuen.
2: Sí.
1: També sort que no ho vam fer perquè els micros no anaven.
2: Ja, això també és veritat.
1: O sigui que en realitat va ser una senyal divina.
2: Sí, tot això, ens trobàvem com... Bueno, no ens trobàvem, però veiem a gent que hem portat aquí.
1: Sí.
2: I era com... No se'n recorden de nosaltres.
1: De fet, la gent ens va saludar fins que tothom hi anava altes hores de la nit.
2: Clar.
1: Es va començar a saludar.
2: Perquè és el moment que tu ja vas...
1: Que ja et dona igual.
2: Què passa? No sé què.
1: Ja arribarem a aquell punt de la nit, perquè ve condicionat també per altres factors.
2: Sí.
1: Ja arribarem. Anem directament a la gala, perquè no hi ha molt més interessant a dir, jo crec, en aquest punt.
2: El cava gratis.
1: El cava gratis, anàvem guapíssims.
2: Que no vaig provar perquè no m'agrada el cava.
1: Jo sí, tampoc m'agrada, però no passa res. La gala. Vam entrar dels primers perquè ja no aguantàvem més.
2: Ja.
1: Vam dir, entrem, xil-pil. Molt bé, perfecte.
2: Era un búnquer, això, no hi havia gens de cobertura.
1: No hi havia gens. Però bueno, bastant xulo, tot... O sigui, la gala en general va ser dinàmica en una hora. Estava fet. O sigui, va ser molt ràpida.
2: 17 premis en una hora, iban a pinyon.
1: Iban a pinyon, de fet, tenien un minut per discurs, i si s'allargaven sonava el miau, miau, miau, miau. Mm. Que jo encara he de decidir si em feia cringe o no.
2: Sí.
1: Sí.
2: Que segurament, o sigui... Per una part és, joder, tio, un minut de discurs, vaya mierda, però també penses, tio, si, o sigui, si hem de triar com 20 minuts per premi,
1: no,
2: ens
1: no.
2: morirem.
1: Ens morim.
2: Ens morirem abans d'acabar la gala.
1: Però és que fins i tot 5 minuts per premi.
2: Sí, sí, no, era... No. Jo crec que va ser bona decisió el
1: Total.
2: Ir a Pinyon, perquè si no es faria molt llarg. I al final, generació en TikTok. O sigui,
1: Total.
2: Estímuls.
1: Sí. S'ha dit que els discursos molt encertats, tots van ser bastant reivindicatius, o la majoria.
2: Es va emocionar tant amb els discursos.
1: No, no, no, jo no podia parar, eh? O sigui, jo estava la pell de gallina. O sigui, entre discursos pel català, entre molts Catalunya lliures, que jo li deia a l'Oriol, torna a la independència, torna a la independència. Que això no és opinió, eh? Això és anècdota.
2: Anècdota.
1: Anècdota. Després, com... Molt discurs polític a favor de la col·lectivitat, de la cooperació entre col·lectius...
2: El discurs del Correllengua va ser un dels més macos.
1: Discursos pel català, per com el fet de com ser persones actives en la societat... O sigui, com a mi em va ressonar molt a tot el que intentem fer al CAU. I veure-ho en un espai que no és el CAU, com, no dic que això només passi al CAU, però veure-ho en un espai més fora, o sigui, fora del CAU, a mi m'emociona, perquè és com... Jope no és una bombolla. Saps com? Ja més enllà, ja... no sé com dir-ho, com em sembla molt maco. També molts discursos...
2: La fraternitat universal.
1: Total, total. Discursos per Palestina, per l'habitatge, bueno, pels drets humans en general. O sigui, no sé, jo crec que van estar molt encertats. La gent va dir coses
2: sí, tot aquí,
1: molt maques.
2: Sí, tot i que el to de la gala era molt juvenil. No juvenil en el sentit de jóvenes, sinó de... Bastantes risas, rotllo,
1: sí.
2: Van pujar unes persones a menjar macarrons
1: sí.
2: A meitat dels premis. Els discursos eren tot el contrari, eren tot com reivindicant de... O sigui, a mi veu un missatge que em va agradar molt i és... Era com que no havíem de celebrar com... Buah, tio, que bé que estàs fent el contingut en català, que això crec que ho va dir el Norman López, com... O sigui, perquè es pot fer, saps?
1: Sí.
2: Jo sense haver d'estar com... dándote palmas a l'espalda de que bé, que fas contingut en català, rio, en una llengua per a 5 persones, que és mentida, saps? O sigui, això com que el missatge que te'n va agradar. I què més? La crítica que... la fem al final, no? Del que no ens va agradar.
1: Ah, jo anava a dir, per contrastar amb això...
2: Ah, vale, doncs la fem ara.
1: Per contrastar amb això, o sigui, els discursos pues, molt reivindicatius, molt polítics... A mi també alguns una mica com... A mi em feia gràcia perquè estaven allà, o sigui, al final ho paga la gent, hi havia com... Era institucional...
2: Els de la rebassada dient puta PSC davant d'un conseller de la GENE...
1: I puta... No, puta PSC... Ah, sí, PSC, t'havia entès PSG ara per un moment. I puta Espanya.
2: Aura.
1: Aura, o sigui... Després parlem d'ells.
2: Luego,
1: després
2: bueno,
1: parlem
2: d'ells.
1: Després parlem, perquè la cosa va en augment. Bueno, això, malgrat els discursos polítics i aquest toc... Que per mi vol dir toc juvenil, també. Hem perdut que el jovent estigui polititzat. Ho hauria de ser una cosa normal.
2: I estava molt... M'ha encantat.
1: A mi em va encantar.
2: Polititzat.
1: Bueno, nosaltres gairebé plorem. No vam plorar, però gairebé plorem. Emocionalment estàvem plorant. La presentadora... Bueno, o sigui, com... Ara no recordo com es diu Núria.
2: Núria Marín.
1: Núria no. Marín. És una presentadora. No tinc res en contra d'ella, però sí en contra de que s'escollís a ella com a persona. Molt bé que té un programa a TV3, a l'Està
2: passant,
1: però és una persona que crea el seu contingut a xarxes en castellà. O sigui, ja per començar està en contra... O sigui, la seva acció va en contra del que s'està defensant aquí. O sigui, com... O del que s'està premiant aquí.
2: Ja, yeah. Per si algú no la coneix, és la de... Oh, en Royal Salseo, la princesa Leonor...
1: Sí.
2: Se le ha caído el helado.
1: Sí, aquesta. I després també com... Bueno, li van fer un guió o li van fer un paper molt mal encertat, o sigui, molt poc encertat. Primer, que mentre la gent estava fent discursos, a ella li tocava fer una performance...
2: De que se la pelava
1: tot. De que se la pelava super pick-me. Era terrible, o sigui, de veritat feia, o sigui, mal a la vista.
2: Sí, perquè és com una persona està dient és que no sé què, està passant un genocidi a Palestina, i la veies al sofà, rio com pintant-se les ungles i fent coses
1: sí.
2: Com que... Tio, perquè el guionista d'aquesta gala no ha pensat en això, rotllo, perquè no simplement ha fet, vale, mentre estàs fent els discursos pots com actuar, rotllo,
1: normal
2: i no fer el paripé perquè queda fatal.
1: Perquè el problema no és que el discurs fos polític, el problema és que una persona està parlant, queda fatal que t'estiguis pintant, o sigui, com que estiguis bevent aigua, que estiguis... O sigui, bevent aigua performàticament, no bevent aigua normal.
2: Clar, i això, jo estic segur que no va ser ella, sinó que va ser la direcció com
1: sí,
2: de la gala, que va pensar que seria bona idea.
1: Bueno, i després la broma de les tetes, de El perro, el policia i mis tetes, sabeu l'acudit aquest? Pues el Daniel Guió el va fer
2: i va dir
1: tothom en silenci.
2: No, és que s'haurà com que va fer l'acudit, o jo no vaig entendre ben bé què va dir, però va dir alguna de mis tetes i va dir, ah, que per això es deia mis tetes, i es va començar
1: a riure.
2: Ah,
1: sí, va fer veure que no havia pillat fins al moment la broma.
2: I es va començar a riure sola i el teatre va entrar en un silenci, però
1: o sigui,
2: sepulcral.
1: Crec que mai he passat tanta vergonya en la meva vida.
2: Ens van mirar com els assistents entre nosaltres o jo.
1: Sí.
2: És real?
1: O sigui, com molt poc encertat el guió, però bueno. A mi, com a presentadora, no... O sigui, com... vale, era dinàmica, però és que... No sé, com, no sé fins a quin punt, fins i tot, és una mica de misogínia, aquell guió. Com agafar una noia i fer-li un discurs tan pick-me. És raro, rotllo com... Com, per exemple, de fet, ho vaig parlar amb tu, que et vaig dir... No sé si m'està desagradant perquè és una noia que ho fa o pel discurs en si. I després vaig dir, no, perquè si ho fes un home també em molestaria. Però per aquest debat intern de... Una noia que et molesta és perquè és una noia ocupant aquest espai o perquè realment no t'agrada el que està fent. No, és perquè el que estava fent no m'estava agradant, m'estava sentint incòmoda.
2: És que jo penso, hi ha com tants noms que podrien haver presentat la gala
1: és
2: de
1: que...
2: creadores i creadors de contingut en català.
1: Carla Rubio.
2: En català, per exemple.
1: És que... O no, és que fins i tot, si ho hagués fet la Laura Escanes, que rotllo com... comença a fer una mica més de contingut en català a xarxes o que està potenciant la seva imatge en català, mira, encara et diria, no té sentit, però mira, encara t'ho compro, però aquesta noia, rotllo com... Bueno, potser la Laura Escanés, perquè a mi m'agrada, rotllo en plan, però...
2: Però crec que si estem premiant a gent...
1: Juliana Canet, o sigui...
2: Que crea el contingut en català i la presentadora és una persona que no crea el contingut en castellà...
1: No té
2: castellà,
1: cap mena de sentit.
2: Jo crec que és molt hipòcrita per part de la gala, perquè és
1: total.
2: Com... Vale, sí, vosaltres, que bé que ho esteu fent, que esteu fent el creador de contingut, rotllo, que
1: però aquí paguem...
2: Contingut en català, però la persona que pagarem és una persona que no fa contingut en català. És com...
1: Totalment.
2: Rotllo, reivindicar, o sigui, la d'esto de gairebé com si crear contingut en català fos un... Una obra caritativa i de voluntariat i no una feina real, saps?
1: Total.
2: És com reduir la creació de contingut en català, que és una feina molt real, perquè... Hola, a la gent li agrada consumir contingut en la seva llengua.
1: Total.
2: Bueno, és que ho fan perquè... Bueno, perquè és la caridad, esto. I és que és mentida, o sigui... I contradir una persona que fa la contingut en castellà és com...
1: Sí, és com...
2: No, em sembla tan hipòcrita, a mi no m'agrada gens.
1: Sí, jo crec que és el que has dit, eh?
2: I per molt que tingui una secció l'està passant, és com... Em dona igual, perquè al final... El contingut que fa ella...
1: És en castellà. El seu personal, el que no és la seva feina, per dir una forma...
2: Perquè a l'està passant li paguen per fer contingut en català. Exacte. I a la gala també.
1: Sí, jo crec que és el que has dit. Rotllo, és com fer una passa enrere en plan... Vale, sí, està molt bé que cada cop hi ha més gent que fa contingut en català, però... a qui contractem és una persona amb números que fa el contingut en castellà. Quan a Catalunya hi ha molta gent que fa números en contingut en català, tenim presentadors boníssims. Sí, per exemple, vam fer un vídeo al Marc Giró i la Melero, que m'haguessin ficat la Melero i el Marc Giró a presentar la gala. Saps? O sigui, com...
2: I sin guion ni nada.
1: I sin
2: guion,
1: és que fessin...
2: Que hagan lo que quieran.
1: Dues hores. O sigui, m'és igual, és perfecte. Bueno... Això és la primera queixa.
2: Que no és una crítica a la Núria Marín. O sigui...
1: No, o sigui, gens. És a les decisions preses des de producció.
2: Clar. A ella, pues, li han ofert la feina i... Vamos, o sea, tampoc és tonta, saps?
1: Claro, exacte. Jo tampoc diria que no.
2: O sea, clar, òbviament.
1: L'any vinent, els Totes presenten.
2: Seria molt divertit.
1: Ens faria tanta vergonya.
2: Jo crec que ens faria vergonya els primers 5 minuts. Després
1: sí.
2: Som uns... O sigui, no tenim vergonya de cap
1: tipus.
2: I començaré a fer l'imbècil d'una manera...
1: Totalment. Ens haurien de... El miau, ens ho ficarien a tu i a mi.
2: Ja. De sobte, a meitat de la gala, un dia de partida.
1: 1899. Bueno, què més?
2: Va acabar la gala. Va acabar la gala, va guanyar la millor creadora de l'any, la Laura Grau. Li va donar el premi l'Alba Riera.
1: Convidades als Tòtils.
2: Així com... Nivell...
1: Alto.
2: Estava muy alto. I vam sortir. Cap a l'after party privado desfile de moda.
1: Vam fer molta volta per trobar l'autocar.
2: Sí, perquè al principi com que vam anar cap un carrer. Després van dir, no, és l'altre. I vam anar cap a un altre carrer. I van dir, no, tornem al
1: mateix.
2: I vam tornar a l'inicial i vam d'anar com 5 carrers més enllà. Bueno, ens va fer...
1: Bueno. caminar una mica, no moure
2: sí,
1: les cames.
2: Sí, tota la zona de Plaça Universitat,
1: sí,
2: la vam recórrer per la nit.
1: Bueno, era un tour.
2: Sí.
1: Al final, no? Bueno, arribem a l'after party. En teoria ja havíem de sopar. Arribem i ja no quedava menjar. Que no és que vam trigar una hora.
2: No,
1: o sigui, vam anar amb els autocars...
2: Potser vam arribar com al tercer autocar o quart.
1: Sí, per això. O sigui, com... I anàvem amb els autocars corporatius, per dir-ne forma. O sigui, no és que anéssim pel nostre compte i ens perdéssim. No, no. Arribem. Primer, no hi havia menjar. I els diem... Bueno, anem a veure si el menjar sense gluten sí que n'hi ha. I veiem una taula... Bueno, espero que hagueu vist el vídeo TikTok, perquè li hem dedicat temps. Hi havia una taula... amb un cartellet minúscul que ficava sense gluten.
2: Que l'havies de mirar, eh?
1: L'havies sí. de trobar, eh? Jo no el vaig trobar. Crec que
2: l'heu
1: trobat
2: gluten.
1: I la Judit, perquè jo no el vaig veure. També buida. Quedava una entrapa de pernil. Jo sóc vegetariana, a més. Només podia menjar, de totes les opcions, croquetes veganes sin gluten, que jo no vaig veure mai. I clar, tothom menjant el menjar sense gluten. De fet, hem penjat el TikTok i una noia ha comentat que un noi li va dir a la cara, en plan... menjant-se l'entrepà sense gluten de pernil, dient-li, m'estic menjant el teu entrepà, està molt bo. I la noia sense poder menjar res mirant-lo en plan, és que m'ho puc imaginar perfectament. I després en aquell vídeo un ha comentat, aquell noi no s'ha vist el vídeo o no l'ha entès, de no és que ara tothom diu que el gluten és dolent però només és dolent pels celíacs. Has descobert?
2: Bravo.
1: Vamos.
2: Bravo.
1: Jo crec que no ha vist el vídeo o no l'ha entès. O sigui, com... Però bueno, llavors això, al final no vam sopar...
2: Bombazo informativo, el agua moja.
1: Al final, cap de nosaltres va sopar.
2: És que clar, a tot això, com estava la disposició de les taules? Era una sala de discoteca i la meravellosa disposició de les taules per sopar era ni més ni menys que tres taules enganxades a una paret...
1: A la porta.
2: A la porta. Aleshores, no estava ni com a l'altra punta perquè per afavorir el tràfic de gent. Enganxades a la porta, a les quals hi havia els canapés allà com ficats, i als quals s'amuntonava la gent per poder menjar, i clar, com els cambrers el portaven al menjar sempre al mateix lloc, el que passava era que la gent que estava a la taula
1: no es movia,
2: segurament allà. Va menjar a puta mare. La gent que no estàvem a la taula o que no ens volien fotre d'hòsties per un trist canapé, no vam sopar absolutament res.
1: Yeah.
2: O sigui, estómac buit des del dinar...
1: Totalment.
2: Fins a les 3 del matí. Pff, ayuno intermitente vam fer.
1: Total.
2: I clar,
1: a més que, igualment, no sortia tant de menjar per la quantitat de gent
2: no,
1: que érem.
2: No, ni de conya, ni de conya.
1: O sigui, l'any vinent tupper.
2: Sí, sí, totalment.
1: Perquè vosaltres portàveu unes galetes, almenys.
2: Sí, sí. Però és que tu no has menjat res,
1: jo no vaig
2: locura, menjar...
1: Jo vaig dinar a la 1:30.
2: Quina bogeria.
1: O sigui...
2: És que lo del sense gluten, realment...
1: Ho
2: va fer una persona que clarament no celíaca.
1: No, i crec que no s'ha informat. Perquè és el que dic en el vídeo, una cosa sense gluten i l'altra cosa és celíac. Un producte pot ser sense gluten, però pot no ser apte per celíacs. La distribució de com era la taula de celíacs...
2: No
1: o sigui,
2: era
1: sense gluten, però no era apte per celíacs.
2: Clar.
1: Què li farem? Tampoc era apte per menjar, eh? Rollo, en plan, ningú. Bueno, l'any vinent ens enduem un entrepà i ja està.
2: Pues sí.
1: I mira, si hi ha més menjar o ho fan millor i mengem de més...
2: Pues fiquem els canapés al tàper.
1: Exacte.
2: I
1: cap a casa. El resopar.
2: Sí. I ens queixem, no perquè els tot i els som els invitados VIP,
1: no.
2: Perquè això ho paguem amb diners públics.
1: Exacte, això ho paga la gent, nois? O sigui... Bueno, lo bo és que...
2: Clar, arribem
1: a tot això...
2: a la part subvencionada per la gent que ens agrada.
1: Sí, arribem i ens donen uns tiquets, el típic com quan vas a una discoteca,
2: sí,
1: que tens
2: el tiquet al
1: dos tiquets, que és o dues birres o un cubata.
2: Mm.
1: Vale, pues, com no hi havia sopar, jo vaig dir, nois, pues anem a veure. Rollo en plan, això s'ha de tragar d'alguna forma. O sigui, com... Perquè al principi feia vergonya, ficaven música, però no sabíem què fer, tal. Vaig a la barra, vaig a donar el tiquet i em diuen, no, fins les 12 no, ara només birra, vi, o refresc, o aigua. I jo, ah... No tenien birra sense gluten. I això no ho he dit en el vídeo. Vaig demanar birra sense gluten. No en tenien. I vaig dir, bueno, pues una copa de vi. O sigui, podies fotre't les copes de vi que volguessis.
2: Podries fotre 5 ampolles de vi?
1: I no passava res.
2: Free. Pagat Free. Per Salvador Illa.
1: Totalment. I ja després, sí que a partir de les 12, amb el tiquet que t'havien donat, podies prendre't un cubat o dues birres, i suposo que ja a partir d'allà sí que era en plan de la butxaca. Però igualment, la gene, cubata.
2: Joder,
1: pagat per la gene.
2: Podies fotre una turra de vi després de rematar amb el cubata i no pagaves ni un duro.
1: És que, per mi, superbona idea. O sigui, jo estic super a favor d'aquesta proposta.
2: Sí.
1: Sí que és veritat que és raro, per exemple, al principi, quan van donar el cava, no hi havia aigua. I jo en aquell moment tenia més set d'aigua que de cava.
2: Ja. Yeah.
1: Llavors, potser és, està massa normalitzat l'alcohol?
2: I o sigui, potser l'any vinent, no sé, un suquet de pinya amb aigua com a proposta.
1: Així, així com a... Però bueno, la música va estar bé, ens va agradar. I ja va ser quan ja vam arribar a l'after party que ja vam fer amigues. Vam fer dues amigues.
2: Sí.
1: Primer, una noia que ara no recordo com es diu, però que fa joies, ja la portarem als tòtils, potser de cara a la temporada vinent, sí, perquè no ens dona temps. Però bueno, com es va provar a parlar amb nosaltres, una noia molt maca, en rotllo, vam fer amigues, col·legues, no? Al final...
2: Col·leguis.
1: Col·leguis. I després, quan jo ja estava en plan, vaig a saludar qui sigui...
2: La Lola entró en modo diablo.
1: I entro en modo diablo, però perquè, noies, contactes.
2: Sí, sí, sí. I, de fet, va ser el highlight de la nit per mi.
1: Totalment.
2: I és que es va trobar el Marc Lesant de la Rebassada, que, clar, no m'ho he comentat, però van penjar un TikTok, bueno, un tall d'un programa que convidaven al Tamayo... I parlant dels caus, era una mica una sàtira als caus. I clar, la Lola...
1: I en aquell la
2: TikTok,
1: foto...
2: Clar, la foto que us diria que en aquell TikTok era de l'Anton Vilà.
1: I dels campes de Rangers.
2: Campes...
1: O sigui, d'això érem tercer de Rangers.
2: Clar, o sigui, era una foto de fa dos segles.
1: Sí.
2: I la Lola se'l va trobar i le cogió de la petxera i li dijo: eres un sinvergüenza, quita la foto ara mismo o te reviento aquí mismo. Li va dir això, a la Lola, al Marc Lesant.
1: A veure, blasfèmies.
2: Amb un premi crit a la mà.
1: No, però sí que el vaig agafar. Li vaig dir: tu, sóc la de la foto del cau del vídeo. I em va dir: hosti!
2: Es va fer una cara de... Hòstia puta!
1: En aquell moment va pensar: això no m'ho hagués imaginat mai. I em va dir: no ens anuncis, porfa, no sé què. Si busques a Google, és la segona foto que surt. I li vaig dir: no, tranqui, només... No t'anunciaré per la foto, però sí per... com es diu? Blasfèmies, no. Per quan menteixes sobre una altra persona.
2: Injúries.
1: Sí, algo així, li vaig dir. Jo vaig dir que no, que és broma.
2: Ah, després...
1: De fet, em va dir...
2: Buen rollo.
1: Sí, sí, va ser majo. Va dir: bueno, si voleu enviar-nos una proposta per venir a parlar del cau, potser no us l'acceptem, però si voleu enviar, envieu. I vaig pensar: uau. No, però bajo, va ser un moment divertit.
2: Sí,
1: va ser un moment divertit. Chill. I després...
2: Va ser el que va dir puta PSC.
1: Sí, sí, o sigui, com... Super a favor de la Rebassada, eh? O sigui, super a favor.
2: No, són uns màquines,
1: sí,
2: jo
1: sí.
2: El que he vist són uns màquines.
1: A més, després ens va confessar que... o sigui, que el vídeo comença, si et mires el programa sencer parlant bé dels caus abans, i que són tres persones que no han anat mai al cau i que tenen FOMO. Ens va confessar. I que per això tant no ha dit cap als caus. Després, seguíem estant allà, i jo vaig dir: és el moment de saludar la Carla Rubio. Tenim una obsessió amb la Carla Rubio, segurament. I jo la vaig veure i vaig dir: ara és el moment, perquè ja ens l'havíem creuat més d'un cop. I vaig anar allà superconvençuda i va girar-se com si fos una peli i ens va veure. Llavors em va saludar tal, perquè jo anava davant, va saludar l'Oriol i va ser molt maco perquè, com li vam dir, venim amb la nostra amiga. I va dir: ah, ets la nòvia i millor amiga. Se'n recordava perfectament de qui era la figura de la Judit quan no l'ha conegut mai. Saps? O sigui, dels dos cops que, per exemple, yeah, jo l'he vist i un tu, però jo no estava la Judit en cap d'aquells cops. Llavors, jo crec que va ser molt maco. Ens va dir que l'any vinent guanyaríem tot. Això és fort.
2: El nivell de tot el que portava la gent als premis crit era bastant important, no?
1: Home, però no li restis importància, Oriol. No li restis importància.
2: No, no, va ser molt maco.
1: Sí, sí, va ser maco en el sentit de... No és només que ens hagi saludat, primera persona que hem entrevistat, que està aquí, que ens saluda, sinó que se'n recordava de les coses que li dèiem. Quina torra li devíem fotre, tu i jo també, llavors.
2: Pobreta.
1: Ja.
2: Ara em sap greu haver-li fotut tanta torra.
1: Bueno, però també tenia una amiga. De fet, vam conèixer més gent, perquè també estava allà el Marc Andreu, que treballa amb la Juliana Canet, el que no sortia aquí, treballa el Marc Andreu, i vam estar parlant amb ell una estona.
2: Sí?
1: Sí, sí. I després...
2: Si no m'acordo d'això.
1: Sí, sí, jo sí, perquè el tinc fitxat. I després vam estar parlant amb una noia que no recordo com es diu, que ens va estar explicant...
2: Carla? Potser?
1: Sí, perquè totes vam dir: tothom es diu Carla aquí, o què passa? Bueno, que vam estar parlant amb ella com mitja hora sobre les presons, perquè
2: però
1: treballa...
2: Però moltíssima estona, eh?
1: Treballa com a les presons.
2: Però una conversa com superapassionada de...
1: No, no, a més, l'Oriol i jo estàvem en plan: cuéntanos más, o sigui, com...
2: Sí, Carla.
1: Sí.
2: Però ella,
1: la porteria...
2: ella també
1: sí,
2: estava
1: clar,
2: encantada
1: estava...
2: d'hablar-lo.
1: A tope. La porteria no perquè és una figura pública,
2: sí,
1: o sigui,
2: perquè
1: parli de les presons.
2: O sigui, literalment, les coses que li van preguntar en un programa va semblar
1: és
2: superinteressant.
1: Ho farem. Sí, accepta. A més, que
2: maja.
1: És amiga d'una amiga meva.
2: Sí, bastant divertit, això.
1: Això és fort.
2: Catalunya,
1: per això, Catalunya és un mocador. És un mocador. I a les 3 vam dir que cap a casa.
2: Bueno, a les 3 no, perquè jo...
1: Dues i mitja.
2: No, abans de les 2.
1: Ah, clar, a les 3 vam arribar a casa.
2: Abans de les 2, perquè jo, a tot això, jo tenia classe el divendres a les 10 del matí.
1: Sí, efectivament.
2: I, clar, un... doncs ha de reconèixer quan ha d'abandonar el partit. O sigui,
1: no, de
2: al final...
1: fet, tu no vas aguantar més. I la Judit va dir... estic morta.
2: Pot ser.
1: Perquè no era ni mitja encara.
2: No me'n recordo. No, jo crec que era més de 3/4, perquè en la conversa amb la Carla com que no s'absorbió. Però
1: bueno,
2: sí,
1: no
2: sí. Sí, bueno, vam arribar a casa a les 3. Jo em vaig fer un biquini a les 3 del matí, perquè, clar, no havíem sopat. I després, a classe, hosti, estava tieso, eh? O sigui, mira que no vaig veure pràcticament res, perquè vaig veure...
1: No.
2: O sigui, a la barra tothom estava donant cervesa, vi, i jo vaig anar i li vaig dir, em pots posar una aigua?
1: És que l'Oriol és aquest...
2: Que el de la barra em va dir... O sigui, em va fer una cara de, tu eres tonto? O sigui, aquí hi vino gratis i tu demanes aigua, però
1: és que
2: bueno.
1: L'alcohol està massa normalitzat, noies.
2: Sí, la gent es sorprèn molt, Rio, perquè jo no ho veig gaire bé mai, perquè no sé, no...
1: Bueno, no t'agrada,
2: no t'entra. No sé, també jo tinc la visió de com faig esport, doncs l'alcohol em va malament. Que no sé fins a quin punt és cert o no, però és com que al meu cap és rotllo, si haig d'entrenar no puc beure alcohol perquè no podré entrenar del tot bé. Aleshores jo ja, els dies que entreno no bec.
1: Ja.
2: I si, no sé, si per exemple avui he entrenat no m'hauria, demà entrenaré.
1: Jo els dies que entreno tampoc bec.
2: Esto que es la contestación por la puya que li van fer al podcast que vam gravar
1: amb l'altra veu. Canvi de tema?
2: Sí, canvi de tema.
1: Ole.
2: Kevin i Lamos, després de la mitja hora que ja hem dit...
1: La turra, tio, la turra.
2: Dels premis crit, la turra dels crit. Passem a la segona activitat com més gran que han hagut aquestes dues setmanes, que ha sigut l'altra veu. Perquè, per segon any consecutiu, la gent de l'altra veu majíssima de Joves Prat... Són uns grandes.
1: Han confiat en nosaltres
2: per fer un programet que encara no ha sortit, que està cooking.
1: Aquest any no han sigut 10 programes.
2: No, hem retallat la cosa, però jo crec que ha sigut un menys programes, però millor.
1: De més qualitat.
2: Perquè aquest programa també han sortit uns reels que ja estan publicats, que podeu veure, que estan bastant guapos.
1: Estan guapos.
2: I això, i per què... Estàvem comentant lo de l'esport, perquè jo vaig decidir que en meitat del programa, d'una de les parts d'aquest programa, li fotria una puya històrica a la Lola dient-li que no fa esport.
1: Sí, em va preguntar si aguantaria els concerts sense agulletes perquè no feia gens d'esport. I jo em vaig ofendre.
2: Sí, i els entrevistadors van dir buen rollo entre los entrevistados. Però no, va ser divertit. Vam entrevistar...
1: També ens va saber greu perquè va haver un grup que la gravadora va morir.
2: Sí. Va ser...
1: A Saó i dos DJs.
2: A Saó i dos DJs, el Hankit i... No me'n recordo.
1: Jo també.
2: Jo em recordo el Hankit perquè estava molt emocionat.
1: Amb la taula.
2: És el que ens va ajudar a quina és la
1: gravadora. Que no va anar.
2: Que no va anar, però després sí.
1: Però després sí, és el que no entenem.
2: Però
1: bueno, va ser divertit.
2: Sí. Vam entrevistar el... Les dues que sortiran és una triple entrevista a DJ Navas, DJ XG... i del mig sempre m'oblida com es diu.
1: Jo també, però ens va confessar que escoltava Superestrella per anar a l'insti.
2: Un màquina. I després una triple entrevista a tres grups, sí?
1: Sí, Àngels,
2: Azul
1: Clarito.
2: Azul Clarito i Marco Sixe, que ha estat aquí amb nosaltres als Tòtils.
1: Tots. D'aquella taula, tots.
2: Sí, però vull dir, com a entrevistat...
1: Individual.
2: De programa individual, només el Marcos.
1: És veritat.
2: La resta, tots ja havien passat per el aro.
1: Sí. De fet, van... en el mateix programa, perquè Azul Clarito i Àngels estaven a la mateixa taula, que era aquí les 14 persones.
2: Sí, que estàvem tu i jo allà.
1: Jo no sé com van caure aquí 14 persones, traumàtic.
2: És increïble, jo penso, dic, com ho van fer?
1: És que, traumàtic.
2: Molt millor el que hem fet aquest any.
1: Sí.
2: Molt millor.
1: Però bueno, això, estem contentes, sí que ens sap greu que la primera part no sortís, però bueno, ho van solucionar d'altres formes. I, a part de l'altra veu, programa... com a Tòtils, també fèiem altraveu barra com a Anton Vilà. Bueno,
2: la meva primera barra.
1: Jo, la tercera, perquè el primer any va ploure. Va estar bé, o sigui, crec que no ha sigut l'any que més gent va venir a l'Altaveu. L'any passat va ser molt més caòtic a nivell feina, com a partir de la una. Han hagut com anècdotes, com de sobte es va obrir un garatge i ningú sabia per què.
2: Veritat, que bo.
1: De sobte se'ns va amenaçar de mort. No sabíem per què. De sobte se'ns va demanar l'Instagram. A mi em van demanar un Instagram i em van dir que tenia molt sex appeal. Tot homes. Però bueno, van ser majos. O sigui, no van ser en plan... Uf, no, van ser majos. I els vaig dir, no. I ja està.
2: No, que los hombres no me van, tío.
1: No em vaig atrever a dir-ho, em va fer por. Després també una baralla, de sobte. Dos baralles. De fet, DJ Carmela va haver de parar la música. Perquè s'estaven zurrant tot això. Després, quan recollíem una altra pelea, la policia... Ritme caribeño.
2: Ritme
1: caribeño, és l'únic que diré.
2: La policia, què, tio? Què feia la policia dir-li la DJ Carmela, tio? Però no la quites. Al final, està pegando, no passa nada.
1: Total. I això, a mi és que m'encanta la barra. O sigui, m'encanta tirar cerveses. A mi hi havia els típics cunyaus que em deien molt ben tirada, molt ben tirada.
2: A mi no m'ho va dir ningú.
1: És que jo la tiro molt bé.
2: Jo pensava i diria, està que m'ha quedat. Ja deixava allà.
1: No, a mi algú m'ho va dir i vaig pensar, és que sí que la tiro bé, sí que la tiro bé. Rollo...
2: Tu, em vas ensenyar tu, de fet, no?
1: Sí. És que és...
2: A mi el que em sortia era, rollo, a vegades i a vegades no, lo de... el got a 45 graus i després com que la de l'espuma a vegades no ho posava perquè em sortia com dos dits d'espuma de manera natural.
1: Ja, és que jo la tàctica de tancar i després fer espuma no la faig. Jo ho faig tot en una.
2: Jo també.
1: És més
2: jo
1: fàcil.
2: Jo vaig decidir que era més còmode.
1: Sí, és que és més fàcil.
2: A mi m'agrada preparar cubates també perquè era com un... no sé.
1: Total.
2: Era una tarea com mezclar pòcima, saps? També
1: sí.
2: La tasca de tickets comparada amb la de barra és com
1: jo
2: una mierda molt gran.
1: No m'ha tocat.
2: I jo que vaig estar de 6 a 8, que realment no són hores dolentes, jo ja vaig dir, hòstia, vaya coñazo.
1: És terrible, o sigui, és terrible. A més, jo recordo l'any passat que teníem l'altaveu molt a prop i no escoltàvem res.
2: Aquest igual.
1: Sí, oi?
2: Aquest igual perquè ho va dir la Judit, que clar, el so et ve cap aquí.
1: Sí.
2: I tu estàs intentant parlar cap allà. I et diu una persona que està... No t'escoltes. No, és impossible. És que no t'escolten. No.
1: I a partir d'una hora la gent no va com per veure quants diners treu de la cartera.
2: No. Però bueno.
1: Però bueno.
2: Després,
1: a mi m'encanta, era el tema, per això.
2: La tasca de tancar la cua de la barra...
1: Mira, això és el pitjor. Això és el pitjor de l'Altaveu. No és que de les 10 del matí per organitzar una cosa que fins les 3 no acabaràs, no. És el moment de tancar barra, el moment de tancar, de tallar la cua de la barra, el moment de, a les 3 que tanquem barra, et venen tots els borratxos que encara tenen tíquet i que, clar, tenen tíquet. I és molt difícil dir-li a un borratxo, no, aguanta't, a les 3 tanquem barra, saps com? Bueno,

0: si tu t'hi quieres quedar, em sembla perfecte, però jo me'n vull anar a casa. O sigui que no.
1: Puf, és que van ser moltes hores, eh?
0: Clar.
1: Van ser moltes hores.
0: Al final, o sigui, jo entenc que la gent, pues, ostres, tanquem la barra o tanquem la cua a 3:15, que no és tan tard. Però la gent ha de pensar...
1: Però la gent que... ja sap a quina hora s'acaba l'altraveu.
0: Sí, però la gent ha de pensar que l'altraveu acaba a les 3, que et pot semblar molt d'hora, molt tard...
1: Però comença a les 4, eh?
0: Però, a part de començar a les 4, la gent que ha de com tancar tot... O sigui, tu et seguiràs de festa fins a les 4, fins a les 5. Però és que la gent que tanca, no és com que tanca a les 3 i a les 3 i mig ja està dormint. La gent que tanca o que fa estat d'organització...
1: Se'n
0: va dormir a la mateixa hora que tu.
1: Jo vaig arribar a les 5 i quart a casa.
0: Clar, jo també, jo vaig anar a dormir a les 5. O sigui, potser tu a les 5 ja estàs dormint i nosaltres estem guardant cerveses.
1: Allà pencant.
0: Saps? Aleshores, és com, bueno, has de tenir una mica d'empatia per el servei de... Et ve unes persones a oferir-te cubates a meitat d'un skatepark. Saps? Que en realitat
1: ho hauríem de replantejar, igual que jo també crec que l'Ajuntament ha de replantejar quins grups porta. I en quin horari els fica? A les 6 de la tarda no pots ficar algú que diu puta, puta, puta, puta, puta, el Marcos X. X, sí. Perquè hi ha nens petits. Rio, fica'l més tard, fica'l en horari que... pues mira, que si estan allà, pues bueno, què li farem, no? Però com... A mi sí que això se'm feia raro.
0: Jo no ho vaig escoltar, la veritat.
1: És que tu ja no estaves. En aquell moment.
0: A les 6? No, va tocar més tard, el Marcos. O sigui, a les 6, quan estava jo a la barra, estava... el maravilloso DJ XG. El Marcos va tocar...
1: Pues va ser abans.
0: Abans no crec. No, abans va tocar un que estava al Navas, crec, com mezclando. I després va tocar el Kevin Zeta, que va anunciar que se retirava.
1: Ja tocava. A mi em van haver de venir a dir canviar la cara. Perquè jo l'estava mirant fatal. De fet, la regidora.
0: La regidora?
1: Sí. Ens va dir, canvieu la cara.
0: Uau.
1: A mi em sap greu, a Instagram es diu El Dedeador.
0: El Dedeador.
1: El Dedeador. Rollo. Hòstia, que... Imagina que jo em digués La Dedeadora.
0: Ojalá.
1: És que, claro, fa cringe. O sigui, no.
0: Ai, però bueno.
1: Però bueno, seguim.
0: Què va punxar DJ XG i el DJ... Com es diu l'altre? Xaval jove que també punxa molt bé. No, fora bromes. O sigui,
1: ho van fer
0: van
1: molt
0: punxar
1: bé.
0: Molt bé.
1: Ho van fer molt bé.
0: O sigui,
1: bé.
0: Realment, jo em vaig quedar flipant.
1: No, o sigui, des d'aquí, tots els nostres respectes, totalment.
0: I sí, fins aquí a la part de l'altraveu. Abans de tancar Salseo, això no és Salseo, però tenia deures pendents perquè fa un mes gairebé la meva besàvia va fer 100 anys. Aleshores, volia aprofitar aquesta ocasió per felicitar-la, la iaia Carmen, que...
1: La meva iaia també es diu Carmen.
0: Pues mira, potser és una amiga, si no sabem.
1: Potser són la mateixa persona.
0: Som, aleshores, tu series com la meva tieta. Tieta Lola. Però sí, o sigui, 100 anys... Home, 100 anys són uns quants.
1: Home.
0: Són uns quants. Clar, o sigui, aquesta persona, la meva àvia, estava viva quan es
1: Primo va... Primo de Rivera.
0: Clar,
1: perquè si la meva iaia, que farà 97, crec, aquest any, estava quan Primo de Rivera...
0: Clar, la meva àvia, el 27, va ser quan va entrar Primo de Rivera, no?
1: És que crec que sí.
0: La meva àvia va viure com entrava Primo de Rivera a Espanya.
1: És molt fort, eh? És que jo després ho penso... Sí, com penso? Com li hem de demanar a aquesta gent certes coses? Qui van néixer abans de la Guerra Civil Espanyola?
0: Va néixer abans de la Segona República.
1: És que imagina't. És que imagina't. El que han viscut aquestes persones.
0: I nosaltres a vegades diem, buah, el que hem viscut nosaltres, que hem viscut el Covid. I no sé, que aquesta gent ha viscut pràcticament... Ha viscut el crac del 29 als Estats Units. Ha viscut...
1: Ho ha viscut tot.
0: La dictadura de Primo de Rivera, la Segona Guerra Civil, o sigui,
1: la Segona República.
0: La Segona República, la Segona Guerra Mundial.
1: El xat GPT. Sí. Van començar amb Primo de Rivera i acaben amb el xat GPT.
0: Hi ha persones al món que han viscut Primo de Rivera i el 6-7. O sigui...
1: És que clar. Rio, això és molt fort.
0: Clar.
1: Si nosaltres fa 5 anys no haguéssim imaginat mai el xat.
0: No.
1: O sigui, i elles? Buah, és que em sembla tan fort.
0: Però bueno.
1: Bueno, ara farem una mica, perquè ens queden 15.

0: 15 minuts
1: i volem parlar del Barça.
0: Sí. Secció Musical Lovers, així ràpid, anunciar que De Valentino, si no m'equivoco, avui treu àlbum, o ha tret àlbum. A mi no m'ha sortit a Spotify encara, però en principi ahir em va sortir anunciat a Instagram que avui treia àlbum. I la Vir, demà, o sigui, divendres, treu àlbum i ja n'ha tret tres cançons que estan molt guapes. No us sé dir el nom perquè són noms molt raros, però s'ha de dir que estan molt, molt, molt guapes.
1: Jo me sembla que em recordo una cosa.
0: Digues.
1: És que Olivia Rodrigo, l'última integrant de la samarreta del Barça, traurà una cançó aquest divendres de Cure, que segons ella és la seva cançó preferida del nou àlbum i una de les preferides que ha fet tota la seva vida.
0: Uau.
1: Ja està, és que se m'ha vingut al cap com de nova cançó.
0: No, ben fet.
1: També de música... està molt en boca a tothom la peli de Michael.
0: Uf,
1: que jo la vull veure.
0: Boníssima.
1: Vist. I
0: tinc les meves queixes, però boníssima.
1: Un dia podem fer crítica de films.
0: Ja. Yeah.
1: Tinc una optativa.
0: De fet, ja vam parlar d'això.
1: Sí, 100%. Tinc una optativa l'any vinent que és anàlisi i crítica de films.
0: Jo faig anàlisis del film, és la assignatura a la que no vaig. Bueno, què més? Entrem ara sí en fora de jocs. De jocs. Aquest dissabte...
1: Ara està sonant la música de la Champions. Clar, és que no puc posar la música de la Champions perquè no és la música de la Champions femenina.
0: Da igual. Aquest dissabte, a les 6, si no dic malament, el Barça contra l'Olímpic de Lyon. De Lyon, no de Lyons. Final de Champions. Jo estic trista perquè seré ocupada en aquell moment. Faré que passi ràpid perquè necessito veure aquesta final. És molt fort perquè ens afrontem contra l'entrenador Giraldez, Jonathan Giraldez. Han entrevistat a les jugadores, no paren de venir entrevistes. Els hi han preguntat a la Cata Coi, per exemple, si els hi feia por enfrontar-se contra un entrenador que les coneix perfectament. I la Cata Coi va dir no, perquè també el coneixem a ell.
1: Aura.
0: I això, bastant fort. La Mapi s'enfronta a la Ingrid. Bueno, la Ingrid s'enfronta a tot el Barça, no? Però pareja en el campo. De fet, van fer un TikTok on deien, respondiendo a la pregunta de cómo afrontamos esta situación. Fort, Aura.
1: Respuesta, divorcio.
0: No, respuesta, lo que pasa en el campo se queda en el campo.
1: Sí, és molt frase de futbolista,
0: Sí, sí.
1: Però jo, després que dos futbolistes s'han fotut una hòstia històrica, al final el futbol...
0: Com el Madrid, no?
1: I lo que pasa en el campo se queda en el campo i es parte del deporte, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, és...
0: Ja ganes.
1: És la final de la Champions. És que... O sigui, és que és, no hi ha partit més important en tota la temporada. Pot ser un partit històric pel Barça i aconseguir la seva quarta Champions femenina, consolidant-les com el millor equip d'aquesta dècada, si és que no ho són ja, que per mi ho són.
0: Ho són, ho són.
1: I, sí, el millor equip de la dècada, no m'escalfaré. I, bueno, això és una prèvia que ve d'un Barça que aquesta temporada se'l va criticar molt a principi de temporada perquè hi havia molts dubtes de si les jugadores podrien mantenir la càrrega de partits, la càrrega física, perquè era un Barça que patia moltes baixes.
0: Però... I que tornem a patir baixes.
1: I que tornem a patir baixes perquè...
0: A patir per les possibles baixes.
1: La Caroline Graham se'ns està recuperant per estar a la final, però que ja ha sigut un Barça molt sòlid en aquesta temporada. Crec que va haver el... Si no m'equivoco malament, a principis de temporada es va perdre un partit contra el City. Potser m'estic inventant ara.
0: Sí, a principi de temporada va haver-hi alguna
1: ensopegadeta.
0: L'Aitana es va lesionar.
1: L'Aitana ha patit una lesió molt, molt gran. Però, tot i així, sense Aitana, que és segurament la millor jugadora dels últims 5 anys, el Barça ha arribat a una final de Champions, ha guanyat Lliga, Copa, Supercopa, ha fet el triplet nacional... ha jugat al futbol que elles saben i fan.
0: El futbol que ens agrada.
1: Crec que un 5-1, un 4-1 al Bayern a les semis, que ens donava com una molt bona confiança per enfrontar aquest partit. I un Barça que també ha recuperat a jugadores de la Masia, com la Carla Serra Jordi, que ha pujat i que s'ha consolidat... Doncs, altres jugadores com la Sydney Shertleif o Kika Nazaret, que potser la temporada passada no va tenir la continuïtat que volia per la lesió i que ho està fent molt bé aquesta temporada.
0: Espectacular.
1: O sigui que confiança total.
0: Confiança total, o sigui, l'Oriol i jo, i d'aquí res, com guanyarem, hem d'anar a la festa.
1: A la rua. Correcte, sí, sí.
0: No, jo tinc molta... És que jo ja estic en plan... Ja, ansiosa. A més, sento que la mitja hora que no estaré veient el partit passaran masses coses.
1: Passaran tota l'acció.
0: L'Ona Batlle farà tots els gols.
1: Sí, a sobre després de... Clar, recordem que el Barça ve de perdre la final de l'any passat contra l'Arsenal a Lisboa, si no me'n recordo. Sí. I aquesta final es jugarà a Oslo, pot ser?
0: Sí.
1: És a Noruega.
0: És a Oslo, és a Oslo.
1: I, bueno, doncs, amb ganes també de revenja, sí, una mica... de treure's l'espineta de Lisboa.
0: Totalment.
1: I poder recuperar les sensacions de Bilbao, aquella final tan maca contra precisament l'Olímpic de Lyon, si no me'n recordo.
0: Crec,
1: no,
0: que sí.
1: Sí.
0: Sí, jo sé que van dir que ja les havíem guanyat un cop i crec que és aquell. Que de fet estàvem tu, el Marc i jo al meu garatge.
1: Sí.
0: Que fort, que fort. Bueno, després, dins del futbol i no menys important que el Barça, i barrejant una mica amb culturetes setmanals i fent el pont, aquest dissabte hi ha el 60è del Conxita. Nosaltres som de l'Anton, però aquí hi ha germanó i s'ha de comentar tot. I pel matí fan un torneig de futbol, que ja estan les inscripcions tancades, però nosaltres, com Anton Vila, com Anton 1 i Vila 2, perquè ens hem de dividir en dos equips,
1: la grups.
0: Anirem a jugar, llavors. Anirem a jugar i anirem a guanyar. Perdre no és una opció.
1: No.
0: Contra qui juguem? Anton 1?
1: Anton 1 s'enfronta a Sant Martí del Canigó. No sé qui són.
0: Jo tampoc.
1: I Chiquibay Futbol Club, que crec que és...
0: És l'Esplai?
1: No, és el club d'amics...
0: Ah,
1: els meus, sí.
0: Vale. Hosti, que pereza. És que ens guanyaran.
1: Nah.
0: I es faran molt els xulos.
1: Nah.
0: Bueno.
1: I Vila 2 s'enfronta al Flaco.
0: Hosti, que me veu.
1: I a Ganso Tassarai.
0: La gent s'ha inventat noms molt divertits.
1: Com... al calabozo.
0: Bueno, està bé, està bé. Jugarem,
1: els
0: guanyarem.
1: Noms, o sigui, hi ha alguns que Sant Martí del Canigó, Antonu, després Chiquibay.
0: Crec que Sant Martí del Canigó potser és Conxita, eh?
1: Hi ha un que és Excaps. Després hi ha un que
0: aquell és Conxita.
1: Narcopinga.
0: Hòstia.
1: Machos Pachos.
0: Ai, ai, ai.
1: Esplai Sempre Sant Pau, Castellers del Prat, al calabozo. Després Flaco FC, Vila 2, Ganso Tassarai.
0: Bueno, hi ha noms més currats que d'altres, no, al final?
1: Nosaltres jugarem al poliesportiu Marcilla.
0: Marcilla, que merendilla.
1: I el Vila 2 jugarà... Ai, només juga un partit. Vila 2. Ah, no.
0: Perquè és fase d'equips.
1: No, juga un al Marcilla i un altre a l'Escola del Parc.
0: Ah,
1: el Vila 2.
0: Bueno, i això simplement perquè ho sapigueu, perquè el nostre orgull es pot morir o pot augmentar. Bàsicament. I seguint amb això del 60 de la Conxita, no només fan el futbol pel matí, també hi ha paellada popular al migdia, per la tarda fan bingo, fan activitats, i després per la nit sopar també conjunt i PDs, o sigui...
1: Què és PDs?
0: Com DJs, però més... no cutre, però més inicial, crec. Crec que és la forma catalana, no ho sé.
1: Vale.
0: No sé quina és la diferència, sincerament.
1: Hi haurà sorpreses,
0: anunciar,
1: Lola?
0: Puc anunciar de primera mà, que DJ Jabugo,
1: exclusiva,
0: canvi d'última hora, estaran punxant a Conxita.
1: I pots anunciar alguna... Hi haurà sorpreses, tu que tens contactes?
0: Jo és l'única sorpresa que em sé. Ara per ara no em sé més sorpreses.
1: Però poden haver sorpreses? O no ho saps?
0: No ho sé, la veritat. No tinc ni idea. Sé que tinc una birra gratis perquè he fet foto a un cartell que ningú havia fet foto d'aquests especials que han fet, o sigui que... molt contenta.
1: Anirem a descobrir. Jo tampoc sé absolutament res.
0: I què fan al Capri aquest cap de setmana?
1: Doncs aquest cap de setmana fan una pel·li del món de Star Wars, de Mandalorian i Grogu, que és la continuació de la sèrie de Disney Plus, de Mandalorian. Una sèrie xulíssima, la veritat. Llàstima que has de tenir Disney Plus o piratejar-ho, i que podrem disfrutar-ho a la gran pantalla al Capri, que com sempre farà la programació divendres, dissabte i diumenge, i aprofitant que el dilluns és festa, també projectarà el dilluns.
0: Que bé que aquest dilluns sigui festa.
1: Sí, sí, jo és com que se m'oblida, i quan me'n recordo és, em dona una pau mental molt gran.
0: Bueno, jo és que com fa molt que no vaig a la uni els dilluns.
1: És que jo crec que ja,
0: però m'anirà bé, perquè
1: ja
0: tinc molts treballs.
1: Sortint del Culturetes, jo crec que ja les últimes setmanes del maig les classes és com algú
0: conceptual
1: que tu t'has d'anar gestionant.
0: Sí, sí, però jo no vaig a classes amb... dilluns des de el febrer, gairebé.
1: Bueno, potser això no.
0: Ai, clar, no. Sigui com...
1: Però un s'ha de gestionar què fa, sí, no? Per exemple, jo avui m'he patat totes les classes que tenia.
0: Ben fet.
1: I he aprofitat més al matí que si hagués anat a classe.
0: Totalment, és que totalment. Jo vaig veure els dijous que no tinc classe, vull anar a la uni a fer feina.
1: Molt bé.
0: És que a vegades toca.
1: És que un també ha de mostrar que es pot gestionar, gestionar al matí. O sigui, al final som prou grans per decidir, o sigui, per què a les 10 vaig de tenir una assignatura. Si jo em vull gestionar d'altra manera, què?
0: Totalment. A mi m'està agradant molt fer feina com pel meu compte, gestionar-me a mi el meu temps i aquestes coses, com m'agraden el meu ritme, no m'agrada la pressió.
1: Ostres, futbolista total, esto, eh?
0: M'agrada fluir. És broma, és broma, que ningú s'ho cregui. Bueno, hem ficat el turbo i l'hem ficat molt ben ficat, la veritat, perquè ja hem acabat el programa.
1: Correcte, correcte.
0: El proper programa ja serà el juny.
1: Sí, el juny, parlant de... Què podem fer de spoilers al pròxim programa?
0: Pues no ho sabem ni nosaltres, què passarà, així que...
1: Estigueu atents.
0: Estigueu atentes i atents, perquè se vienen cositas.
1: Se vienen cositas. I cositas tan misterioses que ni tan sols nosaltres sabem quines són.
0: Totalment. I ara sí, recordeu que ens podeu seguir a @elstotils, a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Spotify. Fins d'aquí dues setmanes.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb 1.000 de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.
4: Les 4 i 3 minuts comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de Tarda de la Xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Luismi Pérez.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit. Amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats a 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballart i Lluc Salelles, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, amb dos municipis van coincidir la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Can Puiganer ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va temer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
0: Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va portar a la comissió informativa aquest expedient i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error a el mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
0: Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Calarana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci Néstor Urios.
6: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
5: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 12:15 fins la 1 a Caltet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellar del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda, Tina. La sala polivalent del Mirador de Castellar acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur. creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellà del Vallès gràcies a la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada Revertint l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
0: Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
8: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Errenteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 7:45 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Herença, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
9: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió, i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són rivals forts a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
8: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Herença Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament, com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
1: Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellà Vell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellà Vell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
2: Bona tarda, gràcies.
1: Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
2: Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època, estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellà Vell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellament, amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona.
1: La
2: ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
1: És més fàcil.
2: És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
1: Perquè aquí, perdona que talli, hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que és la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
2: No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai. L'únic que, quan es va trobar en els anys 80, s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria doncs la recerca o indagar, no, d'allò que no havia sortit, etc. No,
1: vull
2: dir, sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, vull dir que el 2026 puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armumir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible perquè fos visualitzada. No? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys. Que a Catalunya no en tenim cap que estigui intacte amb tota la seva construcció i amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries. Vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etcètera. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades. No es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques. Una mica com havia estat la de l'Armumir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, és clar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
1: Déu-n'hi-do, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
2: Els romans, sí, sempre és els romans.
1: Reaprofitat.
2: Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes,
1: sí, sí. Això. Té una doble història,
2: té una doble història, vull dir, originàriament seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser.
1: Clar, doncs, perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
2: Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no? De reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit de... Sí, a Roma mateix.
1: No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
2: A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans, ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, els fraccionaven i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
1: No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estaven enterrats
2: aquí? A veure, no, diguem-ne, si... clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne, sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I per altra banda, la documentació escrita, la documentació escrita, que també doncs en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia, tots aquests camins de recerca paral·lela, no? de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques, d'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir que Termomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Armomirs aquí a castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Armomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat, i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Armomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. D'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
1: Havia de ser molt important.
2: Sí, havia de ser molt important. Vull dir que el paper de les dones doncs era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica així, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara
1: l'aire, no?
2: A l'aire, perquè clar, la recerca aquesta documental que s'ha de portar a terme doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armomir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, en el cas de l'Armomir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el tema de les dents...
1: Molt significant, clar, per saber qui era.
2: Clar.
1: Perquè en aquella època...
2: Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
1: No van treballar
2: d'una altra manera, però no físicament. No físicament.
1: Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica a nivell europeu.
2: I tant,
1: fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins i tot.
2: I tant, molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pretenca i exdirectora de Ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
1: Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
0: Marga, quina és la teva opinió?
2: Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra, vull dir, la gent que té, a veure, tots necessitem viure, i necessitem viure dignament, i per tant tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades. I que això es faci a tot arreu. No només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre puesto no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet. I hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom, i han de ser, tothom ha de tenir dret a la llei i a més acatar-la.
0: Quirze.
3: Mira, jo penso que per un costat hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana? O, no sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
0: Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
3: Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra, que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
2: Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir, doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé,
3: unes
2: condicions, no?
3: Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
2: Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
3: Ja,
4: clar.
2: Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en, el, en la qual, doncs, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tot una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
1: És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix. El que passa evident, que hi ha abusadors que, doncs, que, pues això, que n'abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que treballa són comerços petits, pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo, això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí, és veritat que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar a les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no? Abusar,
2: sí, perquè jo vi que al Prat de Llobregat, i al Prat de Llobregat comerços de 24 hores jo crec que no n'hi ha cap.
1: Tampoc.
2: Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen en una hora, uns altres en una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
3: Jo no ho sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molta hora al matí perquè em convé, doncs, anar a l'idea, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant, i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del matí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
2: Sí. Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és.
3: Sempre hi ha la mateixa persona i dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores? O per tantes hores guanya molts diners? Perquè llavors, mira, cadascú que faci el que pugui, no? Bueno, sí, sí. No sé, jo ho deixo així, eh?
0: Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç.

0: d'obrir un horari de tancar i s'ha acabat, i ara no, ara això és bueno, una mica en 60, no, que diem.
1: Sí, sí, exacte, exacte.
2: Però jo crec que és perquè ja, la normativa hi és, el que passa que ningú ho controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. No sé, tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és pues un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
0: També hi ha comerços, també hi ha comerços que són de 24 hores, per llei. Ah. Amb la qual cosa, aquests ja entren dintre de la llei. Sí, sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual cosa allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests dels 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
1: Ja, a veure, n'hi ha que obren durant 24 hores, com per exemple jo, o sigui, la meva experiència sempre la centro a la meva ciutat on visc, a Sabadell, però a Sabadell per exemple hi ha dues farmàcies que obren 24 hores al dia durant 365 dies l'any, però esclar, depèn de l'hora que hi vas i trobes una persona o n'hi trobes una altra, clar. Vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha algun a comprar una Coca-Cola, etcètera, etcètera, etcètera, no? Per tant, necessitaríem una regulació, però, o sigui, em dóna la impressió que aquesta regulació és molt complexa,
3: Com tot.
0: Sí, exactament. Depèn dels interessos d'uns o dels interessos dels altres.
3: Exacte. I nois,
2: de totes maneres, de qui són aquests comerços? Perquè jo tinc la sensació que el propietari no és la persona que està allà despatxant. Llavors, no sé, alguna vegada amb algun altre tipus de comerç, així que hem vist amb el meu home de Barcelona, així dèiem, això no s'ha de blanqueig de diners, perquè aquí no entra ningú, aquí quin benefici en treuen? I de fet, amb aquests petits comerços així, quin benefici en treuen? El treballador li paguen poquíssim, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible, perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte, i llavors sí. Quin rendiment té aquests comerços?
0: És que no... De totes maneres, depèn, perquè per exemple al Prat n'hi ha molts que són deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són pakistanesos, i llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
3: I escolteu... Perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
0: Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vinc al Prat de Llobregat, de turisme res,
3: No, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
1: A mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic,
0: Home, a mi tampoc,
1: Vull dir... Això,
0: però no sé si no ho veurem, No sé.
1: No ho sé que arribarem a veure, no ho sé.
0: Per això t'ho dic.
3: Maribel?
2: Sí, no, jo és que també... Jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem, i que per tant moltes lleis, molta regulació

0: fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona ells es embarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant, vull dir, pues la
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: que
1: i
0: fa...
1: a més a més omplen els carrers, eh?
0: Clar, i pues, per tant, ara ja s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres, ara s'han obert, pues, no sé, hamburgueses, no sé què més, vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, és clar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia... Bueno, pues canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar, doncs sí.
2: Mm-hmm. Doncs sí, noi, sí. Si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el de que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
0: Oh, jo crec que des de sempre. Escolta, només cal veure Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat, això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa som capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
2: Marga.
1: Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica sincerament em preocupa molt poc, perquè penso que lo important, estem parlant de persones, eh? Lo important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica el teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode, digui el que digui la gent, per exemple. A mi per lo menys jo sóc així.
2: Quirze.
3: Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica a el que diré jo. Jo per mi la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses, a mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud. O sigui, actitud ambivalent. O sigui, la persona que vol ser bella té l'actitud de persona vella, i el que vol entendre que l'actitud pot ser bellesa també ho veu així. O sigui, no sé si m'he explicat, és que de vegades em dóna la impressió que jo ho entenc, però que em costa fer-ho entendre, no? O sigui, no cal operar dintre d'un cànon estricte de dir per ser un home guapo o una dona guapa s'ha de ser així, sinó que s'ha de procurar i aconseguir que els altres percebin que ets guapo o guapa.
0: Mm-hmm. Mira, jo estic molt d'acord amb això.
1: Sí,
3: no hi
1: també.
3: Estàs d'acord?
1: Ah. Sí. Jo també.
0: Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbra Streisand, que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rossi de Palma, no? És una diva, en canvi... Mm. No estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liz Taylor deia: per ser guapa només t'ho has de creure. I em va fer molta gràcia, i penso que és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
2: Clar, però aquesta visió la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames. Creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica amb homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
1: Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé.
3: Vull dir, I a més a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui, exacte, si t'ha donat una marca a la pell, doncs escolta, és una conseqüència d'haver viscut.
1: I és meva, no? És meva.
3: Exacte, ja està. I és teva i és intransferible, a més a més.
0: El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec, que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Ara està de moda platino, totes iguales.
1: Això ens ho deixem fer, és una mica, és que aquest és el problema.
0: Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat, que quan tens 15 anys. I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Ets tu mateixa i es faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig. I tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com aprimar-te, com fer, no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira que es matxaquen al gimnàs.
1: I tot això val diners, Tot això val diners.
3: Sí, a més.
0: Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se al gimnàs per estar catxes, vull dir, també.
3: Però jo sense anar a reta pleitesia tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. Sí, manté aquesta actitud.
1: Jo estic d'acord, també, Sí, tens raó.
2: Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
1: Mare meva. Però jo ja ho he dit tot abans, perdona.
3: Ara Mare meva.
1: Sí.
0: Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és per el teu aspecte físic, si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de tot perquè hi entris. Maquillatge, tenyir-te, operar-te...
3: Home, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
1: Sí, però operar-te no.
3: Operar-te... Bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà,
0: Jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
3: Sí.
1: Potser també per sentir-se bé ells. No?
0: Sí. Clar, però et sents bé.
1: Hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
3: Bueno, però això de sotmetre-ho tot a un cànon, jo he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, o el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però nosaltres
3: hem
0: pogut triar.
3: Ah, clar.
1: Tot és comerç, en el fons.
3: Sí.
2: I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
3: Bueno, no sé si...
1: Jo crec que cada vegada serà més... Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, d'alguna manera, doncs, bueno, no sé, embascara la societat.
0: Jo crec que això ha sigut des de sempre. Quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Vull dir que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable o això, complir amb l'estètica del moment. I des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien, no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços, això que ja us deia, no? Fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment el que estigui de moda.
1: O per seguir les tòniques.
2: Perdoneu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Caiveles, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
3: Gràcies per la vostra companyia. Vinga, vagi bé.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: La música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, el Prat Radio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i el govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
11: Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya, no?
9: Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat, entre d'altres. La subhasta per trobar un comprador per a Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a una possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. I recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social del Baix Llobregat. Demà dissabte, la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia, amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebrarà demà dissabte el seu 60è aniversari.
10: Esports.
9: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'AEPRA amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoan han tancat la lliga amb una ratxa de 5 derrotes consecutives. Visiten la comarca de l'Anoia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per passar a la final, que ara seria contra la Pobla o el Rubí. Recordem que en joc està l'ascens a la tercera ref. L'enfrontament el podreu seguir des de 6:45 de la tarda a aquesta casa. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: Moment ara de mirar com estan les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs a les 2 del migdia començava l'operació de sortida de la segona Pasqua i en aquests moments la situació és complexa, especialment a la P7, on hi ha hagut una topada a la P7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat, han topat 4 vehicles, com dèiem, encara falta un per retirar, està a punt de retirar-se, però s'ha generat una forta retenció de 16 quilòmetres arribant a la cua fins a Montmeló. A la P7, una altra topada on té un camió i un turisme ja retirats en sentit Girona, a l'entès de la circulació encara en un 37 quilòmetres a Barberà, en amb dos sentits de marxa, 5-7 quilòmetres de circulació lenta, problemes a Sant Cugat en sentit Girona, a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona i al 9 quilòmetres, al Perelló una avaria a Castelló. Per tant, la situació molt complicada en aquesta P7. També apareixen moltíssima mobilitat a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, i, per tant, els accessos a l'àrea metropolitana presenten força aturades, especialment a la part nord, C33 i C58, venint dels Vallesos, i a la part sud, a la B23, entrant i sortint de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I a aquesta hora del divendres que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
1: Joan, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: De la pastisseria Muntada de Castellar del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Dessert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
2: Relais Dessert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la vam fer a Barcelona. La trobada de primavera la vam fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
1: I com escollen a qui conviden?
2: L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí. Ell,
1: i això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
2: Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Dessert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I clar, no, és que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha, no hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora. Aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Dessert, com he dit, és francès. Llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions, no per països, i en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent. Els representants d'aquí, doncs, també, i bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Llavors, els representants del Relais Dessert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugués de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys de Relais Dessert, i bé, vam passar, doncs, el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
1: Ostres, però llavors, a tu, a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per aquí no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
2: 40 anys.
1: 40 anys. I per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després? És a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
2: Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot, ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí, i el Pargüell, que aquest any fa 100 anys, no? Doncs la salamandra del Pargüell va estar molt present, i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
1: Que és el que donava?
2: Que és el que donava el color de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
1: Home.
2: I vam trobar, no sé, increïble. No hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia fet allò. I llavors, bé, doncs, conèixer gent, fas contactes, en fi... És... però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
1: I tu no vas portar res fet per tu?
2: No, jo no, érem només convidats i ja està, vam arribar allà, ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, van fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
3: Clar.
2: No va quedar res.
3: I què és el que més et va impressionar? A part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions...
2: Sí, mira, creacions... Hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco, i a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, una part era salada, em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
3: Ostres!
2: Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat també. I estava molt bé, tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
3: I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí el meu públic, no? La pastisseria Muntada de Castellà, aquí podria innovar, perquè clar, entenc que aquí en el cas de la pastisseria artesana hi ha un diàleg, no? Constant, sí, entre el que és la tradició que s'ha de mantenir i les ganes de crear i d'innovar, no? I de buscar coses noves.
2: Sí, jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
3: Cada vegada més?
2: Cada vegada més es torna a la tradició, la gent torna a voler un braç gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta, i això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no, sobretot nosaltres a Castellà, no, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
3: Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
2: sí,
3: gastronomia, no?, fins,
2: sí,
3: i
2: sí,
3: tot.
2: Sí, sí, sí, sí. Sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple. Que, de fet, el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, i el Brasa Gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
3: És que sembla una cosa molt senzilla, però no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
2: No ho has intentat, però ho has vist.
3: Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat.
2: Sí, sí, sí, no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un Brasa Gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
3: I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades...
2: Clar, el món de la pastisseria t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis. Llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols. Però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet. I igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades,
3: sí,
2: o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el relé desert i veure què som capaços de fer sense necessitat de res processat.
3: I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb la Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
2: Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és poc dolç, però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí, això quan més ho notem és amb la mona de Pasqua. O sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita, i se'n venen moltes de molt petites, sí.
3: I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
2: Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la Mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita i ja fem el fet, no?
3: Uh-huh. I no us passa la resta de l'any? És a dir, amb Tortell de Reis no passa, amb Coca de Sant Joan no passa?
2: No. No, no. Suposo que per això que et dic, perquè com que compres per un tercer, que sí, és de la família, però entre cometes, no? És el teu fillol, però potser no el veus en tot l'any. Mentre que per Sant Joan o Reis, doncs, reuneixes amics o la família i llavors has de quedar més bé.
3: Uh-huh. De tot això que va sortir al Relais Dessert, em veu parlar o vas poder veure això, que realment cada vegada volem el gust menys dolç, o anar a buscar més els àcids o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
2: No vaig tenir aquesta sensació, perquè la veritat és que els francesos...
3: Déu-n'hi-do!
2: No estan massa preocupats, per això. Penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I jo, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir... I de mantega, però són bons, vull dir, són bons, que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable. Llavors ells juguen amb això, no?
3: I amb la mantega també ho heu notat, que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
2: Amb la mantega...
3: No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels francesos.
2: Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim, clar. Vull dir, una margarina és molt dolenta, o coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Uh-huh. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
3: I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí sap d'ell darrerament, no? Per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no? Però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
2: El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en en els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú, perquè l'Isaac i jo érem més o menys a la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
3: No, i també havíeu heretat, no?, el negoci tots dos, no?
2: Sí, sí, sí, teníem coses en comú, sí, sí, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? Si aquí ho trobo també, quan faig la compra de tota la setmana, i això és...
3: El gust no sé si és el mateix,
2: el gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però complicat que sigui com ara o com els anys anteriors, sí.
3: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, a Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com han viscut les festes de maig alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Estic aquí amb el Daniel Mormuz, la Neus Aragall i el Xavi Mestre, companys de Badalona Comunicació. I bé, com sabeu, durant tots aquests dies doncs hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes, doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
10: Molt bé.
11: Què tal? Molt bé, Martí.
10: Encara de ressaca de la festa.
11: Tenim... Bueno, ja han passat dies ja, eh?
10: Bueno, però el cansanci es nota encara.
9: Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
11: Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
10: Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema Anita Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumne d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar doncs anar a gravar això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
11: Gravar també moltes notícies, sí, els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
9: Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, els caps de setmana, la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
12: Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya al cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Calarnús, que és un parc que hi ha a Badalona.
9: Sí.
12: I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres... Bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, vaig haver d'anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer perquè eren quatre persones.
9: Vaja.
12: Llavors al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
9: Home, moment xulo, no, Xavi?
12: Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
9: Va ser el comiat.
12: El comiat, correcte.
9: Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació, de moment, no?
12: De moment. Sí, sí. Així estem.
9: No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, a moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia?
10: A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa i jo li dic espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, I va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meu ollo, i dic, i com et trobo? I diu, soc alt, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
11: Però va poder arribar bé, al final.
10: Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com conques de gent?
11: Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Diria jo, però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
9: A tu t'agrada Juan Magán, eh? Tu et declares fan de Juan Magán.
11: A mi m'agrada, a mi m'agrada.
9: T'agrada.
11: Sí, sí.
9: Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
12: Jo vaig anar a tots, a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any vaig. Llavors, sí, vaig anar
11: a tot, a tot, no sé, Xavi.
12: Sí, sí, vaig anar a tot.
11: A tot, Álvaro de Luna.
12: Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana al mateix moment, que era més important.
9: I què hi havia, Xavi?
12: Hi havia, ara no em surt el nom, era...
10: Sí, l'orquestra Svetlana.
12: El Ball de Mikaku.
11: Salvatana, no?
12: I hi havia concert a la Svetlana.
9: D'acord.
12: Bueno, sí. I era un grup de versions que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Mikaku, que era més... com festa tradicional badalonina.
9: Sembla que...
12: I això, vaig anar a totes les festes, sí.
9: Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
11: No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
9: sí?
11: Molt
9: sí,
11: abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
9: Ara que començarem a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la cremada del dimoni, el pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la festa del Badiu, la nit del mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
10: El mateix, diria, jo he anat a gairebé totes.
11: La nit del mono vam anar junts.
10: No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eren les teves primeres.
9: Bé, també podeu explicar si han sigut les vostres primeres, quina impressió us ha donat, si sou repetidors, que veniu cada any.
10: Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la crema del dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant, és Badalona!
11: Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una cremada del dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
9: Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
12: Jo, personalment, bueno, jo sempre he anat a tot, menys mai, sempre he fallat al correfoc, perquè d'algú que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, bueno, em mati per anar cada any.
9: Et fan por les espurnes i el foc?
12: No, més que pot, és que no, és el que els diuen els meus amics, que sempre que aquests, a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors, vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estiguis parant. Si prefereixo la crema del dimoni o la nit del mono, per exemple.
9: Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Em sap greu dir-ho
11: i
9: me'n penedeixo, però
12: I va... per què va ser això?
9: Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però com a mínim em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al pregó i veure Ricky Rubio, que realment, doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l, doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la cremada del dimoni. I anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i, ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
12: Sí, a més, el que deies tu ara del pregó, també estava crec que és el cop que ho he vist més ple.
9: Sí.
12: És veritat que, clar, venia Ricky Rubio, no? Llavors, això també suma bastant. I deies que havies, que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó, en un kebab, que també...
9: Sí, era, bé, de fet, era... era de, o sigui, li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó de Capadoquia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó
10: espai
9: per poder fer...
10: Per...
11: Ell mateix ho diu tot, eh?
10: Sí, sí.
9: Bueno, està bé que reivindiquis, està bé que reivindiquis.
11: Sí, totalment, totalment. Sí.
10: Però bueno, re com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
9: Sí, no, era, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
10: Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui, sigui prenent alguna cosa chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a les platges, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és, o sigui, l'espectacle fusionat, els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
11: Clar, i què?
10: Gaudir-ho conjuntament.
11: A més, ens vam trobar els seguidors del Bill News, que
10: ai,
11: va
10: sí,
11: ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
9: No ho passem per alt. Que...
11: I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada, també.
10: Sí, i la meva amiga i jo ens vam unir als Bill News i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
12: He de dir que no cal recordar aquest, aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
9: Efectivament.
12: És que és com que es fa molta ciutat i veus hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè ja, dir, no ens veurem durant tot un
9: any. Potser no és tan amiga, no?
11: Ja.
9: Bueno, no, és broma, és broma, ja t'entenc,
12: Sí, sí. Però ens entenem.
9: A mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la cremada del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any o com a molt dos, però un cop era el dia de la cremada del dimoni o el dia del concert d'X cantant que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
11: Sí, sí, perquè, i encara queda, eh?
9: Pel que expliqueu, clar, de moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi ha programades.
11: Sí, sí. Sí.
9: Dani Mormuz, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
11: A gràcies a tu, que vagi bé.
10: Que vagi bé.
12: Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.

0: Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
1: Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideix...
1: Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
0: I guanya la Palma. Doncs parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
1: No ho recordo, però és probable. No és molt habitual.
0: Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
1: Sí, en el títol original l'han respectat, Star Wars The Mandalorian and Grogu, és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney Plus i aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió. Ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent, el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que jo a mi m'agrada la nissaga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres ja estaven molt bé, després, i ara ja és...
1: Home, té molts seguidors i,
0: sí, no,
1: per
0: clar,
1: tant, s'ha d'anar fent calaix, sí, escolta, s'han de vendre peluixos i coses.
0: Escoltem a The Mandalorian en Grogu un trosset.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
0: Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu, no té res a veure, em sembla, amb la cançó de Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
1: Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Cazenave. Oh?
0: Com? Quina cançó vull dir, no?
1: Sí, Love Me Tender, d'Elvis Presley. Sí, sí.
0: No.
1: És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Cazenave-Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de... és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones, i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender, que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat, no aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
0: Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
1: Sí, també surt Pep Monner, Joaquim Climent.
0: Sí. Joaquim Climent és valencià.
1: És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí
0: són paraules majors,
1: a casa.

0: s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca. I, en fi, totes aquestes històries.
1: Està bé, no?
0: Sí, és una pena. No estem acostumats a veure westerns de catalans, no?
1: Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat.
0: Molt agosarat, seria.
1: Escoltem una mica de Cowgirl, va.
2: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
3: No es más que una vaca, y ya está.
4: Tona es mi vaca, la única que me queda, así que no, no está.
5: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
6: Qué vaca más bonita, ¿no? Es que tengo buen rollo.
4: De rollo sí que tiene, sí.
7: Que la inseminación no funciona.
4: No me digas que está en celo.
1: Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu, un drama que es diu Tres Mujeres. A què m'expliques? Va.
0: Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir poca veu, a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història de una noia que torna a Tunis, la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb tota la seva família. La seva família no sap res de la seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París, i en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, de la relació que té aquesta noia amb una societat tancada com és la tunisiana.
1: I acabem amb un drama aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està feta a Espanya.
0: Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé, va ser premi del públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, Saturnino García, sí, sí. Que havia fet
1: més secundari que...
0: Sí, sí, havia fet de secundari al cinema espanyol fa un temps, ara feia temps que no treballava.
1: Sèries, també.
0: Sí. I surten també Letícia Sola, Melanie Cruz, Jesús Quiles, Aurora Maestre, per exemple. És la història d'un jubilat, d'un senyor de 89 anys, que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre dels altres i a deixar de fer la vida que havia fet sempre. La seva família li prohibeix, però decideix, amb un amic seu, el Mindo, el que fa anys que no es veu, marxar de pesca. Se'n va amb la seva barca a pescar, i la cosa es complica, es queden sense benzina, cau la nit, i en fi, tot són problemes. Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen un inesperat viatge on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als no massa recomanada per aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
1: Doncs escoltarem una miqueta d'aquests Dos dies.
8: Esta tarde convenía ir a pescar.
9: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
8: Naturalmente.
9: No, ni hablar.
10: ¿Papá, dónde vas?
8: ¿Cómo estás?
11: ¿Entera?
8: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
11: Yo contigo no voy a ningún sitio enterarte.
8: Si esto está seco.
1: Doncs acabem amb aquest Dos dies. També s'estrena en aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
0: Gran pel·lícula.
1: Que l'he censurat, així de clar.
0: Sí, estava a la selecció i
1: a la selecció, però és comparat amb Tres Mujeres.
0: L'has vist?
1: I tu?
0: No. No, jo no, no, no.
1: Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, és igual, deixem estar. No, és que, clar, per la via d'intimitats, mentre preparem el programa...
0: Clar, no potser no.
1: Assassinat en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of the Andean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes? Va, parlem una mica, no? Això que deia, no? Tres pel·lícules, cosa, una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent
0: de prestigi.
1: Gent coneguda.
0: Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El ser querido, la pel·li de Rodrigo

0: Brogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida, i La bola negra, que és el debut en el cinema de dramàtic, per dir-ho així, no? És la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrós i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Canes, si s'emporten alguna cosa.
1: Ser querido sur Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
0: Exacte.
1: Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
0: Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en La direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, perdó, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC, i competeix en la secció La Cinef, de dirigida a curtmetratges, entre d'altres coses.
1: Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula, Cowgirl, amb una vaca,
0: sí,
1: doncs...
0: una altra vaca.
1: Jo i la vaca, de l'Aina Callejón, està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Si diguéssim, dins els europeus, ja no entro els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
0: Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
1: Sí, digue'm.
0: Es parla, llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
1: Seria una de les favorites.
0: És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell, té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres, Michael Fassbender i Alicia Vikander.
1: Què més? Hi ha alguna altra més, no? Que té possibilitats.
0: Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
1: Ship in the Box.
0: Ah, Ship, perdó. Sí. Ship in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hirokazu Koreeda. I també el cineasta rus Andrei Sigantsev, amb la seva pel·lícula Minotaure, també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà, de dubtes.
1: No has vist alguna?
0: No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
1: Val. Llavors, quina és la que et fa... Digue'm les dues que et faria més, fa més gràcia veure o que tens ganes de veure.
0: Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Em sembla que és una pel·lícula que està molt bé, pel que he pogut llegir. I després m'interessa bastant la pel·lícula...
1: El cinema dins del cinema, eh?
0: Sí, sí, és una mica... Sí.
1: Passa una mica com a Margarita Vida, no? Les dues pel·lícules,
0: sí, estan... Sí, exacte, també parlen una mica... després m'interessa molt tot el que fa Christian Mungiu, el cineasta romanès, i aquest Fjord, no sé per on va, però...
1: Un
0: cineasta interessant.
1: Christian Mungiu. Bueno, doncs escolta,
0: veurem per on van els
1: premis. Estarem molt atents, aviam si tant Sorogoyen com Aina Clotet, com els Javis, o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest amarga Navidad, doncs si tenen...
0: Si tenen sort.
1: Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lasche,
0: sí,
1: es va endur a
0: Premi del Públic.
1: Premi del Jurat.
0: Del Jurat, perdó.
1: La 78a edició, aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
0: Sí, faran festa grossa.
1: Què anaves a dir?
0: No, anava a dir que aquesta, que no és habitual que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar a França. Per tant, pot concursar.
1: Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
0: Pedro Almodóvar.
1: No. Mira, avui fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
0: Ni idea, ni punyetera.
1: Doncs Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós.
0: Ah, sí.
1: És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You light up my life, que cantava la Debbie Boone. i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
0: Estem oberts a tothom.
1: Sí, home, coneguts, estem oberts a tothom, però és veritat que sense vulgar acabes parlant de la gent coneguda, de molta gent. Diem Josep Brooks, Mel Brooks, no.
0: Un altre, el germà. El germà.
1: Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
0: Que vagi molt bé, bon cinema.

0: I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 11:15, concert del Punch Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el gypsy jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge a les 6 de la tarda arriba la 5a temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavier Fuster, a la Sala Crespi.
0: Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
2: Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cavarpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzix, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra, Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major, tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
0: Torn de Badalona, Martí Villegas.
3: Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
0: Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
4: Bona tarda, recta final del maig cooperatiu al mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 1:45 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tíquet elaborat per excaps de l'agrupament.
0: Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
5: Bona tarda, doncs aquest cap de setmana a terra a Castellà el Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a les 9 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
0: I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a sisè de primària, en la qual hi haurà dos torns, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats d'aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del siglo passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 6.
9: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
10: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i el govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
11: Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
10: Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat, entre d'altres. La subhasta per trobar un comprador per a Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a una possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. I recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social del Baix Llobregat. Demà dissabte, la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia, amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebrarà demà dissabte el seu 60è aniversari.
9: Esports.
10: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'AE Prat amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoan han tancat la lliga amb una ratxa de 5 derrotes consecutives. Visiten la comarca de l'Anoia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per passar a la final, que ara seria contra la Pobla o el Rubí. Recordem que en joc està l'ascens a la tercera ref. L'enfrontament el podreu seguir des de 6:45 de la tarda a aquesta casa. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Ah, va ser.

0: Vale, podeu tirar a sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. L'AMB ha donat aquest dimecres el tret de sortida a la temporada de bany a les platges metropolitanes. Ha estat amb un acte a la platja de la Murtra de Viladecans, amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platja. Tot plegat arriba després d'un hivern marcat pels temporals que han afectat la regressió del litoral i complicat les tasques de gestió ordinària de les platges. En concret, s'han perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui divendres 22 de maig de 2026.

0: La subhasta per trobar un comprador per Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, de fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes de la planta de la Zona Franca de Barcelona. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebrarà diumenge amb una jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta del Llobregat. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu Caltet, Cal Arana i per la pineda del Remolar. Recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat, que des de fa anys organitza conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats a l'Ateneu. Un dels actes centrals d'aquest mes de l'economia cooperativa és la festa del cooperativisme que se celebra aquest cap de setmana. Pel que fa als esports, l'AE Prat visita dissabte el camp del Sant Mauro en les semifinals del play-off d'ascens a la tercera ref. Ho repassarem al Prat Esports amb Jonathan Marín. Pel que fa al temps, seguim amb domini del sol i temperatures pràcticament estivals a les portes d'un cap de setmana on es preveu un temps esplèndid. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. En marxa una temporada de bany marcada pels efectes dels temporals d'aquest hivern. L'AMB ha treballat per adequar un litoral que enguany ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposaria una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Ho ha fet amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platges, equipades en funció de les necessitats i particularitats naturals. De fet, la del Prat és la platja més malmesa de la zona delta, amb una pèrdua del 31% de sorra. El cap de platges de l'AMB, Daniel Palacios, assegura que el major repte ha estat tenir les platges enllestides a temps.
1: Durant aquest hivern hem tingut temporada de Nadal, va ser bastant important, i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'aeronatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
0: Per tot plegat, l'AMB reclama als governs de la Generalitat i l'Estat un pla d'estabilització a mitjà i llarg termini amb mesures estructurals que reverteixin la situació de vulnerabilitat. Pel que fa a l'aportació anual de sorra que fa el port de Barcelona, el litoral pretenc, enguany s'ha avançat i els treballs ja estan en marxa. Recordem que el que també està en marxa són les dues guinguetes, obertes des de principis de maig. Medi ambient. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebrarà diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta del Llobregat. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu Caltet, Cal Arana i per la pineda del Remolar. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca, ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci pels Espais Naturals del Delta del Llobregat, Néstor Urios.
2: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
0: Les visites guiades ajuden a prendre consciència de la importància de conservar els espais naturals i la diversitat que hi habita. És per això que cada cap de setmana el Consorci organitza activitats d'aquest tipus per apropar la ciutadania a la natura.
2: Tenim visites guiades cada diumenge gairebé, excepte el juliol i l'agost, visites guiades al Delta del Llobregat, i que a més tenim activitats ornitològiques que es van fer, que s'ha de consultar l'agenda i que un es pot apuntar. Les activitats creiem que és una manera molt bona per descobrir l'espai, per aprofitar-lo i fins i tot si el coneixes per poder aprofundir en coses, oportunitats úniques.
0: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc de 12:45 del matí a 1 del migdia a Caltet, als espais naturals del riu. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, podeu consultar la pàgina web www.deltallobregat.cat o bé al web municipal www.alprat.cat.
3: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
0: El panorama dels mosquits a la nostra ciutat està canviant en els darrers anys i enguany el nombre d'actuacions del Servei de Control de Mosquits des del febrer ha estat de rècord. Mai no havien proliferat tants mosquits des de tan aviat. Un hivern plujós i sec s'ha reforçat amb una tendència creixent, l'aparició de l'Aedes detritus, una espècie que era molt poc habitual fins fa uns anys i que ara apareix de manera molt nombrosa des del febrer fins la primavera. Això sí, les darreres setmanes, més aviat seques, han frenat la seva progressió. Escoltem Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
3: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
0: Aquesta espècie, l'Aedes detritus, conviu durant unes setmanes amb l'Aedes caspius, l'espècie més tradicional, però amb l'arribada de la calor, el detritus va desapareixent i el caspius pren força. En ambdós casos parlem de mosquits que generalment no transmeten malalties.
3: Aquí el problema principal no és tant els mosquits, que sí, que els tenim, és que la gent quan viatja i se'n va a llocs on aquestes malalties són endèmiques, doncs poden ser picats per mosquits d'allà, que estiguin infectats, i la persona doncs adquireix el virus per aquesta picada, i quan torna aquí, si encara el virus està present a la sang i és picat per algun dels mosquits que poden transmetre aquestes malalties, llavors aquí aquesta malaltia que seria importada es pot arribar a convertir en una malaltia de transmissió autòctona.
0: Tanmateix, Aranda contextualitza. A França o Itàlia han arribat a tenir 800 casos d'aquests perfils de malalties, mentre que a Catalunya amb prou feines s'arriba a una desena. Per evitar aquests riscos per la salut pública és imprescindible viatjar a països on el risc de patir malalties vinculades amb picadures de mosquits és present. Seguir les regles de prevenció pròpies de cada país és imprescindible per la protecció pròpia i de la resta de la població. Economia. La subhasta per trobar un comprador per Serra Soldadura ha quedat deserta i el futur de l'empresa penja ara d'un fil. Cap companyia ha presentat una oferta en ferm per adquirir aquesta històrica firma industrial catalana, fet que posa en risc els 170 llocs de treball directes a la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa, especialitzada en el disseny i fabricació de línies de soldadura industrial per al sector de l'automoció, es troba immersa en un concurs de creditors des del març passat. L'administrador concursal havia fixat com a condició principal garantir almenys el 70% dels llocs de feina, a més d'un pagament per la maquinària de la companyia. Aquestes peticions, però, no han aconseguit atraure cap oferta viable. Ara s'obre la porta a un possible segona subhasta amb condicions diferents o, en el pitjor dels escenaris, la liquidació definitiva dels actius i el tancament de l'empresa. Durant les últimes setmanes, la plantilla ha intensificat les mobilitzacions per reclamar una solució industrial que eviti el tancament. Precisament a finals d'abril, el ple municipal del Prat va aprovar per unanimitat una moció de suport a la plantilla reclamant solucions que garantís la continuïtat del lloc de feina.
4: El maig cooperatiu al Prat Ràdio.
0: Recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat, que des de fa anys organitzen conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats a l'Ateneu. Un dels actes centrals d'aquest mes de l'economia cooperativa és la Festa del Cooperativisme. Dissabte 23, a la plaça Roger i Badia, es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia. Allà hi haurà activitats i celebracions per totes les edats. Escoltem Cristina Casas.
5: Serà a la plaça de la cooperativa, la plaça Ramon Roger i Badia, i és una festa que dura tot el dia. Al matí hi haurà activitats infantils obertes a tot el públic, hi haurà una actuació dels Copgrossos, i sí que hi haurà la paella també clàssica per als socis, que, bueno, un tiquet, i a la tarda hi haurà una orquestra per fer baixar el dinar.
0: Podeu consultar totes les activitats del maig cooperatiu al Prat, al web municipal www.alprat.cat. La resta d'activitats de la comarca les trobareu al web de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
4: Entitats.
0: L'agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets celebra demà dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 2:15 del matí fins a 1:45 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular de 8 euros amb el tiquet elaborat per excaps de l'agrupament.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. En el programa d'aquesta tarda parlarem d'aquest play-off de l'Associació Esportiva Prat. Recordem, demà a les 7 de la tarda arrenca l'eliminatòria amb el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoana, que han tancat la lliga amb una ratxa de 5 derrotes consecutives, visiten la comarca de Noia amb l'objectiu de portar-se un bon resultat pel Sagnier i afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles per passar a la final, que seria o contra la Pobla o el Rubí. Avui, en el programa d'aquesta tarda, recuperarem l'entrevista d'aquest migdia amb Riqui Vidal i també amb el tècnic del Sant Mauro, a Jesús. I també amb el tècnic del Sant Mauro, amb Jesús Milán. I, evidentment, tot també estarà ampliat amb el nostre company Ivan Conde, que serà la persona encarregada de fer la retransmissió d'aquest partit. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya aquesta tarda la Valèria Incapié. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off per l'Associació Esportiva Prat amb el primer partit de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui i els de Vilajoana, que han tancat el campionat amb una ratxa de 5 derrotes, visiten la comarca d'Anoia amb l'esperança de poder portar-se un bon resultat al Sagnier i afrontar la tornada doncs, amb les màximes garanties. Si passa, a la final s'enfrontaria o a la Pobla o al Roí. Davant tindran un rival que durant una bona part de la temporada han estat coers a la classificació, però que en l'últim tram han estat potser el millor equip de la categoria i això s'ha fet arribar al play-off amb un gran estat d'ànim. Moment ara per escoltar protagonistes i per això anem a recuperar les entrevistes que hem tingut aquest migdia perquè hem parlat amb el davanter pretenc Riqui Vidal. Anem a saludar perquè ja ens acompanya via telefònica el davanter pretenc en Riqui Vidal. Bona tarda i benvingut al Prat Esports, Riqui.
1: Hola, bona tarda, com estem?
0: Bé, com ha anat aquesta setmana i com afronteu aquest partit a falta, doncs, com dèiem, de poc més de 24 hores?
1: Bé, venim no venim d'una bona dinàmica, però igualment sabem que estem a play-off, sabem que podem assolir l'objectiu i això és el que estem intentant, de unir forces amb tot l'equip i afrontar el play-off amb decisió.
0: Pesa aquesta ratxa negativa que doncs, porta l'equip en aquest tram final de Lliga?
1: Bueno, ha sigut moments difícils perquè al final l'equip tenia moltes baixes, tant bueno, jugadors importants, que per exemple la clavícula o ombros, per exemple amb el Bona, després baixes musculars i això ens ha afectat i al portar una mala dinàmica pues bueno, no hem pogut assolir l'objectiu principal, que era posar directament, però encara així estem classificant al play-off, que s'ha de valorar molt i crec que és important, i que, bueno, que al final estem a 4 partits de la tercera, per tant, amb ambició i amb ganes i a per totes.
0: Ho venim parlant, no? En les darreres setmanes, sens dubte, doncs, el Prat està patint dos hàndicaps, no? La part física, com comentaves, no? Tema de lesions, que això, doncs, evidentment, ha provocat que el míster doncs, hagués de fer experiments o fer pujar gent del filial. L'altra és la part mental, no? A vegades doncs, que està jugant males passades al Prat. Pel que fa a aquesta segona part, la part mental, com ha anat aquesta setmana, aquest reset per afrontar aquest playoff?
1: La veritat és que molt bé. Som un equip que estem units, que això és el més important. Som un equip que tothom té clar quin és l'objectiu i al final és això, confiança i saber que realment durant la temporada sí que hi ha hagut moments difícils però hem fet coses molt bé perquè al final hem estat allà i per tant enfocar-nos en el que estem fent bé i poder traslladar-ho al que és el camp i al final això és el més important i intentar pues que aquestes 5 setmanes ja han passat i mirar a la següent pilota, que és aquest cap de setmana.
0: S'ha fet alguna cosa diferent? Hi ha hagut alguna mena de conjura?
1: Sí, a veure, no és una cosa diferent. Al final la relació que tenim dins el vestuari és molt bona i això és el més important i això és el que em quedo. I jo crec que és el que repeteixo. L'equip sap el que vol i ara només cal demostrar-ho i jo crec que aquest cap de setmana ho demostrarem.
0: El míster sempre parla dels dos individuals, no? d'igualar la intensitat del rival. Creus que passa per aquí la clau per superar l'eliminatòria? Igualar aquesta intensitat o superar-la?
1: Sí, la veritat, a veure, al final el Sant Mauro ve també amb una bona dinàmica i nosaltres fem moltes coses molt bé i s'ha de valorar molt i jo crec que és on hem de ser bons i aplicar-ho i en aquest cas el que diu el míster també té raó, hem d'igualar la intensitat, sabem que durant la Lliga s'han vist partits que simplement hi havia intensitat, duels i poc futbol, malauradament, i per tant sabem que si nosaltres igualem aquesta intensitat guanyem els duels i a més aportem el futbol que tenim, pues ningú ens podrà parar, com s'ha pogut demostrar alguns partits durant la temporada.
0: A la Lliga contra el Sant Mauro, victòria i empat. Amb aquests resultats, el Prat passaria, si es donessin en aquesta eliminatòria, a la final. Creus que els partits que veurem ara tindran alguna cosa semblant al que hem vist a la Lliga o serà una cosa, una pel·lícula totalment diferent?
1: Bé, jo crec que serà diferent. Al final, durant la Lliga, pues, saps que és una carrera d'esforç, perquè al final són 30 partits, i aquí no, aquí ja és un duel directe, són simplement dos partits, la gent s'està jugant les garrafes, per tant, jo crec que serà uns partits de més alta intensitat, on es veuran més duels, i per tant, qui tingui opcions a cara a gol i les faci, pues, s'emportarà l'eliminatòria.
0: La bona ratxa del Sant Mauro us preocupa? Un Sant Mauro que, doncs, en el tram final de Lliga ha arribat a golejar, per exemple, al Montcada amb 4 gols.
1: Bé, al final no hem de menospreciar a ningú, un rival. O sigui, ho hem estat veient durant tota la Lliga, no? O sigui, podries estar baix i acabar dalt, com ha sigut, per exemple, el Martinenc, que va començar amb una mala ratxa i ha acabat fent la millor ratxa de la Lliga d'Elit i acaben pujant. Per tant, no s'ha de menospreciar cap rival. Sabem que el Sant Mauro porta una bona dinàmica, sobretot una molt bona segona volta, per això està on ha estat. I però bueno, al final jo crec que jugant a el que sabem nosaltres i sabem com hem de fer el partit, bueno, pues ja tenim bastantes opcions. Però bueno, no serà un duel bastant maco, un duel on, bueno, per això és un playoff i afrontar-lo de la millor forma possible.
0: Evidentment, passar l'eliminatòria, doncs, serà necessari fer gols i d'això, doncs, segurament, doncs, molta responsabilitat caurà sobre tu. Com et veus aquesta setmana a nivell de confiança, doncs això, de cara a veure porteria, perquè el Prat necessitarà marcar, i doncs això, com dèiem, això passarà per les teves botes, segur.
1: Sí, a veure, al final tranquil·litat, saber que hi ha una responsabilitat, però afrontar el partit de la millor manera. Nosaltres, jo sóc molt dels que penso que s'entrena com es juga, per tant, important entrenar bé, sentir-me còmode. Crec que m'he sentit còmode durant tota la temporada, encara que no s'han produït molts gols, però bueno, al final important és visualitzar el gol, visualitzar el partit, visualitzar la jugada, i això és el que intentaré fer, bueno, estic fent aquesta setmana, perquè aquest cap de setmana, pues, la que tingui, si és una, pues, mira, enxufar-la cap a dins, i si són més, pues, mira, benvingut sigui.
0: Amb la teva posició, Riqui, sempre hi ha molt de debat, que si a la banda, que si al centre. A tu, això, dona igual, estar a la banda o al centre?
1: Bé, al final és on em necessiti el míster. Si és veritat que jo porto ara dins del món amateur més temps jugant com a davanter centro, però si el míster em demana que estigui a la banda perquè m'exigeix un altre tipus de feina, pues jo també puc estar allà. Al final som jugadors que són molt versàtils. Per exemple, en el nostre equip tenim l'Avitadà, no ha estat jugant de diverses posicions i cada posició ho ha fet molt bé. I jo crec que és el bo d'aquest equip, que al final, estiguis on estiguis, com nosaltres coneixem com el nostre estil de joc, pues, puguis aportar el teu granet de sorra.
0: Creus que l'eliminatòria, doncs, es decidirà al Sagnier? Veus complicat poder, doncs, deixar-ho mig tancada al camp del Sant Mauro?
1: Bueno, en aquesta lliga hem vist que no es pot deixar res mig tancat. Així que sabem que són dos partits, on la tornada és a casa, que això s'ha de valorar i és important, però tot comença en començar guanyant allà i també aquí, i això és el més important per nosaltres.
0: Riqui, l'última pregunta. El Sant Mauro podem dir que és l'equip que ha acabat la temporada amb la millor dinàmica de resultats i potser de sensacions, i el Prat és un dels equips, si no l'equip, amb un nivell de plantilla, nom de jugadors, doncs, de més qualitat. Per tu, qui creus que és el favorit o ha de portar aquesta etiqueta?
1: Bé, al final les etiquetes les deixo per l'opinió de la gent. Jo em centro només en el meu equip. Sabem que és un rival que serà dur i al final, bueno, pues, guanyarà qui realment s'ho mereixi. I ja està, ho deixo en aquest aspecte.
0: Doncs, Riqui, gràcies per entrar al programa. Que vagi molt bé el partit de demà. Esperem una victòria del Prat. Veurem si tant de bo doncs deixar-ho mig enllestit. Serà difícil, com comentes, el nivell de la Lliga és molt fort i, per tant, doncs, sembla que serà una cosa de 180 minuts. Que vagi molt bé el partit de demà i a veure si també aconsegueixes veure porteria.
1: Sí. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Que vagi bé.
2: Escoltes el Prat Esports.
0: I no només hem escoltat protagonistes d'un cantó, també hem parlat amb el tècnic del Sant Mauro, amb Jesús Milán. Així és com arriba i com afronta aquesta eliminatòria històrica pel club. L'escoltem.

0: bona tarda.
1: Bé, míster, doncs, faltant una mica més de 24 hores perquè comenci aquest partit entre Sant Mauro i Associació Esportiva Prat. Com s'està vivint? Quin és l'ambient des d'allà, des de Santa Margarida de Montbui?
0: Bueno, nosaltres, tot el club, l'afició, la veritat que està molt, molt il·lusionada. Al final, per nosaltres és un partit o una eliminatòria, un playoff històric. Mai el club no havíem estat a Lliga Elit i molt menys pues, tenir l'oportunitat de jugar un playoff per pujar a tercera divisió. O sigui que la gent pues, això està molt contenta i amb moltes ganes.
1: La temporada ha estat, no sé si una mica muntanya russa, però va començar molt bé, de cop i volta a l'equador del curs, zones de descens, cué, i déu-n'hi-do, no?, a aquest darrer tram de Lliga on doncs, finalment us heu ficat en aquest play-off i amb una gran ratxa de resultats en els últims partits.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la veritat que sobretot al principi vam patir, bueno, ja d'entrada som una plantilla curta, no?, i vam patir lesions importants. L'equip sí que és veritat que competia bé, estàvem treballant bé, però bueno, al final els petits detalls també notàvem molt a nivell psicològic quan ens marcàvem o cometíem errades, l'equip s'enfonsava una mica, vam començar a treballar molt aquest aspecte mental i la veritat que l'equip ha evolucionat molt i la segona volta hem fet uns números pues, molt, molt bons.
1: És una situació molt diferent, no?, a la de que arriba al Prat, que en els últims partits doncs, s'han encadenat 5 derrotes consecutives, en el vostre cas doncs, totalment el contrari. Creus que això us dona una etiqueta de favorit per aquesta eliminatòria, per la vostra bona dinàmica, comparant-la amb la del Prat?
0: No, al contrari, al final. Per mi, jo sempre ho he dit, i no ho dic ara, que és l'eliminatòria, ho deia tothom, no? Al final, el Prat era, abans de començar la Lliga, era, si no el favorit, un dels favorits per guanyar la Lliga o pujar directament. O sigui, crec que tenen una de les millors plantilles de tota la Lliga, tenen jugadors molt bons. Sorprèn una mica que no hagin lluitat una mica més o aquestes places d'ascens directe, però tenen un equipàs. Al final, nosaltres som el Sant Mauro i és curiós que fa anys quan vam lluitar per pujar van quedar campions de segona catalana, s'estaven jugant l'ascens amb el Prat B i ara ens estem jugant un ascens per pujar a tercera contra el Prat al primer equip, no? O sigui que si algú és favorit pues, és el Prat, però nosaltres sí que venim molt bé, no tenim por i intentarem fer el nostre partit i intentar guanyar, evidentment.
1: Creus que aquesta eliminatòria, algun dels dos partits, s'assemblaran doncs, als que hem vist ja entre Prat i Sant Mauro en aquesta Lliga?
0: Bueno, no ho sé. Al final, que clar, és una eliminatòria, no és només un partit. Nosaltres no sé com vindran ells demà, si faran un partit pues, més valent o buscaran un resultat perquè puguin arribar bé allà al partit de tornada. Bueno, nosaltres el que tenim clar és que és, per nosaltres és un regal, és una festa i el volem treballar amb il·lusió, amb confiança i a veure què passa.
1: La tornada serà al Sagnier. Per tu el factor camp és molt important?
0: Bueno, si et sóc sincer, hagués preferit que la tornada fos al camp nostre, sí que és veritat, però tampoc crec que marqui molt les diferències, no? Però poder hagués preferit que la tornada fos al nostre camp, això sí.
1: Mister, per on creus que passarà l'eliminatòria? Quines creus que són les claus perquè doncs, un o l'altre doncs, aconseguís aquest pas per a la final?
0: Bueno, jo crec que nosaltres el que hem de fer és intentar contrarrestar bé els jugadors que té el Prat, les seves armes, però sobretot jugar amb confiança, ser valents, saber que hem demostrat que podem competir contra qualsevol equip de la Lliga. Al final, aquesta de la segona volta no hem perdut contra cap rival dels 8 primers i això ens dona confiança. Hem de tenir humilitat i saber que el Prat és un molt bon equip, però nosaltres hem de ser nosaltres mateixos i jugar sense complexos.
1: Per vostè, quins són els perills o els punts més forts del Prat?
0: Home, sobretot els jugadors que tenen a dalt. Tenen jugadors de categoria superior, de la tercera divisió, o alguna potser té futur per jugar més amunt, sobretot les individualitats a dalt tenen molt de perill, i en una acció individual poden fer un gol, i això és el que més em preocupa, o crec que és la virtut més gran que té el Prat, que tenen jugadors molt bons.
1: I del Sant Mauro? Per vostè, quina és la virtut més gran, o de la part que està més content o orgullós de l'equip d'aquesta temporada? I doncs això, a destacar ja tenia en compte.
0: Home, per nosaltres, pues, crec que l'equip. Nosaltres ho vam parlar en el seu moment. Havíem d'estar units i posar el focus, i això no es podia treure, per lo quan anàvem en places de descens, ni per un jugador ni dos. O sigui, havia de ser l'equip que vindrien lesions, sancions, podia entrar un o l'altre, però que l'objectiu era el mateix. I crec que ho hem aconseguit. Nosaltres patim i disfrutem tots junts, i crec que això ha de ser la nostra força.
1: Comentava la importància, no, del factor camp. La idea és deixar-ho allà tancat i no haver doncs, de patir o lluitar-ho molt aquí al Sagnier?
0: A veure, el més normal seria que quedés oberta per la tornada, no? Però al final és futbol, o sigui, i durant aquesta setmana ho parlàvem, i hem d'estar preparats per qualsevol escenari. O sigui, sempre es prepara per al context ideal, però les coses a vegades pot estar bé i no surten com tu vols, no? Ojalà traiem un bon resultat i ens doni aquest marge per la tornada. Però és que pot passar qualsevol cosa. Crec que al final, si mires els números, hem acabat empatats a punts, el Prat ha fet dos gols més a favor que nosaltres dos menys. Està tot tan igualat que jo crec que ho marcaran els detalls.
1: Per la proesa que comentava vostè abans, no?, que el Sant Mauro estigués jugant aquest playoff, imagino que de cara a demà s'espera un camp doncs, de gom a gom, no?
0: Sí, jo crec que sí. La veritat que la gent està molt, molt, molt volcada, molt il·lusionada. La curva que tenim, o el sector d'animació, està fent coses, estan animant els jugadors. Jo crec que es viurà un partit històric. Al final és el que et deia abans, al final som un barri de 10.000 habitants que estem aquí lluitant contra grans equips. La gent fa dos anys o tres que això ni s'ho pensava. Llavors s'està vivint com una festa, i la gent vindrà al camp a viure aquest partit.
1: Doncs Jesús, gràcies per entrar aquesta estona aquí al Prat Esports. Que demà sigui una gran jornada de futbol.
0: Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me, i espero que veiem un gran partit de futbol.
1: Anem a ampliar la informació de l'Associació Esportiva Prat, com sempre, de la mà del nostre company Ivan Condé. Bona tarda, Ivan.
2: Bona tarda, Jonathan.
1: Bé, doncs, primer partit d'aquest play-off d'ascens a tercera ref. El Prat visita Santa Margarida de Montbui. Un partit que pels locals és històric.
2: Sí, sense cap mena de dubte, no? També els mitjans de comunicació de l'Anoia ho destaquen, no? Mai havia estat tan a prop el Sant Mauro de poder jugar a tercera divisió en els seus un poquet més de 60 anys d'història, i per tant, doncs és una cosa també a tenir en compte, no? Que el Prat no només haurà d'igualar la intensitat, com a paraula molt, no?, comodí, no haurà només d'igualar també doncs, en fam, sinó en il·lusió, no? Perquè és un aspecte molt important, i segur que es veu en el partit d'anada, ja ho comentarem, però es preveu, si no un ple, pràcticament un ple en un estadi que té una bona capacitat pel que són els estàndards de la Lliga, una graderia principal molt ampla, i això, es parlava de que la previsió optimista era poder arribar a 2.000 persones. I per tant, doncs, també parlem d'un equip que està enratxat completament, amb 11 partits seguits sense perdre. De fet, són 6 victòries i 2 empats en els darrers 8 partits a casa, i un Prat que està en tot el contrari. Per tant, aquesta vessant, no?, de saber contrarrestar aquesta esbranzida en tots els sentits amb què arriba el Sant Mauro serà important.
1: Ho comentes, dos equips amb dues dinàmiques molt diferents. Un Sant Mauro que arriba en una molt bona línia de resultats, amb golejant, per exemple, va golejant la penúltima jornada, si no m'equivoco, l'Atlético San Juan de Moncada, 4 gols li va ficar, i el Prat que arriba en un moment on fins i tot doncs, en la penúltima jornada de Lliga es va veure com el Castelldefels, que s'ha quedat fora del play-off, en qüestió de 7 minuts li remuntava un 2-0 a casa.
2: Sí, són bueno, segurament l'equip més en forma, no? O l'equip que ha anat de menys a més de la Lliga.
1: El Yang, jo crec que s'enfronten en aquesta eliminatòria.
2: Sí, i per tant doncs, és una cosa a tenir en compte, però això també doncs, pot provocar... és depèn de la cara a la moneda que ho vegis, no? Perquè també el Sant Mauro, no dic amb confiança, però pot arribar amb aquesta tendència positiva i si es troba amb un Prat doncs, que ofereix una imatge diferent a la de les darreres 5 jornades, això també es pot tornar en contra, no? El que diem, ambient de gala, tota la il·lusió per al partit d'anada, etc. Si el Prat, ens imaginem, per ser positius, no? Que s'avança aviat, això també és un escenari que ha de saber gestionar el Sant Mauro, el mateix li passarà al Prat, no? De mantenir el cap fred fins i tot si hi ha un gol matiner. Per tant, doncs bueno, és cert que hi ha moltes sorpreses en aquests play-off i que al final la Lliga són 30 jornades i s'ha de dir que empatats a punts, però no, ni que fos per al gol a Berash, el Prat està per endavant. Per tant, en el global dels 30 partits també es demostra que són dos equips que com a mínim en quant a la suma de punts han arribat més igualats impossible, no? al play-off, i un Prat que recupera jugadors, que això és la notícia positiva, que no tindrà com a mínim doncs aquesta convocatòria que feia pena veure-la, no? Que feia llàstima veure-la aquestes darreres dues setmanes.
1: Quins són els futbolistes amb els que podrà comptar David Vila i Joana? Recordem que evidentment doncs, hi ha alguns que ja ens ho va avançar, com Martín Lamelas, que doncs, no estaria disponible, però teníem aquest dubte, no? Per exemple, de Carlos García, que estava doncs, una miqueta ahir, que si sí, que si no, amb molestes. Bueno, molestes crec que porta arrossegant tota la temporada. I també teníem, no?, una altra peça important com la del Gustavo Herrén, que també comentava que esperava també tenir-ho disponible per a aquestes eliminatòries.
2: Sí, baixes 100% segures, les que ja són definitives fins al final fins l'any vinent, que són Adri Toro, Xavi Víctor i Dani Bonaventura. Fins i tot en el cas de la Melas, sembla que no està 100% descartat. Una cosa és que no estigui descartat i l'altra és que després demà doncs no hi pugui ser.
1: Potser no està per aquest partit de nada, però sí poder tenir minuts a la tornada.
2: Clar, hem de veure, no? Això fins dissabte realment a les... No? A una horeta abans de començar el partit no ho sabrem. Recupera, recordem, per després de complir el cicle de targetes grogues, Abel Cortina, Alex Plaza i Gustavo Reinke, els dos primers, no? 100% a nivell físic, després Gustavo Reinke que amb aquests problemes, no? Que hem de veure doncs, si està per jugar molt, si està per jugar poc, i les figures, com comentaves, no? De Carlos García que torna, d'un Adri Ribas que sembla que doncs, pot estar amb una miqueta més de ritme, no? que les darreres dues setmanes, i per tant són bones notícies. A més, ara que s'ha acabat també la Lliga, la temporada, han entrat un grapat de jugadors del Prat bé en dinàmica d'entrenaments, i en principi doncs, també tenen opcions de formar part de la convocatòria, i sobretot això, que no es doni doncs una cosa que fins i tot per un club com la Prat era una imatge trista, com a mínim trista, que era, no?, convocatòries de 15-16 jugadors quan ara som molt més grans a Lliga Elite.
1: Precisament ara que parles de noms

0: Lamelas, veus Adri Ribas, veus Gustavo Reynque, fins i tot...
1: Jugadors que destacava que podien estar una categoria més per
0: sobre. Clar, i això jo crec que qualsevol entrenador de la Lliga, qualsevol entrenador de la categoria, això passa molt, no? Amb molts equips i és igual la categoria. Tu et poden dir, sí, sí, però venen en un mal moment, però mira aquest que ve de lesió, mira que aquest jugador clarament no ha tingut una bona temporada, és un sí, sí, però quan comenci el partit a les 7 de la tarda, qui jugaran seran aquest, aquest i aquest, que ja sabem el nivell que poden arribar a tenir. Per tant, és normal, no?, que tingui respecte al potencial ofensiu d'un Prat que ha demostrat que quan té el partit, no?, sobretot si té espais i si és capaç de tenir, no?, un grup de jugadors a zona ofensiva amb confiança i amb un bon moment físic, doncs pot realment arribar a marcar molts gols. Ho hem vist amb el 5-2 contra la Ciutat Cooperativa, amb el 2-7 contra el Vilafranca. Per tant, és això. Segurament en clau playoff és importantíssim tot, no? És un 50-50 entre atac i defensa, però moltes de les opcions del Prat passen per tornar a tenir una versió més segura, no?, i més sòlida defensivament davant un Sant Mauro que, per cert, clar, l'entrenador del Sant Mauro es fixa en l'atac rival, però compta amb l'atac del Sant Mauro, que també ha marcat molts gols aquesta temporada i sobretot...
1: Hi ha dos noms molt destacats, no?
0: Sí, amb Golias i Cañero, que han marcat 9 i 8 gols respectivament, però sobretot la regularitat d'un equip que, com dius, ha marcat força gols en els darrers partits, però és que porta 19 jornades consecutives marcant. No es queda amb una portaria sense anotar des de la jornada, doncs, 11, 18 jornades, millor dit, i per tant estem parlant d'un equip que també veu molt la regularitat de cara a gol.
1: Ostres, no sé si vull fer-te la pregunta. Quina és la darrera porteria a 0 del Prat?
0: Doncs l'1-0 contra el Sabadell B, no?, en aquella ratxa més de dos partits guanyats per 0-1 i 1-0, que va ser un moment també, home, no direm enganyós, però sí que curiós de l'equip, no?, perquè va aconseguir dues victòries molt importants que el col·locaven com a líder en dos partits on potser ofensivament l'equip tampoc va transmetre unes sensacions espectaculars, però al final doncs és una mica aquesta clau que dèiem, no?, si l'equip no encaixa, després tingui un dia més inspirat, menys inspirat, generi 40 ocasions o en generi 5, doncs té jugadors que són capaços d'endollar-la i per tant doncs les seves opcions les tindrà especialment si pot tenir un partit de no cometre gaires errades a nivell defensiu, que en moltes ocasions és el que està condemnant a l'equip.
1: Estava mirant ara les porteries de 0 mentre parlaves del Prat, de les 12 victòries, gairebé la meitat les ha guanyat quan ha deixat la porteria 0.
0: Sí, sí, sí, no? I els millors moments de l'equip han vingut quan ha baixat, no?, aquesta xifra, si és que al final, o sigui, estem dient gairebé una evidència, no?, que no ha encaixat, apropa molt més, i sobretot això, no?, en aquest playoff és cert que ja no hi ha el valor gol dels gols fora de casa, que això potser per una banda permet més als equips arriscar, però per l'altra banda ja no es valoren tant aquests resultats, no?, de 2-1, de 3-2 o de 4-2, que deies, bueno, he perdut per dos gols, però ostres, amb un 2-0 passo, i per tant això també fa que s'hagi de calibrar tot millor. Recordem que el Prat té factor camp, que és molt important perquè dona molts privilegis, i el Prat ha de ser conscient que és una eliminatòria de 180 minuts.
1: I que amb dos tècnics s'han destacat, que el factor camp és clau per aquesta eliminatòria. Tothom vol la tornada a casa, tot i que no hi ha aquest tema del valor doble, però bueno, clar, si l'eliminatòria s'ha de decidir en algun lloc, doncs millor que sigui amb la teva gent.
0: Sí, això sempre tenia la teoria el Carlos Rojas, que era el vers lliure que volia sempre la tornada fora, i sempre ho deia, i va passar, no?, que el Prat va pujar amb tres eliminatòries seguides fora de casa, però bueno, això és l'aspecte més excepcional, més en una lliga així, no?, on hem vist que el Prat es troba més còmode a casa que no pas fora, amb excepcions, amb partits més brillants a domicili i amb partits més discrets a casa, però per tipologia, no?, per dimensions, perquè el Sagnier té una gespa molt concreta i per la forma de jugar de l'equip es troba molt més còmode a casa. Serà important, ja ho parlarem la setmana vinent, que hi hagi un ambient mínimament festiu. Jo crec que ja no és tan important quanta gent hi hagi al Sagnier, sinó quina és l'energia que desprèn el públic, perquè sí que serà necessari, més veient una mica, ens ho trobarem demà, doncs això, un ambient de gala, gala, gala, que segurament cap dels altres tres equips del playoff serà tan capaç de fer i que parla una mica, doncs, això, de la il·lusió, perdó, per una situació excepcional d'un Sant Mauro que ha fet una temporada també curiosa, perquè l'any passat estava en ascens a la jornada 21, a falta 9 jornades per al final, i va acabar 11. A més, tothom, quan ens parlava de la Lliga Elite, deia, fixeu-vos en el Sant Mauro, com diu la destaca, ha estat mitja lliga lluitant per pujar i gairebé baixa, i aquest any ha fet a la inversa. El Prat, quan va anar a Sant Mauro, el Sant Mauro era cué, s'ha passat pràcticament tota la primera

0: primera volta com a fanalet vermell i ha acabat cinquè a la Lliga, i doncs això, sent segurament l'equip més en forma dels que ha arribat al playoff.
1: Comentaves el tema del camp ple. Abans d'això, preguntàvem als protagonistes, perquè ja ho venim comentant al llarg de la setmana, que amb els resultats que s'han donat entre Sant Mauro i Prat, doncs el Prat passaria a l'eliminatòria, però ningú considera que doncs el que hem vist en Lliga doncs es vegi en aquestes eliminatòries, també pel context i evidentment per les dinàmiques d'un
0: sí,
1: i altre.
0: Sí, perquè sembla, bueno, ho vam veure, no?, entre el partit d'anada i el de tornada, que el Sant Mauro ha evolucionat, no?, en el seu joc i que està en un altre moment competitiu. El Prat va aconseguir la primera victòria a domicili a Sant Mauro, però és això, no?, transmetia unes sensacions diferents de les que vam veure al Sagnier, un equip molt més competitiu i capaç també de generar perill de manera molt més consistent. I veurem, no?, sobretot això, doncs, com s'ho prenen tots dos equips en aquesta eliminatòria, doncs, que és molt important per molts aspectes. Per al Prat seria molt important com a mínim passar a la final, perquè doncs és també el que et serveix, no?, o el que t'ajuda, no a nivell, és a dir, m'explico, molts dels premis que parlem, no?, de possible ascens arrossegat, etc., són per qüestió de Lliga, però és cert que si tu passes ja descartes un altre equip d'aquesta pugna, és a dir, parlant en plata, si la final és Pobla Mafumet Prat, això ja fa que com a mínim, si tu perds la final, és la Pobla qui puja, i si un tercera puja a segona ref, ets tu. En canvi, si tu perds l'eliminatòria, ja has d'anar a la final, has d'animar la Pobla, perquè si no tal, no sé, bueno, o sigui que el Prat primer, evidentment, ha de prioritzar passar la final per guanyar-la i pujar, que és el camí fàcil, però fins i tot passant, doncs ja són petits premis, o petites opcions, millor dit, a premis, que es van apropant de mica en mica.
1: I l'altra cosa que comentaves, el tema d'un camp ple, les entrades són a preu de 5 euros, per tant, doncs s'espera, doncs això, un ple en el partit de demà, 5 euros per tothom, per la gent del Sant Mauro, com també per la gent que s'apropi o vagi del Prat. Un partit que, si jo no estic equivocat, únicament o estàs al camp o escoltes per la ràdio, no?
0: Sí, en principi sí, ho confirmarem.
1: A
0: i
1: la
0: sí,
1: ràdio, que és nosaltres.
0: Sí, sí, al final ho s'emet també, perquè l'any passat, el darrer partit del Sant Mauro a casa, crec que es va emetre per YouTube, serem els primers en comentar-ho, si hi ha alguna altra via alternativa, sobretot d'imatge, però sí, no? Al final, a falta de confirmar-ho, però gairebé segur que el partit de la xarxa serà el de la tornada, el Prat contra el Sant Mauro, al Sagnier, que és dissabte a les 4 i 5, l'horari, això sí que està confirmadíssim, i doncs això, sí, home, sobretot el puntet aquest de màgia, dels play-off, que doncs són molt especials i que també a ràdio es viuen de manera molt diferent, més amb l'ambient que s'espera, no? Com deies, amb aquestes entrades de 5 euros, els menors d'edat gratis, i ja em crida que tothom estigui mitja hora abans del partit, es prepararà i ja s'està preparant un tifo amb cartolines grogues per quan surtin els jugadors, sí que realment, doncs, com dèiem, l'ambient serà excepcional. En un camp, o contra un rival del Sant Mauro, que és curiós perquè només és la quarta temporada en la història que coincideixen en Lliga, però Prat i Sant Mauro ja han jugat un playoff, de fet un playout. Això el Manolo no sé si a la Maroteca ho va explicar aquesta setmana, si no...
1: No, diré que no.
0: Vale, doncs sí, tinc pendent escoltar-la aquesta setmana. Doncs això, que ja han jugat un playout en aquest cas, i va acabar molt malament per al Prat. 4-1 a la tornada, va perdre en un partit que de fet el Prat va amagar amb no sortir, era un altre futbol, era una altra època, exigien mesures de seguretat que no arribaven, presència policial, etc. El Prat va amagar amb fins i tot no sortir, però va acabar perdent el partit de tornada 4-1, era un playout a primera regional, el Prat va perdre la categoria, per tant, doncs pràcticament 48 anys després, el Prat, que també té una cita amb la seva pròpia història, però és curiós, el Prat ha jugat 5 vegades a Santa Margarida i Montbui, 3 victòries comptant la de l'any passat o la d'aquesta primera lliga regular, i 2 derrotes, la derrota més important evidentment, aquest 4-1, el gol va ser del nostre estimat Quique Salvador.
1: Quique Salvador, que sí, ha passat per la Meroteca, i amb el que vam parlar doncs ja fa un mesos, jo diria que cap al gener. Doncs bé, Ivan, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar d'aquest partit d'anada, d'aquesta eliminatòria de playoff.
0: Sí, que ja recordem doncs que xiularà Gómez González de les Terres de l'Ebre, assistit per Muñoz Rodríguez Nieto Fernández, i que en aquests playoffs tenim quart àrbitre, que en aquest cas és Agdawi Fektedin, també del Vallès Occidental, per tant doncs es nota fins i tot en aquests detalls de l'embolcall que és un partit molt, molt important.
1: I que tenim bones referències, perquè ho van comentar l'altre dia amb la secció de lliure directa amb Agustí Farizo, i l'Agustí, doncs, que destacava els àrbitres triats per aquesta eliminatòria i també els va posar com possibles candidats per pujar la propera temporada, doncs, de categoria, com el Prat, a veure qui són els triats. Aquest serà, pot ser, Ivan, el teu darrer partit del Prat aquesta temporada, perquè la tornada, doncs, no la podràs fer. Ja us avancem des d'aquí que serà el Nil Piera juntament amb el Manolo Gol, i aprofitant ja que estem en el tram final del programa d'aquesta tarda, doncs ja comentar també, no?, que el motiu és perquè te'n vas cap a Badajoz i farem els partits del Club Bàsquet Prat, aprofitant ara per fer un parèntesis i parlar de bàsquet, de cara a aquestes eliminatòries de fase final d'ascens a segona FEB.
0: Doncs sí, amb aquest format també molt diferent, no?, amb el Prat, que ja saben els horaris, jugarà dijous, divendres i dissabte a 13:15, és a dir, a les 13:15, i per tant, doncs sí, amb moltes ganes de poder explicar coses positives des de Badajoz, també, doncs, una mica permetent-me el corporativisme, també, doncs, la importància de que l'emissora pública del Prat hi pugui ser, perquè no és senzill, no és com un playoff d'altres vegades de sube baja, no?
1: Sinó
0: que
1: poden ser molts dies, 5 dies, així, ràpidament.
0: Sí, de fet, el Club Bàsquet Prat surt dimecres i torna diumenge, per tant, també parlem d'un gas econòmic important per al club, però sí, a més, en un pavelló molt bonic, no?, amb estàndards ACB, tot i que el Badajoz ara estigui aspirant a pujar a segona federació, i estarem pendents, sobretot per la gent que vulgui seguir-ho, ja sigui en directe o ja sigui amb les rodes de premsa, amb els 3, esperem que siguin 3, però poden arribar a ser 4 partits del Club Bàsquet Prat a terres extremenyes.
1: I recordem que els horaris són a 13:45 els 3 partits, dijous, divendres i dissabte. Veurem el de diumenge, si és que el necessita el Club Bàsquet Prat, i que nosaltres, com ja us anem avançant i recordant, farem petites prèvies, almenys entre setmana, doncs, dins del Planeta Prat, i el dissabte, que serà una gran jornada perquè tindrem Club Bàsquet Prat i, doncs, com comentava l'Ivan, a falta de confirmació oficial, doncs, a les 4 a l'AE Prat, o sigui que serà el proper dissabte serà, doncs, si més no, interessant i ampli el Prat Esports.
0: Doncs sí, el Prat comença contra l'Olàcia de Sarauz dijous, després s'enfronta divendres a l'Uros de Ribas, va hacia Madrid, i l'última jornada dissabte contra el Puerto Sagunto. En cas de quedar segon de grup i jugar el diumenge, és partit ja tancat l'horari a les 5 de la tarda. Sí que aquí hi hauria aquesta modificació, recordem que són dos grups, el Prat juga al grup dels matins, el Badajoz l'anfitrió i, entre d'altres, el Mollerussa juguen al grup de la tarda.
1: Perfecte, doncs ho anem deixant aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé el viatge de demà, una horeta de camí, diria, no?
0: Gairebé. Una miqueta menys, 50 minuts, més o menys.
1: Bueno, 50 minuts, però bueno, sou 3 al cotxe, o sigui que us ho passareu bé, i a veure si us porteu un bon resultat. Bueno, el Prat es porta un bon resultat d'allà per a la tornada, doncs almenys que sigui emocionant, i si ho deixa mig tancat, doncs millor encara. Que vagi molt bé, Ivan.
0: Tant de bo, que vagi molt bé, adeu.

Fins aquí el Prat Esports d'aquesta tarda. Com sempre, ens acomiadem agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valeria Incapí. Els esports tornen demà amb el partit del Prat contra el Sant Mauro des de 6:45 de la tarda. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per al prat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

segueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones, i en algun racó d'aquest desastre el matí és un sastre que em va...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa?

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.